0: y Nacho Chapado in session.
1: Nacho Chapado in session.

0: Són les 7.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Quina setmana més animada, tots els carrers estan plens de flors, de gent, de festa.
3: Oh, és que és Corpus, i vulguis que no, malgrat de vegades pensem que la nostra societat està molt secularitzada, sí que ho està, però les festes tenen l'arrel que tenen, i el Corpus és la festa de les festes.
2: Sí, sí, i forma part de la nostra identitat, evidentment.
3: Ep, llum vermella, comencem. Benvinguts i benvingudes al Festa Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que s'escolta per la ràdio i per internet.
2: Hola Amadeu, hola a tothom. Avui som a divendres 5 de juny de 2026, diada de Sant Bonifaci i Sant Doroteu. I atenció, perquè estem davant del programa número 848 de la nostra etapa digital i el 2637 de tota la nostra història.
3: Com sempre ens trobareu al web festafesta.cat i encarem un cap de setmana on el groc de la ginesta i el so del tabal ho inunden tot. Estem en ple Corpus i això vol dir que a Berga i a tot el país batega el ritme de festa.
2: I tant, Amadeu, i és que avui el programa respira patum pels quatre costats. El nostre tema central el dediquem precisament al llibre de l'Albert Rumbo, Històries de la Patum, per aprofundir en els secrets, alguns inconfessables, d'aquesta festa que és patrimoni de la humanitat.
3: Tenim per endavant 55 minuts de tradició, de música, de cultura popular de la bona de veritat. Veniu, ens acompanyeu.
2: Ara sí, comença el Festa Festa.
4: Festa Festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.
3: Recordeu que el Festa Festa el podeu seguir per les xarxes socials, per Facebook, per Instagram, per X i pel nostre canal de Telegram. I tota l'actualitat la teniu a l'abast a través del portal Tornaveu.
2: I també ens teniu a Apple Podcast, Spotify i Overcast. I una salutació molt especial també als que ens escolteu des de les emissores de ràdio locals que cada setmana emeten el programa.
3: Avui tindrem l'actualitat amb l'Emma Robres, el baròmetre castellà amb la Sara Soriol i les nostres seccions habituals. Dites i refranys amb en Víctor Pàmies, els remeis de l'ermità amb Fra Valentí Serra de Manresa, un va de joc amb la companyia de jocs L'Anònima i les cançons que tornen de Josep Maria Dell.
2: Però ara anem per feina amb el reportatge central d'aquesta setmana que ens aproparà a la Festa de la Patum amb el llibre Històries de la Patum, d'Albert Rumbo.
4: Festa, festa!
5: Amb Laia Camproví
6: i Amadeu Carbó.
4: Festa, festa és un programa patrocinat per l'Agrupació del Bestiari Festiu de Catalunya i la Federació d'Ateneus de Catalunya, amb la col·laboració de l'Agrupació Cultural Folclòrica Barcelona.
3: La setmana passada, al Festa Festa, ja vàrem començar a anunciar-vos que teníem la Festa del Corpus a tocar. I ara ja hi som de ple, i com vàrem anunciar, el país bull de festa. Corpus es manifesta de moltes maneres i amb múltiples expressions. Una, i potser la de més renom del país, és la Patum de Berga. L'any passat, el 2025, l'historiador i arxiver Albert Rumbo Soler va treure un llibre sota el segell de l'editorial Gavarres, que du per títol Històries de la Patum. En el seu moment, al Festa Festa no en vàrem poder parlar com volíem parlar-ne d'aquest llibre, i amb l'autor vàrem convindre que ho faríem quan toqués, per Corpus. I ves per on, un any més tard, de la seva sortida, ha arribat el moment. S'ha de dir que al Festa Festa les buitades són molt llargues. Històries de la Patum d'Albert Rumbo és un llibre que parla de les petites i grans històries que han vist o que han fet els protagonistes de la festa, els patumaires. El volum relliga a la perfecció la Patum dels papers i la Patum dels carrers. I on pot pensar que vist així és un anecdotari, però no és així. És la Patum des de dins, dels que la viuen i la fan viure. I si l'autor m'ho permet, és un fil de continuïtat entre els patumaires del passat, del present i fins i tot del futur. Com us podeu suposar, hem anat a trobar a l'Albert Rumbo i xerra que xerraràs. Ens ha explicat com neix Històries de la Patum.
7: Bé, de fet, en aquest llibre podríem dir que s'han ajuntat la gana amb les ganes de menjar. Jo fa més de 30 anys, quan vaig començar a investigar temes de Patum, em vaig donar compte que hi havia aquest petit, aquestes històries, aquest petit, ho comentaves, anecdotari, històries de fet de pes de la festa però que no transcendeixen els papers, tot un seguit d'elements que si algú no els posava negre sobre blanc s'acabarien perdent. I em vaig preocupar d'anar-los recollint amb la idea d'un dia fer-ne alguna cosa, no? Algun dia publicar-ho. I de fet, al llarg d'aquests 30 anys jo he anat escrivint coses, eh? He anat escrivint capítols, parts de capítols, anècdotes, redactant, anotant, però no acabava de decidir-me a treure res perquè tenim prou feina i, bueno, sempre hi ha alguna cosa que passa davant. I aquí va haver-hi el tema aquest, doncs, de que l'editorial Gavarres, amb l'Àngel Madrià al capdavant, es van posar en contacte amb mi justament per demanar-me que fes allò que jo feia 30 anys que volia fer. Per això dic que es van ajuntar la gana amb les ganes de menjar. I aquest ha sigut el detonant sense el qual, doncs, segurament, bueno, més tard o més d'hora potser hagués vist la llum, però en tot cas segurament no ho hagués fet ara.
3: I és clar, tot i que ara la mirada no està posada en els documents ni en la comparseria, és un treball exigent i rigorós. Nosaltres hem volgut saber quines són les fonts principals d'aquest llibre.
7: Bé, aquí hi ha dos tipus de fonts principals. D'una banda sí que hi ha els papers, tu comentaves això del patum dels papers, el patum dels carrers, sí que hi ha els papers, és a dir, hi ha històries, històries en minúscula, de la gran història en majúscula de la festa, que surten de paper, surten de documents, surten de comptes municipals, d'actes, de premsa, i que a partir d'aquí doncs pots refer una d'aquestes històries. Són una part petita, potser. És una part important també perquè hi ha alguns documents que no aportaven, o qui els havia trobat, o no els havia trobat ningú, encara els hem trobat nosaltres, doncs semblava que no aportaven massa informació, però n'hi ha algun que aporta, a part de l'anècdota, de la gràcia que pot fer la història en concret, aporta una informació brutal, crec jo. I després hi ha, sobretot, aquesta és la font primària i principal d'aquest llibre, sobretot les experiències, les vivències d'aquella gent que han fet el patum dels carrers, dels patumaires, dels geganters, dels guitaires, dels vestidors de plens, etc etc. Aquelles coses que t'explicaven, i que tu quan t'ho explicaven deies, bueno, això en un llibre, diguem-ne, seriós, en un llibre o d'història oficial, diguem-ho així, de la festa, no hi poden anar. No hi poden anar perquè tenen un caràcter anecdòtic, no hi poden anar perquè en realitat no modifiquen, no estructuren la festa, són detalls, són anècdotes, són això que dèiem, petites evidències, però que a mi em seria greu que es perdessin perquè, de fet, no ens enganyem, els que han fet la història de la Patum són els patumaires, de la mateixa manera doncs, que qualsevol cosa, el qui fa la història són la gent de peu. I llavors, el fet de perdre aquestes vivències per mi suposava perdre una part important d'aquesta història. Llavors, en gran part, doncs, aquest llibre també és, en gran mesura, és fruit doncs, de nombroses entrevistes, comentaris, trobades, recopilacions, etc etc.
3: El llibre Històries de la Patum no us penseu pas que és un abocat d'informació singular i curiosa i avall. Si fos així, segur que no seria de l'Albert Rumbo. La informació o les històries estan organitzades per temes i apartats.
7: Sí, les històries estan estructurades a partir d'uns capítols, diguem-ho així, justament per això que has dit que si no fos així segur que no seria de l'Albert Rumbo. No sé si m'ho he d'agafar com un compliment, m'ho agafo com un compliment, o com a què, però jo tinc la mania, els historiadors i els arxivers tenim molt aquesta mania d'estructurar i d'intentar quadrar les coses. I en aquest cas, doncs, el que em vaig proposar, perquè de històries aquí n'hi ha entre 60 i 70, no recordo el número exacte,

0: que hi hagués una mica de tot plegat, i que per exemple les comparses, hi ha comparses que són més proclius, que tenen més facilitat perquè et surtin històries, bàsicament perquè són comparses que les fan més gent i surten més, les guites, els vestidors de plens i masses, els geganters, els que participen a els passacarrers, doncs tenen més bagatge, més hores de vol, per dir-ho així, no? Doncs per fer aquestes històries. I en canvi, doncs, les comparses que senzillament només salten a la plaça en tenen menys. Però avui aquí hi és, doncs, totes les comparses, que una mica es veiés representat tothom aquell qui se sent petum. Per tant, doncs, d'aquí ve aquesta estructura i aquesta organització que ha acabat tenint el llibre.
1: Històries de la Patum parla de patumaires. Sense ells no hi ha Patum. És cert que sense comparses i el mar que li és propi, tampoc. Però el pes dels festers fa que sigui una tradició viva i que cada generació deixi el seu pòsit. En 273 pàgines del llibre ho certifiquen. Però nosaltres, que som tafaners de mena, hem volgut saber si han quedat gaires històries fora del llibre.
0: Bé, una mica és el que et comentava abans. Històries n'han quedat moltes fora del llibre. I n'han quedat moltes, i també era una mica la voluntat d'aquest treball, el fet de dir, escolta, jo recullo, recopio, escric, publico això, escolteu, la gent que en tingui, que en sàpiga, que em pugui explicar anècdotes, facècies, atzagaiades, que posem també al llibre, doncs que vingui i us expliqui, bàsicament amb un afany, que és el principal del llibre, de no perdre aquesta informació, perquè el que és cert és que tot aquest tipus d'històries que no són transcendents, o major part, en el moment que passa la generació que les ha viscut, màxim o següent, acaben desapareixent. Llavors jo el que vull és que justament que no desapareguessin. La major part d'històries que hem recopilat, doncs, són del segle XX, n'hi ha alguna del XIX, n'hi ha diverses del XIX, n'hi ha alguna fins i tot del XVIII, alguna del tombant del XVIII, gairebé del XVII, però són coses molt puntuals. Si haguéssim fet aquest llibre, doncs, fa 150 anys, doncs segurament en tindríem moltes, no segurament, total certesa, que ara s'han perdut. Per tant, una mica la idea era aquesta, no? De no perdre informació. Llavors, n'han quedat moltes, n'han quedat moltíssimes, i n'han quedat moltes que un cop presentat el llibre, publicat, i que la gent se l'ha llegit, et ve i et diu, escolta, per cert, no sé si saps que... Bueno, i això, tot això va sumant, no? Algunes són repetitives, algunes no, algunes tenen gràcia, algunes no, algunes són curioses o divertides o interessants, però no donen per fer una història, perquè tampoc donen per escriure massa més. De fet, en el llibre, jo el que també he intentat és que aquestes històries fossin una excusa perquè aquell qui no hagués llegit o no conegués el Patum en pogués aprendre a partir de les dades complementàries que hi afegeixes. És a dir, si parlem del canvi de la barra de la guita, de la llargada, doncs parlem de la barra de la guita, com funciona, què significa, etc, etc, doncs justament per intentar que la gent aprengui més. Però, bueno, això donaria per fer un segon i un tercer volum, si convingués.

0: Per acabar, Albert Rumbo ens fa un tastet d'una història, de les històries de la Patum.
1: Jo, si m'hagués de quedar amb una de les anècdotes que presentem, amb una de les històries, em quedaria amb la primera del llibre. A més, és la més antiga. És una història que hem intitulat El primer patumaire, un patumaire de pebrots, perquè és una història que ens dona el nom del primer patumaire conegut de la festa, un senyor de l'any 1700, un regidor de l'Ajuntament, Miquel de Viladomat, que era, com dèiem, doncs, regidor, en ple inici de la lluita entre filoitistes, tot el tema de la guerra de successió, això seria ara molt llarg d'explicar, però en tot cas aquest és un senyor que els seus adversaris polítics el persegueixen i intenten desacreditar-ho presentant-ho i tot de càrrecs en contra seu. I entre els càrrecs que li presenten, doncs l'acusen d'haver robat amb el seu cunyat bot, que aquí en diuen bot de lluna, posa, d'haver escupit en públic, d'haver ensenyat ses parts vexendes en públic, d'haver arrendat l'hostal de la vila, ara en diríem tràfic d'influències, i d'haver ballat el gegant per un preu estipulat. I llavors diu, de totes aquestes coses, les dues més greus són justament la d'ensenyar les parts vexendes en públic i ballar el gegant per un preu estipulat. Això és anecdòtic i divertit, o vull dir en favor de Viladomat que el van absoldre de tot plegat, per tant no van demostrar que pogués ser culpable, però el més interessant, el que dèiem abans, que aquestes anècdotes t'acaben portant de la petita història a la gran història. Tots els historiadors fins al tombant, fins a la guerra

0: vídeo, deien que antigament eren gent de cases, de casa bona, nobles, gaudins, els que feien un apatum, no com ara gent del poble, a vegades diuen quatre torrats arrencats de les tavernes. Bueno, resulta que aquest senyor, com que era regidor, estava mal vist que ballés el gegant cobrant. Per tant, això et demostra justament que tot el que diuen les cròniques posteriors és mentida. Bueno, aquesta és una història divertida que crec que pot exemplificar una mica, pot servir de resum una mica de tot el treball.
1: Moltes gràcies, Albert Rumbo i Soler, autor d'Històries de la Patum, d'Editorial Gavarres, per atendre els micròfons del Festa Festa. Nosaltres continuem amb el programa.
2: Festa Festa!
3: Si voleu tornar a escoltar el reportatge o qualsevol secció del programa, ho trobareu tot al web festafesta.cat. A més, pots conèixer amb tot detall els orígens i la història del programa, estrenat l'any 1989. També hi pots participar enviant-nos els teus comentaris i suggeriments, tot a un sol clic. Festafesta.cat, la cultura popular i tradicional a la ràdio i a internet.
4: I seguim en clau berguedana. Escoltem el primer tema musical d'avui. I és, ni més ni menys, que el Ball de l'Àliga de la Patum, interpretat pel grup Criatures.

0: Magnífica versió la d'aquest quartet. Gràcies, criatures. I ara connectem amb l'actualitat per saber què bull en el món associatiu. L'Emma Robres ens porta les notícies del Tornaveu.
1: Festa, festa!
2: Les notícies del Tornaveu.
3: La competició sana torna al món campaner. Després de l'aturada a causa de la pandèmia, el 20 de juny torna el concurs de campaners a les Borges Blanques amb la seva 6ª edició. Es tracta d'un esdeveniment únic i serveix com a punt de trobada dels campaners d'arreu del país, però també per fer valdre aquesta tradició, la tasca que hi ha al darrere i les particularitats de cada poble. Els repics de campanes seran lliures i cada participant disposarà de 6 minuts per desenvolupar-ne 2. El jurat, format per membres del món campaner, musical i cultural, valorarà la tècnica, la melodia, l'originalitat i el conjunt dels repics per escollir el guanyador. Els participants es dividiran en 2 categories, entre menors i majors de 16 anys. El motiu darrere d'aquesta decisió ens l'explica Felipe Martínez, campaner i professor a l'Escola de Campaners de les Borges Blanques.
4: Posar en valor el relleu generacional, no? Perquè durant molts anys els campaners que han resistit són persones grans d'una edat i per això és posar en valor aquesta canalla que puja, que vol aprendre.
3: Des de l'escola, que ha reprès també l'activitat en els últims mesos, esperen agrupar una 80ena de persones i 25 participants. Tothom reunit per assegurar-se que les campanes continuen sonant. El barri barceloní del Poble Sec es prepara per tenir una de les cites més emblemàtiques, la 34ena Mostra d'Entitats. L'esdeveniment anual enguany se celebra el 6 de juny i vol posar de manifest la diversitat i la riquesa del teixit associatiu local, la seva vida comunitària i els seus projectes transformadors. L'avinguda Paral·lel, l'artèria principal del barri, entre Rades i Tapioles es tanca el trànsit i es converteix en un espai peatonal, facilitant així la interacció d'assistents i entitats. D'entitats se'n podran veure de tota mena, relacionades amb l'esport, amb la cultura, amb les tradicions, amb la recerca històrica o amb els jocs, totes formant un teixit associatiu que, com explica Montserrat Pla, la presidenta de la Coordinadora d'Entitats del Poble Sec, cada vegada està més enfortit.
5: Nous projectes, noves ambicions i la gent va creant entitats o associacions.
3: Malgrat la vivacitat de les entitats, però, des de fa un temps han detectat una gran dificultat, explica la presidenta.
5: Són les entitats que ara es troben que si no hi ha una renovació de voluntari, són entitats que, clar, cada vegada va quedant menys gent per poder estar a la mostra.
3: La coordinadora espera, doncs, no només mostrar les propostes associatives del barri, sinó captar nous voluntaris per continuar fent del Poble Sec un dels barris més participatius de Barcelona.
6: Moltes gràcies, Emma, per tota aquesta informació d'actualitat. I de les notícies passem a l'actualitat de les places amb el baròmetre casteller.
2: Festa, festa.
1: Baròmetre casteller, amb Carles Esteve.
2: Sants se suma a les colles de nou.
7: Hola, companys, tornem a ser aquí per actualitzar el baròmetre estrella. Aquesta setmana els castellers de Sants han inaugurat la temporada dels 9 pisos amb el 3 de 9, la segona vegada que els borinots aixequen un castell de nou durant el mes de maig. L'anterior va ser fa just fa 10 anys. A Valls s'han vist els primers castells de 8 amb el Pilar al mig, dels xiquets de Valls. La colla vella ha presentat el 4-8 amb el Pilar i també la colla joves, que a més han tret el 2-8. La colla de Sant Pere i Sant Pau ha recuperat el Pilar 7 carregat, no el coronaven des del 2022. Els castellers de Barcelona també han avançat feina i han presentat el 7-8 i han coronat el 2-8. Els capgrossos de Mataró han tret el 3-8 i els tirallongues de Manresa han revalidat un matiner 4-8. Els castellers d'Esplugues han presentat el 3-7 per sota, els castellers del Poble Sec han estrenat a la gamma mitjana de 7 amb el 5-7 per bandera, els castellers de Berga han sumat el 7-7 i els minyons de l'Arbós ja han revalidat el 3-7 i 4 colles han tret el 4-7. Els carallots de Sant Vicenç, els atlots de Llevant, els bous de la Bisbal i els castellers de Viladecans, per la seva banda, han sumat el Pilar de 5. Els castellers de Mallorca han revalidat el 2-6 i, finalment, 3 colles han sumat castells de 6. Els castellers de Zúric, els xiquets de Copenhagen i els castellers de Santa Coloma. I això és tot per avui. Recordeu que podeu consultar el llistat sencer de les colles al nostre web baròmetrecasteller.cat.
0: Moltes gràcies. T'esperem la setmana que ve. Estarem molt pendent del que passa en l'actualitat castellera.
1: Festa, festa!
0: Continuem amb més sons de festa. Arriba l'Inxa Brass Band amb un tema que ens posa a punt de saltar i ballar, la Patumaire.

0: quina potència que té. Moltes gràcies a Insha Brass Band.
1: Festa, festa!
0: I de la música passem a la saviesa de la paraula amb en Víctor Pàmies. Avui, a Dites i Refranys, analitzem una expressió que tots hem sentit alguna vegada. Fer la travessia del desert.
2: Fes ta festa.
3: Dites i Refranys. Amb Víctor Pàmies.
4: Fer la travessia del desert. Aquesta frase feta ens remet a la Bíblia, a l'Antic Testament, i fa esment del periple que va patir el poble hebreu, comandat per Moisès, abans d'arribar a la Terra Promesa. En política, quan un partit pateix una forta davallada en unes eleccions i es veu sobtadament apartat de les quotes de poder, es diu que ha de fer la seva particular travessia del desert. Aquesta travessia comporta la pèrdua de molts actius, reinventar l'estratègia i fins i tot patir les plagues bíbliques que va sofrir el poble hebreu per a regenerar-se i tornar a optar a tenir la confiança de la ciutadania. Si se sap aprofitar, és un bon moment per a la regeneració i construir un nou projecte il·lusionador.
5: Moltes gràcies, Víctor Pàmies, per aquestes dites i refranys i t'esperem la setmana que ve.
0: Festa, festa!
5: I aquesta setmana toca un Festa, festa Gran Reserva.
0: A veure què ha trobat en Josep Maria d'ell aquest cop.
3: Festa, festa Gran Reserva.
6: 29 de juliol de 2022. Festa, festa especial dedicat al centenari de Maria Matilde Almendros.
7: L'any 1922 va néixer a la capital del Bages, a Manresa, la que hauria de ser la veu més sentida de la ràdio catalana, que, per cert, la ràdio s'inauguraria al cap de 2 anys d'haver nascut ella, el 1924. Ens estem referint a Maria Matilde Almendros, que ens toca molt de prop, ja que va ser la precursora del nostre programa de cultura popular i tradicional, el Festa Festa. Ella el va començar.

0: intentar conèixer una mica millor l'actriu i locutora, per excel·lència que va ser Maria Matilde, ens hem rodejat de les persones més coneixedores del tema. Començarem amb Pilar Gonyi. Locutora de la cadena SER, al Bages, va ser escollida comissària de l'any del centenari de Maria Matilde Almendros i per això s'ha encarregat d'organitzar tot un seguit d'actes, activitats teatrals, col·loquis, ballades, concerts i exposicions que ha dissenyat en base a tres objectius principals.
1: L'any Maria Matilde Almendros Carcassona ens va semblar de posar-hi tres punts, tres eixos. Un és la reivindicació del paper de la dona a la ràdio, que recordem aquelles locutores que els hi deixaven dir l'hora i la temperatura i amb prou feines. Amb això, doncs, ha hagut de fer una gran feina des de dins i des de fora, però molt des de dins, des de la mateixa dona. Ella va tenir programes en què l'autèntica protagonista era ella. Per tant, això diu molt de la personalitat de Maria Matilde Almendros. Va passar a ser protagonista en els seus propis programes que presentava, realitzava i produïa.
0: En som testimonis els que ens podem considerar una mica els seus hereus. El Festa Festa és, efectivament, hereva del treball iniciat per Maria Matilde Almendros. Perquè Maria Matilde Almendros era una dona emprenedora.
1: Hem considerat que havíem de destacar que és una emprenedora en l'àmbit de la cultura. Perquè quan cap dona del món del teatre tenia una companyia de teatre, ella tenia una companyia de teatre, ella s'hi jugava els seus diners i, a més, dirigia l'obra i, a més, feia la protagonista.
0: A la seva època, hem de recordar sempre que no era fàcil per una dona moure's en el món de la cultura popular o en el de la cultura, o més genèricament, en el món en el sentit més ampli. En aquells anys, el paper de la dona era pràcticament silenciat o menys tingut, com ens continua explicant Pilar Gonyi, comissària de l'any Maria Matilde Almendros.
1: Ella va promoure la cultura catalana a través del teatre i de la ràdio, fent obres del teatre català de tota la vida, però també algunes obres de gent que començava, autors emergents, dels quals ella doncs, va estrenar les seves obres. I, per altra banda, en la ràdio no deixava escapar moment per recitar poesia en català i, per descomptat, per parlar de Manresa.
0: Enric Frigola va compartir 8 anys al micròfon amb la Maria Matilde Almendros.
2: Maria Matilde Almendros va ser, probablement, una de les primeres estrelles de la ràdio en una època, els anys 50, 60 i 70 del segle passat, on no era freqüent, no era gaire possible aplicar aquest qualificatiu a una dona. Per altra banda, no sempre les grans estrelles són també grans professionals, però ella sí que ho va ser, i molt gran. Una gran popularitat que li va arribar a través de la ràdio, però amb una solidesa artística que la va aconseguir, crec jo, molt abans d'incorporar-se al món de les ones i la va aconseguir a través del teatre. A través del teatre català, en una època molt difícil per la nostra llengua.
3: Hi ha cançons de grans cantants, cantants autors, que són poemes. Potser no sempre s'escolten lletra sola. Un cas podria ser el d'aquesta cançó de la mare que va escriure Ramon Pelejero i Sanchís. Sabeu qui és? És clar que sí, en Raimon. Escoltem el seu poema, Cançó de la mare. He deixat ma mare sola a Xàtiva, al carrer Blanc. Ma mare, que sempre espera que torni com abans. He deixat germans i amics que em volen i esperen, com ma mare, que jo torni com abans. He vingut ací perquè crec que puc dir-vos en la meua maltractada llengua paraules i fets que encara ens agermanen. Paraules i fets que encara ens fan sentir homes entre homes. Paraules i fets que encara ens agermanen en la lluita contra la por, en la lluita contra la sang, en la lluita contra el dolor, en la lluita contra la fam, en la sempre necessària lluita contra el que ens separa i ens fa sentir-nos a tots nosaltres estranys. He deixat ma mare i els meus germans. He deixat els amics i la casa i tots els que esperen que jo torni com abans. I crec que he fet bé. I crec que he fet bé. Jo sé, jo sé, jo sé, jo sé que tornaré al carrer Blanc. Però ara sí, Crec que també és ma casa. I crec que puc dir-vos amb el cor obert a tots vosaltres, germans. Germans.
4: Festa, festa!
0: I per no perdre el ritme, tornem a la plaça de Sant Pere amb la Marxa de la Patum, l'emblemàtica composició del mestre Lambert, interpretada avui per la Cobla Berga Jove.

0: Gràcies a la Cobla Berga Jove per aquesta marxa de la Patum del mestre Lambert. Seguim avançant i ara saludem a Fra Valentí Serra de Manresa, que ens porta un nou remei casolà una mica exòtic. Ens explicarà com el mango ens pot enfortir l'organisme.
1: Festa, festa.
2: Els remeis de l'ermità. Un espai produït amb la col·laboració del calendari de l'ermità dels Pirineus. Guió i veu de Fra Valentí Serra de Manresa, arxiver dels caputxins.
3: Pau i bé. Déu us guard. Pau i bé. Avui us vull parlar de les fruites i hortalisses que ajuden a enfortir l'organisme. Mireu, alguns experts en nutrició aconsellen de reforçar la dieta amb fruites i hortalisses que ajudin a remineralitzar i revitalitzar l'organisme. I també ens aconsellen de prendre aliments que frenin el progrés de les malalties com ara el colesterol. Prioritàriament si ingerim verdures agraciades amb fibra, com ara la col, la ceba i els raves. També algunes hortalisses, com les bledes i els espinacs, són una font natural de vitamina A i de minerals tan necessaris com el ferro, el magnesi i el calci. En temps recents, en els mercats de casa nostra, han aparegut algunes fruites exòtiques de gran riquesa vitamínica, com per exemple el mango, que és una fruita riquíssima en la pròpia vitamina A i amb la vitamina C, i que, a més, té la virtut de contribuir a ajudar a l'organisme a absorbir correctament el ferro i a fer-lo més resistent a les infeccions. També s'ha descobert en el mango una peculiar capacitat de dissoldre les mucositats, i, per altra banda, el seu alt contingut de fibra li otorga unes destacades propietats laxants. Com que els antics frares no coneixien encara el mango, només el conegueren quan anaren en països de missió a ultramar, per tal de dissoldre les mucositats, se solien servir de la infusió de fulla de murtre, i per vitalitzar l'organisme solien menjar figues seques, que són un bon remineralitzant ossi, molt agraciat amb calci i amb ferro. Moltes gràcies per l'atenció.
4: Gràcies, Fra Valentí Serra de Manresa. Menjarem mango per estar ben forts, ja ho hem sentit.
5: Festa, festa!
4: I ara, a Cançons que tornen, en Josep Maria Dell ens proposa recuperar un tema de Xavier Elías, el piset.
6: Festa, festa!
7: Cançons que tornen.
6: Unes pinzellades a l'entorn de la nova cançó amb les veus dels seus protagonistes. Recull i presenta Josep Maria Dell.
8: Càpsula número 16. Xavier Elías. Sense deixar encara l'any 1963, continuem el nostre passeig pels records de la nova cançó amb la incorporació del setè membre dels 16 jutges, Xavier Elías. Estudiant d'Econòmiques i anys més tard dedicat al món editorial, Xavier Elías descobreix els 16 jutges quan assisteix a un concert organitzat per la Universitat de Barcelona on se sent esperonat per la cançó Els Fariseus, que hi canta Francesc Pi de la Serra quan diu això.
9: No.

0: Xavier Elias recull el guany, pren el repte, agafa el guitarrot i fa una cançó. Amb poc utillatge més, només amb un parell de cançons, però amb tota la il·lusió del món, s'incorpora a 16 jutges al mes d'abril del 1963 sota el padrinatge de Delfí Abella. Xavier Elias agafa la guitarra i es posa a cantar, inspirat principalment en el seu admirat cantautor francès Georges Brassens. Val a dir que aquest és ja un bon punt de connexió amb els fundadors dels 16 jutges, que no li impedeix patir també els efectes de la censura.
1: S'havia d'anar a Via Laietana de tant en tant, o sigui, de tant en tant es havia una denúncia perquè hi havia un senyor que li havia semblat que amb aquella cançó que es cantava s'estava agredint aquí a Su Excel·lència i coses d'aquest tipus. Evidentment, quan actuàvem teníem sempre un representant de la policia que ens controlava que cantéssim les lletres, que les teníem que passar per censura, és a dir, era tot un espectacle, diguem-ne, de control sobre la nostra activitat, i alguna vegada, doncs algun d'aquests grupos del movimiento pues, ens havien realment intentat tirar pedres i coses d'aquestes, però vaja, de veritat, o sigui, que mirat amb distància eren com molt tronats tots els altres, no?
0: Entre anades i vingudes a Via Laietana, on està la comissaria dels Grisos, anem a escoltar la música de Xavier Elias, mort el 2010 a l'edat de 69 anys, qui aporta als 16 jutges l'admiració per Brassens, que el du a escriure les seves pròpies cançons en una certa línia emanada de la chanson, com aquesta peripècia que li recordem ara, titulada El piset.
2: Mira, Xavier, que em vull casar i no tenim pis. Com un boig jo vaig posar-me a buscar el pis somiat. Mare meva, quin escàndol, quins preus m'han deixat glaçat. Sort que hi ha nobles empreses filantròpiques, socials, benemèrites, lloables, que et curen de tots els mals. Mira, Xavier, que em vull casar i no tenim pis. Pagues mig milió d'entrada o un milió, això tant se fa. I la resta, mica a mica, si és que encara et queda un ral. Els pisos són fets a mida pels senyors de molts diners. Allí tenen les amigues que no saben, les mullers. Mira, Xavier, que em vull casar i no tenim pis.

0: 16 recomanacions i has d'anar a omplir 30 impresos a 14 institucions. Mira, Xavier, que em vull casar i no tenim pis. Hi ha els pisos de les caixes que t'engeguen al moment. Si no ets un imponente o no hi tens, compte corrent. Però un pis protegit te'l donen, això de donar és un dir. Si portes un bon enxufe o si tens un bon padrí. Mira, Xavier, que em vull casar i no tenim pis. Finalment un pis et apte, m'ha sortit fora ciutat. Adéu viatge a Mallorca, no podrem passar del Prat. És justet i baix de sostre, no ens podrem ni posar drets. Sortirem per les finestres quan arribin els marrecs. Corre, Xavier, cap a l'església que tenim pis.
1: El piset, una de les poques cançons enregistrades per Xavier Elias l'any 1965, dos després d'incorporar-se als 16 jutges amb la posició número 7. Ha estat la cançó que ha tornat avui al Festa Festa.
2: Moltes gràcies, Josep Maria Adell. Ens retrobem ben aviat. I ara acabem la ronda de col·laboracions amb ganes de jugar. La companyia de jocs L'Anònima ens parla avui de com divertir-se amb els càntics.
3: Festa Festa.
4: Va de joc.
3: Un espai de la companyia de jocs L'Anònima. Escrit i presentat per Víctor Baroja, Aurora Cupani i Òscar García.
5: Juga amb nosaltres.
6: Nom del joc, Càntis. A on? Argentona, Cadaqués. Quan? Per festa major.
7: Quanta gent no té a casa càntis de fang o de ceràmica com a objecte de decoració? Però quanta gent jugaria amb un càntic? El càntic o doll, segons el territori, era un objecte present a totes les cases, doncs garantia el subministrament d'aigua. Anar a la font a cercar aigua era d'una de les tasques que normalment feien les dones o les nenes des de molt antic. De càntics hi ha totes formes i materials, de manera que formen part de la cultura humana. A Catalunya hi ha dues poblacions on per festes el càntic o doll pren un protagonisme cabdal, Argentona i Cadaqués. A Argentona, el 4 d'agost, es celebren les festes de Sant Domènec, dia que es fa la benedicció de l'aigua, documentada des de 1551. Es fan tot d'actes al voltant del càntic, entre d'altres jocs, passar-se el càntic intentant que no es trenqui, llançar un raig d'aigua al més lluny possible, bufar amb el vol gros, pescar el càntic, etc. Però si és coneguda aquesta festa, és pel concurs d'aixecada de càntics. Un nombre d'uns 12 càntics que van des dels 2 litres fins als 200 han de ser alçats i els participants han de beure aigua dels càntics. S'ha de fer en el menor nombre de temps possible. En cas d'empat, guanya qui ho hagi fet en el menor temps. Aquesta prova ha format part del concurs de l'home i la dona més forts de Catalunya. L'altra població que té el càntic com un dels protagonistes de la festa és Cadaqués. La preciosa vila costanera inclou una cursa de dolls, que és així com s'anomenen allà. Aquestes curses reprodueixen les curses que els joves del poble feien per anar a la font i tornar a casa abans que les altres. El càntic ple d'aigua es recolza el cap amb una tovallola enrotllada que li fa de coixí. Les participants han de recórrer una distància establerta el més ràpid possible sense que caigui el càntic.
6: Hi ha algun canti famós a Argentona?
7: Sí, el Jordi González. El popular presentador va fer portar el canti gros a un programa de televisió que presentava en directe. El canti tenia aigua, però no estava ple del tot. El presentador el va agafar per la nansa, donant una sacsejada que va moure l'aigua de l'interior, provocant una vibració que va trencar el canti. Vaja, va provocar un tsunami.
6: Es trenquen molts cantis a Cadaqués?
7: Cap. Doncs són tan hàbils les dones que poden caminar cap endarrere, ajupir-se i fer un seguit d'habilitats amb el càntic al cap que si ho intentem nosaltres sense practicar, no hi guanyaríem per càntics.
2: Moltes gràcies als amics de l'Anònima i a tots els col·laboradors i col·laboradores que ens heu acompanyat avui, que són l'Emma Robres, la Sara Suriol, en Víctor Pàmies i Fra Valentí Serra de Manresa.
8: Festa, festa.

0: I gràcies també a tot l'equip que fa possible que el Festa Festa cada setmana giri i puguem fer aquest programa setmanal, que són l'Helena Mayor, la Marta Ibáñez, el Joan Serra, el Josep Maria Dell i els que us estem parlant, la Laia Camproví
1: i l'Amadeu Carbó. Ens acomiadem ara amb una peça que s'ha convertit en la sardana més ballada a Berga. Es tracta de Corpus a Berga, una composició que mossèn Marià Miró i Guitó va escriure l'any 1927. L'escoltarem en la versió que va enregistrar la Cobla Salvatana. Us deixem, doncs, amb aquesta sardana i ens retrobem la setmana que ve.
0: Que tingueu una molt bona festa de Corpus fins la setmana que ve i que us vagi molt i molt bé.
1: Adéu.

Soc Laura Pau, veu de Tradicionarius Punt i Seguit. El món de la música, i més del folk, és difícil obrir-se camí i fer-se un nom. Els grans projectes potser sí que compten amb empreses que ho gestionen, però aquells que només tenen il·lusió i entusiasme, la veritat és que els és molt difícil. Per això són una bona oportunitat els concursos, i Sons n'és un. Un dels premiats que més s'ho mereixia és Trèvol, una formació de gralles, teclat, bateria i veu. Així fan sonar la cançó La Vanitosa, que va donar-se a conèixer a la veu de Jordi Fàbregas. Trèvol.

La Cobla de Cambra de Catalunya és una formació de qualitat que, de manera callada, va publicant discos amb l'obra de compositors catalans actuals o històrics. Esperant un disc dedicat a sardanes de Pau Casals, us proposo escoltar un tema titulat Marxa sobre temes populars, arranjada i muntada per un altre gran músic del país, Joaquim Serra. Ell no necessita promoció. Des dels anys 30 del segle XX que la seva música és valorada i, a més, és recordat en concerts i memorials.

No cal promoció a treballs musicals com els de Joaquim Serra. Resisteixen el pas de les dècades i desperten l'admiració de successives generacions de músics. Sorprendre el públic i passar-se una mica de la ratlla és una bona estratègia per promocionar-se. I així ho van fer els banyolins Germà Negre, que ara afegeixen un nou element per atraure l'atenció del públic: la col·laboració amb veterans consagrats. Germà Negre, amb Quico El Cèlio, interpreten Coll d'Oca, passant-se una mica de la ratlla, però amb elegància.

0: amb el Rocky Show torne.
1: La setmana que ve l'he dit que torne.
2: En fi, m'havíeu dit que era només una mica i... vaja, bé, és igual. Deixem-ho córrer. Coll d'Oca, una bona i curiosa col·laboració i una empenta mediàtica a Germà Negre i els Quicos. I també és una col·laboració que promociona la del músic pirinenc Arnau Obiols amb el duet Magari. En aquest cas, la peça no pretén ser tan comercial com l'anterior, però sí més agosarada. Escoltem Arrel.

Pau Riba i Pascal Comelade són prou coneguts pel públic aficionat al folk i a molts d'altres estils. El nord català ha coincidit amb el net del poeta Carles Riba en nombroses aventures, i la promoció no els calia per imaginar projectes. Però, en el fons, en Pau era molt calculador de les seves produccions i pulcre i metòdic en la seva realització. Us presentem a Pau Riba i Pascal Comelade interpretant les seves Mosques de colors.

Okay?

0: les molpunyeteres. Són puntets de color, volant disparats per l'habitació. Bronzents minijets, minidarts armats amb fibló. Ai!
1: Però, i tu? Vaja, quina passada. Uf, doncs clar. Ves, què volia? Alça, Manela. No exageris tampoc, eh? Cada quan? Després d'aquí...

Tradicionarios Puniseguit és una producció del Centre de Recursos Vila de Gràcia que compta amb el suport del Centre Artesà Tradicionarios i la xarxa audiovisual local. Guió i realització, Josep Maria Vidagany amb la col·laboració especial d'Ovidi Franquesa. Us ha parlat Laura Pau.

0: Fem Salut, un programa de Ràdio Mollet per a la xarxa de comunicació local.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui parlarem de prevenció. De fet, en aquest espai sempre mirem de parlar de prevenció i també del diagnòstic de les infeccions de transmissió sexual. Per fer-ho, que millor que fer-ho de la mà d'una professional com és la llevadora de l'equip d'atenció a la salut sexual i reproductiva del Baix Vallès, també d'aquí de Mollet del Vallès, de l'Institut Català de la Salut, la Eva Adarve. Benvinguda, Eva.
2: Moltes gràcies per convidar-me, Emma.
1: Anem a comentar, doncs, precisament dèiem que sempre parlem de prevenció. Primer de tot, expliquem què són les infeccions de transmissió sexual, que jo crec que la majoria d'oients hauran sentit a parlar, perquè últimament s'està parlant molt, i sobretot de la població jove, però després en farem referència. Què entenem per infeccions de transmissió sexual?
2: Doncs mira, Emma, les infeccions de transmissió sexual són totes aquelles infeccions que es poden transmetre mitjançant tenir sexe. No? Però qualsevol tipus de sexe, ja sigui sexe vaginal, sigui sexe anal, sigui sexe oral. Això és el vehicle amb el que aquestes infeccions es poden transmetre. I crec que precisament el fet de que no haguem fet tanta...
1: No, pedagogia,
2: tanta pedagogia, exacte, en el tema del sexe oral i del sexe anal, és precisament el que ha contribuït a aquest nombre tan augmentat, no, d'infeccions que tenim en aquests moments.
1: Ho dèiem, allò que, sobretot, jo personalment, no, he sentit que s'està fent especialment entre la població jove, no sé, també entre la població adulta.
2: Sí, de fet, la població jove, per una banda, és també la més estudiada i la que ens preocupa més per l'impacte que pot tenir una infecció dins d'aquestes edats. Però no se'ns ha d'oblidar que les infeccions estan a totes les edats. De fet, hi ha molts canvis poblacionals que estem veient, com per exemple divorcis, noves parelles, aplicacions mòbils, cites... Tot això el que fa és un augment de les infeccions en tots els grups d'edat. Però el que més ens preocupa segurament és en joves.
1: Dèiem que és amb les relacions sexuals que es transmeten. Estem parlant de virus, de bactèries, de tot una mica. Aquestes infeccions, quin factor és el que provoca?
2: Bé, hi ha infeccions que són ocasionades per bactèries, com ho pot ser una clamídia, hi ha altres que ho pot ser per un virus, com parlaríem de l'herpes o el virus del papiloma humà. No ens importa tant quin és la gent, sinó quines conseqüències ocasiona. De fet, d'infeccions en tenim desenes d'infeccions, però no totes tenen un impacte negatiu en el nostre cos. I per això, amb aquelles que coneixem, són en les que basem més la nostra activitat preventiva. Però la realitat és que no és tan important el què és, o sigui, d'on ve, sinó amb quina resposta tenim de tractament i què podem fer per aturar-les.
1: M'imagino que en això també el que és molt important és si donen o no símptomes, perquè de ben segur que des de la SIR us deveu trobar jo amb persones que potser tenen una infecció però desconeixen totalment que en siguin portadores, no?, d'aquesta infecció, que l'estiguin passant.
2: Totalment. És que, de fet, creiem que el 70% de les infeccions no dona símptomes. Això vol dir que una persona pot tenir una infecció i no saber-ho. I, evidentment, transmetre-la sense cap maldat. És a dir, això ens va passar amb l'època de la Covid, no? Que es transmetia el virus sense coneixement de què es tenia i, per tant, no hi havia
1: intencionalitat.
2: Cap intenció. El cas és que quan una infecció és asimptomàtica, no la podem. Avui en dia, per sort, les diagnostiquem en fase asimptomàtica per precisament no arribar a aquesta sintomatologia. Però la realitat és que si no fem un diagnòstic precoç, tallar la cadena és complicat. En relació als símptomes, depenen molt. Hi ha alguns que es destaquen més per un flux vaginal diferent, amb olor o sense, amb una coloració diferent, amb molèsties o no, que no vol dir que totes les infeccions vaginals siguin per això. Homes que tenen molèsties a l'orinar o que també tenen una secreció, però altres que poden ser una ferida, com pot ser el cas d'un herpes, o que donin aspecte com de condilomes, com una pell diferent, que seria el cas del virus de papiloma humà. I altres que no et donarien un símptoma fins a una fase molt, molt, molt avançada, com seria el cas avui en dia de la sida, que pràcticament no tenim aquesta visió, no?, o aquesta situació de malaltia ja en una fase tan tan avançada, sinó que estem detectant aquelles persones que tenen el virus i per aconseguir negativitzar, no, per aconseguir càrregues indetectables.
1: La sexualitat sempre ha estat, crec que encara és cada vegada menys, però encara un tema tabú. No sé si la població, quan té alguna d'aquesta sintomatologia, doncs acudeix a la SIR perquè té aquesta preocupació, o encara us trobeu allò amb persones que fa temps que em passa això, però...
2: Bé, podríem dir que m'ha anat millorant. És a dir, la sexualitat és una cosa que cada cop tenim més dintre del nostre discurs i que també les persones són més conscients de que existeixen el Servei d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva i que som un punt de confiança i amb molta confidencialitat. És a dir, nosaltres no jutgem mai a les persones que estem visitant, no? I qualsevol persona que ens diu que sospita o té una infecció, evidentment el tractem sense donar aquest morbo, no? O sense jutjar aquesta persona. Per altra banda, també hem de ser conscients d'una realitat. La gent molt sovint, quan creu que té una infecció, el primer que fa, què és? Buscar on? A Google, WhatsApp, GPT, perquè avui estem en aquesta era. I sovint intenten buscar... No només explicacions, sinó remeis que no passin per al sistema sanitari, perquè és una cosa que dona, bueno, una mica de vergonya, no? Amb els anys hi ha una mica de prejudici a les persones, i totes les persones que tenim relacions podem tenir una infecció. Mm-hmm. Doncs estem en aquest punt, en el que, bueno, afecta a la part confidencial, i a més la gent, quan sap que té una infecció, doncs es sent vulnerable, i per altra banda tenim les eines digitals que no ens ajuden gaire i ens poden retrasar el diagnòstic.
1: Com es fa allò el diagnòstic? Dèiem allò, si hi ha sintomatologia és molt més fàcil, tot i que esteu doncs, intentant avançar, no? En aquest sentit. Per això el que és important, m'imagino, per prevenir són les revisions, no?
2: Sí, de fet, qualsevol persona que sospiti que té una infecció o vulgui conèixer el seu estat, vale, pot accedir al servei i farem. Mira, el més habitual és fer proves mitjançant una tècnica que es diu PCR, no? Que amb això diagnostiquem la presència de clamídia, gonococ, tricomones i altres infeccions. I ho fem en funció de les pràctiques de cadascú. No només busquem en els genitals, sinó en funció de les seves pràctiques. Hi ha altres que es diagnostiquen mitjançant una analítica de sang, que són bàsicament les serologies, no? Per exemple, el més conegut seria el cas de l'HIV, no? I després hi ha altres que es diagnostiquen amb clínica, és a dir, que es poden fer proves complementàries d'agafar mostra, però hi ha algunes que donen uns símptomes visibles, com ho seria, per exemple, el cas de l'herpes, on les ferides són molt concretes, i l'àrea en què estan i tot el que ens explica ja ens portaria al propi diagnòstic.
1: Mm-hmm. Hi ha alguna infecció més prevalent que una altra en aquests moments, en l'actualitat, allò entre la població? Comentaven, doncs, que, per exemple, el VIH, doncs, ha remès segurament allò perquè tota la població ha pres més consciència, no?
2: El que tenim és menys sida, sí, però encara hi ha persones que es contagien del virus, no? El que passa és que amb els tractaments d'ara ràpids s'aconsegueixen càrregues indetectables, i això fa que la qualitat de vida d'aquestes persones millori i també es tallen per la transmissió, però segueixen sent xifres que ens han de causar alarma. Mm-hmm. La prevalença de les diferents infeccions varia molt també en funció de l'edat i del grup que estudiem, perquè també hem de ser realistes. És en funció de les persones que es fan proves. Allò que no ve, no ho coneixem. I avui en dia sabem que entre la gent jove, no, de menys de 25 anys, la clamídia, doncs, és segurament la més característica, però quan a vegades pensem en altres relacions, per exemple, homes que tenen sexe amb homes, també estaríem parlant de sífilis, no? Aleshores, a nosaltres tampoc ens agrada tant pensar en grups, sinó en aquelles conductes que poden fer que tinguis o no risc de tenir una infecció.
1: La millor manera de prevenir continua sent l'ús de preservatiu, per exemple?
2: La millor manera de prevenció primària, sí. És, a dia d'avui, la millor eina que tenim és el preservatiu, però també tenim altres eines. És a dir, preservatiu no sempre cobreix el 100% de totes les infeccions. Això vol dir que les dones han de fer les seves revisions, vale, per al tema del virus de papiloma humà, que avui en dia hi ha vacunes. Per exemple, hi ha la vacuna de l'hepatitis B, no? El virus de l'hepatitis B, no, avui en dia tenim ja una resposta i val la pena que si no estem vacunats ens vacunem. Després també hi ha algunes indicacions, no? Sobretot en gent jove, que s'està vacunant del virus de papiloma humà. I el més important és fer-se proves. És a dir, davant el dubte, em faig proves, perquè al final les parelles o les relacions hi ha un moment en què potser decideixen deixar de fer ús de preservatiu, pot ser, per exemple, un embaràs o per un altre mètode. I és aquest el moment clau en el que també hauríem de valorar que no hi hagi res, perquè l'estabilitat amb una persona és preventiva fins que deixes de fer ús de preservatiu.
1: Clar, de fet, ja quan comences relacions de parella, potser ara entrar la gent jove se sent més, no? Allò de dir, escolta'm, abans d'iniciar una relació, m'agradaria saber-ne quin és el teu estat de salut. I això no ens hauria d'espantar, sinó hauria d'entrar dintre de la normalitat, no?
2: Exacte, això seria per nosaltres...
1: Genial, m'imagino, no? Pels sanitaris.
2: Tenir la gent amb una vacunació, amb un calendari vacunal correcte, això seria fantàstic. L'ús consistent del preservatiu també seria ideal.
1: Que també entre la gent jove també s'està allò, manifestacions en mitjans de comunicació, no? Que manifesten, no, és que jo... es va fer la campanya aquella, recordo, anys enrere, no? Del Póntelo, Pónselo, i potser estaria bé de tornar a recordar una miqueta, no? Que és important.
2: Totalment. De fet, nosaltres des de la CIR, en qualsevol activitat que fem, quan anem a les escoles, instituts o altres grups, des del primer que diem, o sigui, quins són els beneficis de l'ús del preservatiu, perquè al final és un benefici que tenim afegit. I l'altre benefici és el de fer-se proves. Mm-hmm. Val? És a dir, abans de deixar l'ús del preservatiu o si he tingut una situació de risc, perquè a vegades el desconeixement, no, fa que tinguem alguna situació de risc. No tota la població coneix que amb sexe oral es pot transmetre una clamídia. Potser avui està escoltant algun audient, s'il·lumina i diu, ostres, podria tenir-la. Mm-hmm. Doncs fins que no fem una prova, no ho podem descartar. Aquesta és una realitat.
1: Has comentat, Eva, el tema del virus del papiloma humà. És veritat que fa uns anys, no, que va sortir la vacunació. Crec que ara que comentaves també que aneu a centres educatius, instituts, però no, crec que és per sisè, de primà, no? Nois i noies de 11 a 12 anys, i també els nois, crec que fins als 18 anys. Explica'ns una miqueta el tema de la vacunació.
2: Sí, el calendari vacunal es fa en aquestes edats, com has dit, però les xerrades a les escoles les fem ja a secundària. Però sí, bueno, l'objectiu és poblacional, és a dir, vacunar amb una dosi a nois i noies, cis i trans, precisament per aconseguir, doncs, una immunitat al final més col·lectiva. Després també hi ha, aquesta vacunació també està dirigida a persones que tenen risc de malaltir. És a dir, no és només per joves, sinó que hi ha alguns casos molt concrets on es necessitaran, tenint en compte de que el virus de papiloma humà és un virus molt freqüent, i que la majoria de vegades el nostre propi sistema immune ja és capaç de defensar-se. Però cert és que amb la vacunació a edats tempranes millorem, i a persones que realment veiem que aquest sistema immune, doncs també oferir una vacunació a aquelles persones, això ja s'està fent.
1: Com dèiem, avui estem parlant amb Eva Darbe, que és llevadora d'aquest equip d'atenció a la salut sexual i reproductiva del Baix Vallès. És una de les professionals de l'Institut Català de la Salut que tenim aquí a casa nostra. Hem parlat allò de diferents infeccions de transmissió sexual. La gran majoria tenen un tractament efectiu?
2: Sí. Clar. El tractament depèn aquí sí que depèn de què t'has contagiat, no? Mm-hmm. Quan és antibiòtic, pot ser antibiòtic, tot i que estem adonant-nos de que comencen a haver-hi resistències, és a dir, les bactèries també milloren, no? I cada cop ens pot passar, per això la prevenció sempre és necessària, per no arribar a la infecció, no? Mm-hmm. Altres vegades el tractament pot ser quirúrgic. Altres vegades el tractament es basa en retrovirals, no? Ara, per exemple, en el cas de l'HIV, les persones que accedeixen a tractament estan en càrregues indetectables, que això vol dir que ja no poden transmetre ni tenir aquestes conseqüències. Per tant, els tractaments han anat avançant, però sempre amb aquesta alerta. Primer, sempre poden sortir noves infeccions de transmissió sexual, sempre. I segon, poden canviar, poden mutar. Per tant, hem de seguir aplicant totes aquelles mesures de prevenció perquè estem lluny de l'erradicació de les ITS, molt lluny.
1: Patir una infecció de transmissió sexual és estigmatitzant?
2: Pot ser-ho. Pot ser-ho, per sort, cada cop ho és menys. No? Pensem que la majoria de vegades s'ha associat infecció de transmissió sexual a persona irresponsable, a persona que té conducta sempre de risc, que sempre està consumint tòxics. I això no ens ha ajudat. La realitat és que les infeccions no tenen una cara. No? Mm. Tothom és candidat a tenir una infecció avui en dia, però sí, aquest estigma no ha ajudat, sobretot en algunes infeccions com el cas de l'HIV, no? Encara hi ha estigma. Per sort, cada cop hi ha més persones que ho visibilitzen de com és la seva vida. Però seguim arribant a l'important. Tant de bo no necessitéssim, tant de bo no parléssim d'estigma. L'ideal seria que no hi haguessin infeccions. I la Lliga ha d'anar precisament en prevenir no només el contagi, sinó en fer tot el possible perquè això acabi aturant-se, perquè les dades són molt alarmants. Les dades és que cada cop augmenten més, també perquè cada cop es diagnostiquen més. Però, al final, el fet d'aquest mal ús del preservatiu i la nova tendència que tenim les parelles, no?, a no tenir aquesta monogàmia doncs, de per vida, fan que aquesta balança necessiti una mica d'equilibri.
1: Quan parlem allò, diem allò, aquesta etiqueta comportament de risc, seria això? El no posar allò mesures preventives?
2: Clar, no posar-les seria una conducta. No tant, o sigui, una persona que manté relacions sexuals i fa servir preservatiu i té un bon estat de vacunació i es va fer les seves revisions, clar, si sabem que és negativa, el que aquesta persona és de baix risc per nosaltres, no? És a dir, no és tant el número. En canvi, una persona que té relacions 3 o 4, potser menys, però sense aquest ús de preservatiu, sense passar per al sistema sanitari, sense estar atent a la seva situació de salut, òbviament té molt més risc. Per això aquest estigma ha de canviar una mica. I avui en dia moltes persones tenen més de dues parelles sexuals en un any i no fan servir al 100% el preservatiu. Així que...
1: Eva, expliquem allò, quins són els serveis, què és allò que oferiu des de la CIR?
2: Doncs des de la CIR oferim això, no? La prevenció, sobretot a joves. Tenim l'espai de tarda jove on els informem de tot el que són les infeccions i com prevenir-les. També tenim unes consultes específiques que són d'infeccions de transmissió sexual, on ja fem l'abordatge d'aquestes infeccions o d'aquelles persones que creuen que en poden tenir una. No? I donem aquest acompanyament també durant el diagnòstic i durant tot el tractament. I fem això.
1: I quan parlem de joves, a partir de quina edat? Ho dic allò perquè és veritat que també les enquestes indiquen que cada cop la població, ja no jove, sinó infantil, s'inicia amb una edat més primerenca amb les relacions sexuals. La qual cosa, no sé si la CIR, doncs, igual us trobeu allò en una franja que no sé si un menor ha d'anar acompanyat o no.
2: Bueno, els menors de 16, entre 16 i 18 anys per a sanitat són majors d'edat sanitaris, no? Quan ens trobem davant d'un menor, fem un acompanyament individual i valorem cada situació, no? A vegades hi ha situacions en la que els drets del menor han d'estar contemplats. Pensem que a la tarda jove també fem, per exemple, el cribatge d'abús sexual, no? I, bueno, interessa molt sovint, si hi ha un abús sexual intrafamiliar, primer s'ha d'avaluar això. Per tant, tal. Nosaltres a la CIR visitem des dels 13 anys. No, seria una bona edat. Per sota sempre, bueno, hem dit això de pediatria, però els límits no són tan clars, perquè al final els professionals sanitaris treballem en equip. Quan hi ha una persona que està en una situació de risc, es posen en contacte amb nosaltres i ho abordem de forma conjunta. Vull dir, no tot és en funció tant de l'edat que tingui, sinó quina és la situació particular de cada un dels joves, que és la nostra missió, atendre els joves de forma individual, amb les seves particularitats, que tinguin dret a la confidencialitat, que tinguin una atenció gratuïta i una atenció digna, no? Al final, demanar informació no és res dolent, tot el contrari. És un acte de maduresa. Per tant, quan els nostres joves volen informació, la informació se'ls pot brindar.
1: Una qüestió, quan has parlat ara de cribatge, en què consisteix això? Que és...
2: El cribatge, el que consisteix és, per exemple, en cas de dones, no?
1: Sí.
2: Doncs fem una PCR, una mostra, que és com un escobilló que es posa a la vagina, i si tenen relacions de sexe oral, sexe anal, també es posa aquí les mostres. En el cas dels nois, agafem una prova d'orina. No? I també, si tenen relacions de sexe oral, sexe anal, també fem aquestes proves. I, a més, les serologies. És a dir, aquesta analítica de sang, on ens apareixen doncs, la QB, les hepatitis, la sífilis, etc. I després doncs, hi ha algunes, com per exemple el cribatge del virus de papiloma humà, que l'estem fent cada 5 anys, no? A les dones entre els 30 i els 65 anys.
1: Ara que ha anomenat allò l'Eva entre els 30 i 65 anys, estem centrant-nos molt allò en la població jove, però també voldria fer, abans de finalitzar aquest espai, esment a la població adulta, però adulta gran. Vull dir, és a dir, la CIR té un topall, allò de dir, a partir d'aquesta edat ja no et visitarem?
2: No.
1: O el tema de les infeccions de transmissió sexual, doncs diríem, escolta'm, a partir d'aquesta edat entenem que, no sé si la teva activitat sexual ja no és tan important i, per tant, no...
2: No, la CIR no té un topall d'edat. El que té són els cribatges. Hi ha cribatges que no s'oferten a més d'una edat perquè no han demostrat cap benefici a la prevenció de malalties. Però en absolut, de fet... una anècdota, no? Nosaltres hem diagnosticat unes tricomones o un gonococ en una dona de 82 anys i en una de 72 anys. La sexualitat no es jubila, val? I el risc de tenir una infecció tampoc. Per tant, l'atenció que fem no té límit d'edat. El que sí que té el límit són els cribatges. Però qualsevol dona que es nota una sintomatologia o que s'ha notat un bony o que ha notat que necessita atenció, no hi ha cap problema en què pugui acudir a la CIR.
1: Mm-hmm. Volíem doncs, especificar-ho pel tema aquest, no? Que és veritat que sempre posem allò a l'èmfasi en la població jove, però, com deia la Eva, doncs, potser la sexualitat no es jubila, no? I llavors també hi ha aquests riscos de poder doncs, agafar una infecció de transmissió sexual i... Si abans parlàvem del tabú, en aquestes franges, no? En aquesta estigmatització encara és més important, no? En aquestes edats.
2: Totalment, perquè per alguna raó ens hem cregut doncs, això, que la sexualitat té un final o que és menys important o que no hi ha aquesta cultura d'accés al sistema, però la realitat és que les persones grans també a vegades es queden viudes i de refar la seva vida o es separen també i desitgen refer la seva vida. I les persones grans precisament són les que menys han après a utilitzar preservatius. Hi ha dones de 60-70 anys que mai han col·locat un preservatiu i homes que mai s'han col·locat un preservatiu. Per tant, iniciar noves relacions, doncs, si no tens aquesta eina o no li dones valor o penses que a tu no et passarà, doncs, clar, hi ha aquest risc de contagi.
1: Davant qualsevol dubte, acudiu a la CIR, que és una porta no només allò d'atenció, també d'informació, que és el que hem pretès en el dia d'avui amb aquesta conversa amb Eva Darbe, com dèiem, llevadora de l'equip d'atenció de salut sexual i reproductiva del Baix Vallès, també de Mollet del Vallès, de l'Institut Català de la Salut. Moltes gràcies, Eva, i fins una altra.
2: Moltes gràcies a tu, Emma.
1: Adéu-siau.

0: Són les 9.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Aquest diumenge, el play-off de bàsquet es juga a Ràdio Ciutat de Badalona.
3: La penya en joc.
2: A les 7 del vespre i des de Vitòria, desempat dels quarts de final.
4: Cosmer Baskonia a 6 a Joventut.
2: El partit definitiu.
4: El partit definitiu.
5: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
6: Gràcies, Montse. Gràcies, Noemí. Sí, programa divulgatiu de la cultura musical pop rock. Que sempre intenta fer-te costat. I fins i tot que mentre soni el programa i tu l'escoltis, vulguis oblidar-te de tot allò que ara mateix et preocupa. Algú va dir: la ment ho és tot. Et converteixes amb el que penses. I amb quina cançó estàs pensant?
7: Hola, bona tarda, Albert. D'entrada, moltes gràcies. Voldria escoltar una cançó que fa molts anys que no la sento, d'una cantant italiana que es diu, o es deia Nada, i el títol de la cançó és Hace frío ya.

0: Aquesta ara feia molt de temps que no sonava aquí al programa, però va ser un èxit el 1969 en italià. Ma che freddo fa, i també en castellà, hace frío ya. La cantant, efectivament, es diu Nada, ara té 72 anys, i, bueno, amb aquesta cançó va quedar cinquena al prestigiós Festival de San Remo. Ella va ser guanyadora en diverses ocasions del Festival de San Remo.
1: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: Sí, però m'agradaria saber on està el piano, perquè em fa sentir bé. Ah, mira, ja arriba el piano. Ha. Gràcies per escoltar qualsevol de les 125 emissores que emeten aquest programa en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears, per la FM, alguns també per en simultani per la tele, per la TDT. Per al canal de... No ens veus, però és millor, perquè això és ràdio, tu. No ens agrada la ràdio amb càmeres. A més, és molt avorrit. Si acabes d'incorporar-te, ja fas una micatona tard. O sigui que si no et vols perdre res, aquí tens una segona oportunitat. Pots... És que em feu riure. Pots recuperar els últims programes emesos a les plataformes iVoox, entre d'altres, també. On està? Ah, sí, a Amazon Music, a YouTube, a iTunes, a Apple. Per escoltar-nos en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar l'arxiu i portar-nos amb tu allà on vagis. Ja saps que al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. I participa. Pots fer-ho per correu electrònic enviant un correu a... Cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet Amador Maestro, que diu: hola Albert, enhorabona pel programa, m'agrada molt l'apartat que fas de les versions. Et proposo una joia amagada del grup Blondie, versionant Ring of Fire, cançó gravada especialment per a la pel·lícula Rudy, de 1980, on la banda Blondie apareix interpretant-se a si mateixa. És una comèdia musical amb fracàs comercial per aquesta raó, la banda sonora. Una barreja brillant i eclèctica de gèneres. Va quedar limitada i arraconada, convertint-se el doble long play en una autèntica raresa, indispensable per col·leccionistes durant molts anys. Doncs mira, nosaltres no coneixíem això, i mira que ens cau bé Debbie Harry, la cantant del grup Blondie, la que va ser conilleta Playboy, però realment aquesta no va ser... una versió afortunada.
2: Thanks. Bye-bye.

l'amic oient amador maestro ens ha descobert aquesta raresa, aquesta versió del Ring of Fire per al grup Blondie. Es veu que es va fer només, o expressament, per la pel·lícula Roadie de 1980, on la banda apareix interpretant-se a si mateixa. Però ja el mateix Amador diu que és una comèdia musical que va tenir un gran fracàs comercial precisament per la seva banda sonora.

David Harvey no tenia el seu dia quan va gravar això. Ring of Fire, Anell de Foc, va tenir moltes versions. La més popular va ser la que el 1963 va fer Johnny Cash.

Per cert, si t'agraden les pel·lícules biogràfiques relacionades amb intèrprets, amb cantants o amb gent de la música en general, et recomanem que recuperis, si pots, la pel·lícula que se li va dedicar a Johnny Cash, que està força bé, i que es diu En la cuerda floja. El protagonista va ser Joaquín Fénix. En la cuerda floja. I de Blondie, que escoltàvem abans versionant aquesta cançó, preferim quedar-nos amb el seu gran èxit, Head of Glass. Aquell cor de gel que ens fa ballar des de 1979.

0: Debbie Harry, la conillet Playboy, el capdavant de Blondie, fent-nos ballar. Sí, sí, encara omple la pista a les nostres sessions. Que per sort seguim celebrant les tardes de diumenges des de les 6 en punt i fins a les 10 a la discoteca Barrocos de Barcelona, carrer Aribau 242. Portem més de 14 anys. Encara no has vingut ni una vegada? Doncs no t'ho pensis gaire, que ja tenim una edat i no sé quant de temps podem aguantar això. També aprofito per recordar-te que m'agradaria saber quina cançó t'ha fet ballar. Una, dels anys 60, 70, 80, 90, 2000. Ah, i de pas em dius quina era la teva discoteca preferida. És per la secció última d'aquesta hora de programa, la que diem els més ballats de la història.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.
0: Compartint emocions. Recuperant il·lusions. Amb moltes cançons que et diuen més cosetes al cor que al cap. Algunes de les quals encara poden provocar-te com una mena de pessigolles a les neurones. I altres s'han convertit en autèntics himnes. Digue'm quina és la teva, quina tens desitjos de compartir. Envia'm un correu a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet des de Barcelona la Esther Cross Carulla, que em diu: hola Albert, en un programa anterior una oient et va demanar Te amo d'Humberto Tozzi. Sí, fa poc. Diu: junt amb Glòria són els seus èxits més representatius, però hi ha una que es diu Claridad, que em porta bons records i que m'agrada molt. Un petó, Albert. Doncs tens raó, és de 1980.

Claridad. 1980. Humberto Tozzi. La cançó de l'amiga Esther Cross de Barcelona. Sí, el seu primer èxit l'escoltàvem l'altre dia perquè ens ho va demanar una altra amiga oient. Va ser Te Amo, però el més internacional, sens dubte, va ser Glòria, que ara mateix podríem escoltar, però en una versió realment espectacular. En directe.

Versió de luxe, versió més llarga i, a més, versió diferent, enregistrada en directe al prestigiós Royal Albert Hall de Londres el 1988. Mentre l'escoltava, m'estaven arribant unes bones, bones vibracions i he pensat que també seria una bona cançó, una bona proposta per l'espai del bon rotllo. El gran èxit d'Umberto Tozzi, que curiosament es va fer més internacional quan la va versionar en anglès Laura Branigan.

Laura Branigan va tenir sort amb aquesta versió, però no va tenir sort a la vida. Va morir molt jove. Era dels Estats Units, havia nascut el 1952 i va morir el 2004. Aquesta va ser la seva cançó insígnia, Gloria, que va aconseguir el certificat de platí el 1982, quan s'hi va estar 36 setmanes a la prestigiosa llista Billboard Hot 100 dels Estats Units. En el seu moment va ser tot un rècord per una artista femenina i va arribar fins al número 2. Un record dels Cocos per Laura. I ara la meva especial, que avui dia no seria tan especial, però que ho va ser entre d'altres coses, perquè em van robar el disc. Sí. Un disc de 1971. I jo sabia qui me l'havia robat, eh? Una cançó poc coneguda, però que espero i desitjo que t'agradi molt. When You Are a King, quan ets un rei, del grup White Plains. Bueno, el disc és del 71, però a mi em va desaparèixer el 1989, i en aquell temps, si un disc estava descatalogat i, a més, en aquest cas va ser poc conegut, no el podies trobar enlloc, ni als mercadillos d'ocasió. Ai. Aquesta persona que me'l va pispar se'n va anar a viure a uns 1.000 quilòmetres d'on era jo, però un dia, per casualitat, el vaig poder recuperar amb uns quants més. Jo trobava a faltar aquest, però resulta que me'n faltaven bastants més. I hasta aquí puedo leer, que deia l'enyorat Jordi Estadella quan presentava l'1, 2, 3 a televisió. Ho dic perquè després també el recordarem a ell. Ara, de moment, aquest grup, White Plains, eren britànics, van durar molt poc, només van fer 5 discos singles.

0: When You Are a King.
1: When you are a king.
0: Ara l'estava escoltant i encara m'estava emocionant una mica, eh? M'he posat tontet. White Plains, 1971. Algú va dir, els llibres, les ments i els paraigües només serveixen si s'obren.
2: Gràcies per ser ràdio.
3: All Hit Radio.
4: Cocodril Club.
5: Oh, se está bien con la radio.
4: Cocodril Club.

0: Què tal? Com estàs? Tranquil, tranquil·la. Estàs a la ràdio. I al seu màgic món de sensacions. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent, però aquí, a més, és la teva música, la música de la teva generació. I posats a imaginar, tu ja hi eres als anys 80? És que la cinta de casset va formar part de les nostres vides. Durant més de 30 anys va ser l'únic format d'àudio domèstic per enregistrar so i per reproduir-lo. I a més va ser universal. Vull dir que tothom, gairebé tothom, i arreu del món tenia un aparell per gravar o reproduir cintes de casset. Ara hi ha molts formats, moltes maneres, però llavors, tot i que majorment s'utilitzaven els cassets per gravar cançons, i especialment cançons de la ràdio, quan no es tenia butxaca per comprar tots els discos que t'agradaven, no era només per música. Gràcies a les cintes de casset hem conservat i ara podem escoltar veus de persones estimades que ja no estan entre nosaltres. Recordo també quan ens reuníem tots els de la colla per gravar-li com una mena de programa de ràdio a un altre amic que potser per feina o per estudis havia marxat lluny. I bueno, fèiem bromes i li dedicàvem coses, per exemple, per al seu aniversari. Li enviàvem per correu i ens imaginàvem que al rebre'l valoraria molt més aquest regal que qualsevol objecte que es pogués comprar a les botigues. Bueno, si estiguéssim a finals dels anys 80 i estiguessis preparant un viatge en cotxe, a més de les camises, les mudes, etc, etc, imagina't que estàs preparant una cinta de casset que la vols gravar per endur-te-la al viatge, perquè t'acompanyi, perquè el viatge sigui més maco. I després, quan passin els anys, cada cançó d'aquella cinta et recordarà el viatge. Imaginem que va ser feliç. Posats a imaginar, oi? Quina cançó posaries a la cinta? Hi ha oients que se les estan apuntant totes i volen gravar aquesta cinta de veritat. Des de València, l'amic Juanjo Montpou diu: ei, per la cinta de casset, què tal Chiquilla de Seguridad Social? Un grup molt roquer i, a més, valencià.
1: És veritat.
2: Chiquilla!

Chiquilla va ser un gran èxit del grup de València Seguridad Social, un grup referent del pop espanyol format per José Manuel Casany. I va ser èxit el 1991. Una cançó que sovint posem en els bolos quan adaptem aquest programa en directe cara al públic i adaptat a Sessió de Ball, sobretot en temps de festes majors. I saps, Juanjo, que ens has proposat aquesta cançó per la cinta? No tan sols la coneix la gent, és que la gent la canta. Se sap la lletra de Chiquilla de memòria. Però aquesta cinta està resultant, com el programa, força variat. Això ens enriqueix a tots, eh? En Carles Serra, des de Llavaneres, s'han recordat una cara B. Normalment en els singles ja sabeu que les cares B estaven per farcir, no? Però que no acostumaven a ser bones. Les bones se les guardaven perquè fossin cares A de diferents singles. Però hi havia excepcions, com aquesta que ens demana en Carles, de Simon & Garfunkel. Aquí va ser la cara B de Cecilia i es deia El único muchacho que vive en Nueva York.

Lonely Living Boy in New York. Que aquí es Badí el único muchacho que vive en Nueva York. I que Espanya va ser cara B de l'èxit Cecilia en single el 1970. És una edició molt reconeguda i difícil de trobar pels col·leccionistes. El format single, eh? Perquè en long play la cançó forma part d'un àlbum sense desperdici, absolutament mític, absolutament històric. L'àlbum que portava com a títol genèric el d'una de les grans obres de Paul Simon i el Garfunkel. Puente sobre aguas turbulentas.

0: gràcies per la teva proposta des de Llavaneres, amic Carles Serra. Prenem nota per la fantàstica cinta de casset que estem gravant entre tots. Per anar de viatge, potser de dia, potser de nit, potser aquí al costat, potser molt lluny. Hem d'anar més lluny que cantava el llac. Potser per autopista. Potser per acompanyar-nos en una cua d'aquelles interminables. O potser per carreteres solitàries. I de moment, deixem aquesta secció amb la proposta d'en Miquel, que diu que ens escolta des d'Osona. No ens diu exactament des de quina població, però en fi. Diu, Albert, jo incluiria la cançó de Gino Vanelli, Felizia. Tinc bons records de la mateixa. La vaig escoltar per primera vegada a la teva discoteca de Barcelona, el Cocodrilo Club. Cap a l'any 96. Ah, doncs Felizia és de 1974. Gino Vanelli, el seu autor intèrpret, ara té 73 anys, havia nascut a Montreal, a Canadà. I aquesta és la cançó que ens va demanar quan vam tenir de convidat aquí a l'estimat i enyorat company radiofonista, televisiu, persona, gran persona. Padrí, padrí de la festa del 15è aniversari en antena d'aquest programa, que ara ja en té 32, Jordi Estadilla. Jordi, em podries destacar de totes les cançons que formen part de la teva banda sonora personal intransferible una i explicar-me el motiu d'aquesta elecció?
1: Mira, la resposta és no, perquè n'hi ha tantes que, evidentment, és molt difícil, no? I cauríem en tòpics com Imagine o tòpics com My Way, etc. Ara, l'altre dia vaig descobrir un disc, un vinil, per favor, i el vaig posar. I era Felice, de Gino Vanelli, dels anys 70 i pocs. I quina és l'anècdota d'aquest disc? Bé, l'anècdota d'aquest disc és que al Mil por Mil, nosaltres els divendres, fèiem una mena de concurs entre el Comelles, el ballador i jo.
0: Us picàveu.
1: Ens picàvem i defeníem tres discos cada un. I aleshores anava pujant allò per votacions dels oients i un quedava disc Comil. I jo vaig guanyar amb Felice. I va ser l'únic país del món on l'àlbum de Gino Vanelli, que era un long play, es va extreure amb single Felice. I a més amb el segell de Disco 1000. Ostres, i això per mi va ser un esclat d'alegria, al mateix temps un cop de prestigi davant dels mestres, com eren el Pallardo i tal. Me colgué una medalla.

0: Quina elegància, quin bon gust el del company Jordi Estadella i també el de l'amic que ens ha proposat aquesta cançó per al nostre caset, l'amic Miquel des d'Osona, on sabem que tenim molts amics. Aquí al Coco ja ho veus, música de bon gust.
1: Felicia,
0: música per sentir-te a gust, per reconfortar-te.
1: Oh, my Felicia.
0: Ai, és que quan m'agrada una cançó la poso 7 vegades seguides, però esclar, a vegades no me'n recordo que no estic sol. Suposo que no estic sol. Suposo que hi ha algú escoltant el programa. I també suposo, posats a suposar, que alguna vegada has ballat una cançó en una discoteca. Sí o no? Digue'm quina, que la compartirem. Vinga, anima't. No ets gaire bailongo, tu? O bailonga? Fes memòria. I m'envies un correu. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. Els més ballats de la història.

0: aprofita per dir-me quina era la teva discoteca preferida, que segurament ja no existeix, però que al anomenar-la, al recordar-la, també la recordaran molts altres oients. Espero el teu correu aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet des de Manresa l'Eduard, que ens diu: a mi cap al 84 m'agradava molt ballar Rock and Roll is King de la ELO. Ah, la Electric Light Orchestra. Sí, va ser un dels seus brillants temes. I diu l'Eduard: la meva disco preferida era el Memphis de Manresa. Bueno, sempre s'havia dit Memphis de Manresa, però estava a Sant Fruitós de Bages, eh? Per cert, que aquesta discoteca, Eduard, no sé si ho saps, s'ha mantingut activa des del 79, que es va inaugurar, fins ara, fins al 2026. Bueno, ara no es diu Memphis, es diu Villa Martini, però ha anunciat el seu tancament a finals d'aquest estiu. Però bueno, déu-n'hi-do, eh? Ha funcionat del 79 al 26. I fins aquí ha funcionat el nostre programa, que espero i desitjo que t'hagi més o menys agradat. Ah, i un últim favor. Procura ser feliç, Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Mar.

0: Ràdio Ciutat de Badalona.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Ciutat de Badalona els matins de dissabtes i diumenges de 9 a 10 i les nits de diumenges a dilluns de 12 a 2. És el temps del Cocodril Club. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí i nits de diumenges a dilluns de 12 a 2 a Ràdio Ciutat de Badalona 94.4 FM.
1: Cocodril Club.

0: Són les 10.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Aquest diumenge, futbol a Ràdio Ciutat de Badalona.
3: El partit del Badalona.
2: A un quart de set de la tarda i des de l'estadi municipal, partit de tornada de la segona eliminatòria del play-off d'ascens. Club de Futbol Badalona, Cornellà.

Una setmana més, benvinguts a la dansa catalana. Programa de cultura i informació sardanista produït per Ràdio Palamós, també per les emissores de la xarxa de comunicació local. Dirigint i presentant una setmana més, en Joan Teixidor. Doncs anem a veure el que els hem preparat per aquesta setmana. Començarem amb una sardana del nou compositor destacat de mes. Parlarem de Martí Llucent i de Josep Cid. Redarem una estrena, les tres guanyadores del Premi Preludi, i acabarem amb tota la informació sardanista. Com cada primer programa de mes, escollim el que serà el compositor destacat. Aquest juny, Isidre Fabra Bové, Isi Fabra, en el 120 aniversari del naixement. D'aquest poc conegut compositor comencem escoltant la sardana titulada Vesprejant, interpretada per la principal de la Bisbal.

Hem acabat d'escoltar Vesprejant de Isi Fabra, el compositor destacat de Més, interpretada per la principal de la Bisbal. Comencem els aniversaris parlant de Martí Llucent Vendrell, del que dimarts es compliran 107 anys del naixement. Martí Llucent naixia a Llagostera el 9 de juny de 1919 i també hi va morir-hi el 4 de maig del 2000. Musicalment era força polifacètic. Tocava piano, flabiol, trombó, violí i fiscorn. Va formar part de diferents orquestres de les comarques gironines, especialment en els anys 50, 60 i 70, en una època en què molts músics combinaven la feina de cobla amb el ball i la música de festa major. Com a compositor és conegut sobretot per la seva sardana, sobretot per Sant Feliuenca. Una faceta molt interessant és la seva vinculació amb el teatre popular i la música local de Llagostera. El 1961 va posar música a l'obra teatral Les filles del taper, escrita per Pere Parés. D'aquesta obra en sorgí la cançó El ferrocarril, molt recordada de la zona i dedicada al tren de Sant Feliu de Guíxols a Girona. També hi partia classes de solfeig. Pel que fa al catàleg d'obres, se'n conserven partitures en diversos arxius i fons documentals catalans. La seva figura representa molt bé aquell músic de cobla, de poble, amb gran ofici, capaç de tocar diversos instruments, fer ball, ensenyar música i escriure sardanes que quedaven integrades a la memòria popular, sobretot de les comarques gironines. Doncs de Martí Llucent escoltarem una de les seves poc conegudes sardanes, La Capella de Sant Llorenç, interpretada per la principal de la Bisbal.

Girona, el 10 de febrer de 1958, als 56 anys d'edat, on hi residia des dels 22. Fou un compositor amateur de sardanes. La seva trajectòria és especialment curiosa perquè no provenia del món habitual de les cobles. Josep Cid no era músic professional ni va formar part mai de cap cobla. D'ofici treballava en el sector de les assegurances i exercia tasques administratives i comptables a Girona i, per afició, tocava el piano i feia sardanes amb l'ajut de músics professionals. El seu pare era barceloní i regentava un cafè a Portbou i la seva mare era originària de Llançà. És autor de la sardana a la plaça del Gra, estrenada el 24 de setembre de 1947 i instrumentada pel mestre Manel Cedarra Puigferrer. Aquesta obra ha provocat que el seu nom no hagi desaparegut del repertori sardanista. La figura de Josep Cid Pacareu és representativa d'un fenomen força interessant dins la història de la sardana. Els dos compositors aficionats, que sense estudis superiors de música ni dedicació professional, contribuïren igualment al patrimoni musical popular del país. El seu cas mostra fins a quin punt la sardana fou també un espai cultural obert a persones provenents d'altres oficis, però profundament implicades a la vida musical catalana. Escoltem la sardana que ens el recorda. A la plaça del Gra, interpretada per la cobla Ciutat de Girona.

Acabat d'escoltar la sardana de Josep Cid titulada A la plaça del Gra, interpretada per la Cobla Ciutat de Girona. El dissabte 30 de maig, el Teatre El Patronat de la Garriga va acollir la gala final de la primera edició dels Premis Preludi, una gala conduïda per Arnau Tordera amb la música a càrrec de la Principal del Llobregat, que va interpretar les sardanes finalistes de les tres categories: musical, musical jove i audiència. Escoltarem les tres guanyadores. Comencem amb la categoria musical jove per a compositors de menys de 30 anys. Arribaren a la final les sardanes L'ombra de la claror d'Aurora Vicentini, Sota el far de Calella de Carles Alcaide i País d'atzur i d'or de Martí Delgado, que va ser la guanyadora i que escoltarem interpretada per la Principal del Llobregat. País d'atzur i d'or de Martí Delgado.

Aquesta era la guanyadora de la categoria musical jove dels Premis Preludi, País d'Atzur i d'Or, de Martí Delgado. Passem ara a la categoria musical. Les tres finalistes foren La nit d'ànimes, de Joan Josep Blai, A la forja d'un nou so, de Xavier Ventosa, i Quan no es troben les paraules, de Joan Druguet, essent aquesta darrera la que resultava guardonada amb el primer premi. Escoltem-la interpretada per la principal del Llobregat, Quan no es troben les paraules, de Joan Druguet.

Quan no es troben les paraules de Joan Druguet, sardana guardonada amb el Premi Musical dels Premis Preludi. I ens queda el Premi Audiència, el que, amb els vots dels assistents al concert i dels que van veure la gala des de casa seva, a través de les plataformes digitals de la xarxa i YouTube, varen decidir la guanyadora. Les tres finalistes varen ser per ordre d'interpretació a Montserrat Caupena de Jordi Molina, Galanesa d'Anna Abad i Sardanistes Muntanyencs de Lluís Alcalà. Després del recompte, el resultat molt ajustat va ser el següent. Sardanistes Muntanyencs, 835 punts. A Montserrat Caupena, 866 punts. I va resultar guanyadora d'aquesta primera edició dels Premis Preludi categoria Audiència, Galanesa d'Anna Abad, amb 891 punts. Escoltem aquesta sardana guanyadora d'aquesta primera edició dels Premis Preludi, interpretada per la principal del Llobregat, Galanesa d'Anna Abad.

Hem acabat d'escoltar l'estrena de Maria Mercè Navarro titulada Els 100 anys del foment, presentada el dissabte 30 de maig a Rubí, interpretada per la Copla Marinada. Informació per diumenge. A les 10 del matí i a les 4 de la tarda a Calella, al Parc del Mau. 98è aplec amb les coples principal de la Bisbal, Montgrins, Marinada i principal de Llobregat. A 2:15 del matí i a 4:45 de la tarda a l'Escala, a la plaça de Catalunya, 51è aplec amb les coples Ciutat de Girona, Rossinyolets i Bisbal Jove. Per 11:45 del matí, a Palafrugell, a plaça Nova, festes de primavera amb la copla del Conservatori L'Energia, a Ripollet, a la plaça de la Constitució, Corpus, amb la copla Nova Vallès, a Barcelona, a la plaça d'Eivissa, amb la copla Sant Jordi. Per les 12 del migdia, a Cànoves i Samalús, de festa major amb la copla Genissenca, a Vilafranca del Penedès, a la Rambla de la Generalitat, amb la copla Catània, a Sitges, a l'Ermita de la Trinitat, amb la copla Sitgetana, a Madrid, al Parc del Retiro, amb música enregistrada. Per 12:45, a Igualada, festes del barri del Sant Crist, amb la copla La Flama de Farners, a Berga, festes de la Patum, amb la copla Berga Jove, i a 13:45 de la tarda, a Bràfim, a plec de primavera, amb la copla Reu Jove. Fem una primera parada al 51è aplec de l'Escala per escoltar la sardana de conjunt. L'aplec de l'Escala d'Enric Vilà amb la copla La Principal de la Bisbal.

Era l'aplec de l'escala d'Enric Vilà, interpretada per la principal de la Bisbal, formació que també ens interpretarà la sardana de conjunt programada sempre a l'aplec de Calella, que arriba a la 98a edició. Tothom sap què és Record de Calella, de Vicenç Bou.

Després de Record de Calella de Vicenç Bou, continuarem la informació programada per diumenge. A les 5 de la tarda, a la Garriga, a la plaça de Can Dax, ballada amb la Cobla Sabadell, a Riudellós de la Selva, a plec de la Font del Mas Vilà, amb la Cobla Foment del Montgrí. A les 6 de la tarda, a Sant Joan de les Sabadeses, al passeig del Comte Guifré, amb la Principal de Banyoles. A 6:45 de la tarda, a Sabadell, a la plaça del Doctor Robert, amb la Cobla Nova Vallès, a Balaguer, ballada urgellenca, a la plaça de Sant Domènec, amb la Cobla Vents de Riella. A Barcelona, al Parc de la Creueta del Coll, amb la Cobla Sant Jordi. I per les 7 de la tarda, a Molins de Rei, amb la Cobla Mediterrània, i al Vendrell, a la Rambla, amb la Cobla Reu Jove. Parem a les Terres de Ponent, concretament a Balaguer, on l'associació Sard de Balaguer estan portant a terme un verkami per aconseguir els fons necessaris per editar el compacte Balaguer és Sardana, que inclourà 15 sardanes de 15 autors diferents estrenades aquest darrers 5 anys, totes vinculades amb Balaguer, enregistrades per la prestigiosa Cobla Montgrins. El nou compacte tindrà la primera presentació el dissabte 7 de novembre a Balaguer en format ballada i la segona en format concert el dilluns 30 de novembre al Barceloní Casino de l'Aliança del Poble Nou. No cal dir que us demanem que hi col·laboreu amb la mida de les vostres possibilitats. Per més informació us podeu dirigir als canals habituals del col·lectiu Sardanista de Balaguer, com són la web de l'entitat, per Instagram o Twitter, o pel correu electrònic info@sardabalaguer.cat. info@sardabalaguer.cat. L'edició d'un nou compacte sempre és una bona notícia que no es pot deixar passar. I com que som a Balaguer, ens aturarem a la ballada urgellenca que celebrarà el diumenge a 6:45 de la tarda amb la Cobla Vents de Riella. Escoltarem la sardana que la tancarà. Alegria Torregrossina, d'Amadeu Escoda, amb la Cobla Sant Jordi.

Escoltàvem la sardana d'Amadeu Escoda titulada Alegria Torregrossina, interpretada per la Cobla Sant Jordi. Anem per la resta de la informació. Per dilluns, festa de la Sant Ramades Arbúcies. A 4:45 de la tarda, al Cafè Torres, serenata de les Sant Ramades. A 6:45 de la tarda, ballada. I a les 8 del vespre, a la plaça de la Vila, concert Cobla a 4 veus, tot amb els mongrins. Per dijous a les 8 del vespre, a les Borges del Camp, festa de la Capvuitada de Corpus amb la Cobla Reu Jove. Per divendres a les 7 de la tarda a Barcelona, a la Rambla de Sants amb la Cobla Rambles. A les 8 del vespre a Barcelona també, la plaça de Sarrià amb la Cobla Baix Llobregat. A 9:15 del vespre, Esplugues de Llobregat a l'església de Santa Magdalena, concert serenata.cat amb la principal de la Bisbal. A 9:15 de la nit, a Cornellà de Llobregat, al pati exterior del castell, concert de la Plec amb la Cobla La Principal de Llobregat i el Quartet Mel. A Riudellots de la Selva amb la Cobla Contemporània i a les 10 de la nit, a Artesa de Segre amb la Cobla Jovenívola de Sabadell. I nosaltres fins aquí hem arribat. La propera setmana tornarem amb més dansa catalana, amb biografies, amb la informació que tinguem i més música. Per dedicatòries, per suggeriments, per consultes, dansacatalanapeticions@gmail.com. Tancarem amb una de les sardanes programades a la ballada de divendres de Riudellots de la Selva. Fem poble de Josep Cassú amb la principal de la Bisbal. Siguem molt feliços. Adéu-siau i molt bona setmana.

0: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
1: Notícies Badalona.
2: Bon cap de setmana, us parla Martí Villegas. L'intendent major Òscar Parada reclama una guàrdia urbana forta per poder assumir els reptes de seguretat, convivència i col·laboració que hi ha a la ciutat. Ho ha demanat durant la celebració del Dia de la Guàrdia Urbana al Becín, on ha lloat la vocació del cos de la policia local i el seu estret lligam amb la ciutat. Ens ho explica el nostre company Sergi Crusells.
3: Segons Parada, el cos de seguretat està en ple procés de transformació amb l'objectiu de millorar el servei i incrementar la presència d'agents al carrer. Ha destacat l'esforç que es du a terme per modernitzar el cos amb la incorporació de tecnologia puntera. També ha defensat la professionalitat dels agents durant les festes de maig i, en concret, en l'actuació feta durant el desallotjament del Vall del Micaco. Parada considera les crítiques rebudes legítimes, però lamenta que s'hagi posat en dubte la labor dels agents.
4: Va ser una actuació difícil en un context sensible i en què els agents van actuar amb professionalitat, proporcionalitat, serenor i responsabilitat. Com a institució hem de ser clars. La crítica és legítima. La discrepància forma part de la democràcia. Però no tot s'hi val. No és just utilitzar una intervenció policial complexa per posar en dubte la professionalitat dels nostres agents.
3: L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha coincidit en defensar el paper de la policia i que cal dotar-la de més personal, infraestructura i tecnologia. També ha reiterat el compromís de construir una nova comissaria al solar on hi havia l'Institut B9. Albiol, a més, ha lloat la col·laboració amb la resta de cossos policials, serveis jurídics i socials per rebaixar la criminalitat convencional un 8,9% a Badalona el primer trimestre d'aquest any respecte al mateix període de l'any passat. Escoltem a Xavier García Albiol.
5: La col·laboració entre els diferents cossos de seguretat, també en l'àmbit judicial, en l'àmbit social, a tots, moltes gràcies, perquè sense aquest esforç, sense aquest granet de sorra per part de tothom, segurament les coses no serien tan agradables.
3: Durant la celebració s'han atorgat diversos diplomes a agents de la Guàrdia Urbana, així com medalles a persones i entitats que treballen estretament amb el cos, com ara el Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona, el CUESP, els agents rurals o els jutjats de Badalona.
2: El govern municipal posarà en funcionament durant el mes de juliol la primera zona d'aparcament per a residents al barri d'Artigues. 95 noves places de zona verda que s'ubicaran als carrers Balmes, Mariscal Cabanes, Rafael Casanovas i Santiago. L'alcalde no descarta ampliar les zones d'estacionament regulat a altres barris de la ciutat, sempre que hi hagi consens veïnal. L'actuació rep el suport de l'Associació de Veïns d'Artigues per endreçar un barri amb alta densitat de població, segons ha assenyalat l'alcalde de Badalona. Xavier García Albiol celebra un model que beneficiarà, diu, la mobilitat dels veïns i veïnes d'Artigues. Per un cost de 0,90 euros setmanals, les persones que estiguin empadronades i siguin titulars de vehicles que no superin els 6 metres de longitud podran estacionar-hi des de les 9 del matí fins les 9 del vespre de dilluns a dissabte. La resta de la ciutadania ho podrà fer, però pagant 3 euros l'hora. Escoltem l'alcalde Xavier García Albiol.
5: A on hagi un acord amb els veïns, implementarem aparcament regulat. I zona verda, que jo crec, com a alcalde i com a veí, que és molt positiu perquè facilita que els veïns de la zona puguin aparcar, tinguin un espai amb molta seguretat garantit per aparcar a un preu irrisori de menys d'un euro a la setmana.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
6: Ningú t'informa com nosaltres.
7: Aquest diumenge, el play-off de bàsquet es juga a Ràdio Ciutat de Badalona.
8: La penya en joc.
7: A les 7 del vespre i des de Vitòria, desempat dels quarts de final.
9: Cosmer Baskonia a 6 a Joventut.
7: El partit definitiu.
9: El partit definitiu.
10: El millor del Badalona Matí.
11: Seleccionem els millors moments del programa.
10: Badalona Matí. Els millors moments.
12: Els millors moments. Doncs avui al nostre mirador particular parlem amb una dona que un bon dia va decidir ajudar a qui ho necessitava. Ho va fer a través de l'associació Capaç i Vàlida, una entitat que des del 2019 treballa per sensibilitzar la societat sobre la discapacitat, trencar barreres i també generar oportunitats per a aquest col·lectiu, tant aquí com a Kènia, crec, amb el projecte de l'Ufundi Center. La Jana Arimany, als 20 anys, va patir una caiguda d'esquena que l'ha deixat en cadira de rodes, va passar per l'Institut Gutmann i s'hi va quedar com a treballadora. Ella sap que fa falta molta pedagogia encara i també conscienciació sobre la discapacitat. Jana, bon dia.
13: Bon dia.

0: què aquesta cançó de Rod Stewart?
1: Perquè em recorda el meu pare els viatges amb cotxe, amb família, i ell sempre portava el cotxe, i mira, tinc molt bons records.
0: Escolta, Jana, quants anys tenies quan vas patir la caiguda? Què va passar exactament?
1: Doncs tenia 20 anys, jo en aquell moment estava a la universitat, estava estudiant tercer de carrera, i ho estava fent a Singapur, perquè vam fer part del curs, diguéssim, a una universitat de Singapur. I estava amb uns amics, vam decidir fer un viatge a Bali, uns dies que teníem lliures de la universitat, i doncs un matí que volíem anar a veure la sortida del sol a les terrasses d'arròs d'Ubud, havia plogut molt durant tota la nit i jo vaig relliscar, vaig caure d'esquena i això em va provocar doncs una lesió medular. I des d'aleshores doncs visc la meva vida en cadira de rodes.
0: I com s'aprèn a viure en cadira?
1: Jo diria que... Bueno, amb molt suport. O sigui, no és un aprenentatge que he fet sola, sinó que vaig estar diversos mesos a l'Institut Goodman, on allà vaig aprendre doncs a viure la meva vida amb la màxima autonomia possible amb una cadira de rodes. Allà doncs hi ha molts professionals i també moltes persones que han passat per una situació similar i que, bueno, d'alguna manera em van traslladar la seva experiència i jo vaig aprendre moltíssim d'això.
0: I t'hi has quedat, a l'Institut Goodman. Què representa per tu?
1: Doncs Goodman és... Bueno, d'alguna manera és com tornar tot allò que a mi se'm va donar en un principi, no? Jo vaig estar molt contenta des d'un principi de treballar a l'Institut Goodman i veig que hi puc aportar doncs també la meva experiència però també la meva professionalitat,
0: no? I què hi fas allà, doncs?
1: Soc la coordinadora dels programes de rehabilitació activa. Són programes que fem a la comunitat que serveixen una mica de transició de l'etapa hospitalària a la vida real, per dir-ho d'alguna manera, i llavors acompanyem doncs a persones que han patit una lesió d'origen neurològic a guanyar major autonomia, a confiança en ells mateixos i a tenir una vida més participativa i el més activa possible.
0: Has maleït aquell dia?
1: Sí.
0: Aquella sortida de sol?
1: Moltes vegades.
0: Perquè, clar, ara en pots parlar, no? Suposo, al cap dels anys. Però arribar aquí on has arribat ha de ser molt difícil. Ja ha d'haver-hi molta frustració, ha d'haver-hi... Ho dic perquè no tot és tan fàcil.
1: No, exacte. He viscut moments de tot. Moments de, com dius, molta frustració, molta por també pel futur, no?, de com seria la meva vida a partir d'aquell moment. I de fàcil no ho és gens.
0: Encara ara?
1: Bueno, jo crec que no deixo d'adaptar-m'hi mai. O sigui, és veritat que al final jo em llevo cada matí, no?, tinc la meva cadira al costat i jo començo el meu dia amb cadira i ni tan sols m'ho plantejo. Vull dir, no ho visc cada dia com una tragèdia, ni molt menys, però sí que és veritat que dia a dia doncs em trobo en situacions a vegades que encara fan que pensi, ostres, mira, que seria fàcil la vida si fos d'una altra manera, no?
0: I més amb les barreres, no?, amb que encara doncs hi ha les ciutats, barreres emocionals també, diria, no?, socials i també arquitectòniques.
1: Sí, a vegades el dia es converteix en una gincama. Barreres arquitectòniques, que per sort cada vegada són menys, no?, anem guanyant consciència i això fa que tots, mica en mica, doncs, bueno, lluitem per entorns una mica més accessibles. Però també, com dius, doncs, barreres socials. Al final seguim sense estar acostumats a conviure amb la discapacitat i això que cada vegada és més present, no?, al nostre entorn i més visible, diria. Però bueno, encara falta que la mirada canviï.
0: I per això vas fundar, no?, Capaç i Vàlida. Va ser arran de l'accident, no?, que vas tenir clar que volies ajudar altres persones amb discapacitat.
1: Sí.
0: Explica'ns aquest projecte.
1: Doncs aquest projecte va néixer el 2019, vam fundar l'associació amb la meva parella, en Gerard, i en un inici eren bueno, programes de sensibilització, sobretot a escoles, també a empreses, no?, amb la idea d'aquesta que deia doncs, de consciència, de canviar la mirada cap a la discapacitat. Després també vam engegar altres projectes, més de caire esportiu a nivell local, i va ser al cap d'un parell d'anys que se'ns va obrir l'oportunitat de començar un projecte de cooperació internacional a Kènia, a una zona rural que es diu Bungoma, que està a frontera amb Uganda, i allà hi vam crear un centre ocupacional. i una escola bressol per nens i nenes amb discapacitat. Aleshores, bueno, és ara on estem centrant gran part dels esforços de l'associació i és una mica la nostra gran motivació. I també seguim treballant a nivell local amb tot el tema de la sensibilització. De fet, aquest any hem començat un equip de futbol també de persones amb discapacitat intel·lectual. Vull dir que, bueno, tenim aquesta doble vessant local i internacional.
0: I com funciona aquest centre ocupacional a Kènia? Allà les persones es formen, no?, en diferents disciplines i troben feina?
1: Exacte, o sigui, la idea és formar persones amb discapacitat, tant joves, adults i també familiars de persones amb discapacitat en oficis que els permetin després ja sigui començar la seva pròpia activitat econòmica o bé incorporar-se doncs, al món laboral i començar a guanyar ingressos, no? Al final allà, si ja passa aquí, no? Doncs allà encara és, bueno, s'agreuja més el fet de que tenir una persona amb discapacitat
0: està
1: doncs,
0: molt mal vist.
1: Sí, hi ha molt estigma i a més empobreix encara més a la família, no? Hi ha un membre amb discapacitat que no és productiu i a més la família doncs, s'hi volca i hi ha una persona cuidadora a les 24 hores que tampoc pot generar ingressos.
0: Clar. I això com ho canvieu? Com ajudeu a canviar aquesta situació?
1: Clar, la idea és, hi ha com doble acció, no? Per una banda, doncs, amb aquesta capacitació que fem a l'hora d'ensenyar-los a generar ingressos a través d'un ofici, però també molta pedagogia a la família, no? Que vegi que aquesta persona amb discapacitat pot fer moltes coses. No cal que estigui a casa tancat, sinó que pot anar a l'escola, es pot formar i hi ha altres oportunitats per ell o ella.
0: Nosaltres en el programa, en el Mirador, sempre fem un petit qüestionari, Jana. Comencem. Què no és la Jana?
1: Jo diria que no és una persona molt impulsiva perquè dono moltes voltes a les coses abans de prendre una decisió, a vegades masses i tot.
0: I què és la Jana? Que no em diguis reflexiva.
1: No. Soc molt familiar i soc una gran amant del mar, del sol i de la bona companyia.
0: Què t'hagués agradat ser si no treballessis a la Goodman?
1: Doncs no ho tinc molt clar, però crec que potser algo una mica més creatiu, potser una mica més artista, perquè no m'hi considero gens.
0: Un somni realitzat?
1: Doncs jo diria que el projecte a Kènia, principalment.
0: I un per realitzar?
1: Un somni per realitzar. Seguir viatjant molt. M'agrada molt viatjar. S'ha convertit en un repte a vegades amb la cadira de rodes, però m'encanta i em dona molta vida.
0: A què tens més por, a la vida o a la mort?
1: Jo diria a la mort, perquè viure m'agrada molt.
0: Amb qui aniries a fer un cafè?
1: Amb la meva àvia, que ens va deixar fa un any, i m'agradaria passar més estona amb ella.
0: I amb qui no aniries ni a la cantonada?
1: Se m'ocorreixen moltes persones, però Donald Trump, per
0: no
1: exemple.
0: No siguis impulsiva, ara. No. Un llibre.
1: Doncs no sóc una gran lectora, tot i que m'agradaria ser-ho més, però ara m'estic llegint, m'estic acabant els llibres de les 7 germanes i la veritat és que m'estan agradant molt.
0: Una pel·lícula?
1: Doncs per la gran quantitat de vegades que l'he vist i l'he compartit amb molta gent, Mamma Mia.
0: I un lema de vida?
1: Aquí i ara, viure el present, que és el que tenim.

0: per acabar, ens vas demanar aquest Fix You de Coldplay.
1: És una cançó que m'emociona molt i...
0: Et cuidaré, no?
1: Fix You. Exacte, sí. I m'agrada molt. Vaig tenir la sort d'anar al concert de Coldplay, a més.
0: Va ser una de les afortunades,
1: Vaig ser de les afortunades, sí. I em va encantar.
0: Jana Arimany, un plaer haver-te conegut. Molts èxits en tot el que facis a Kènia, aquí, a la Goodman, a casa, on sigui.
1: Moltíssimes gràcies.
0: A reveure.

0: I allà, cantonada al carrer Mossèn Anton Romeu, trobem el que es considera la peça més significativa del modernisme a Badalona, la Casa Pavillar, una magnífica obra doncs, situada al que va ser l'Eixample de Badalona i dissenyada, com tantes altres cases de la nostra ciutat, pel senyor Amigó. Avui en dia, propietat de l'Òptica Hispano, sí, molt ben conservada, amb una rellevanta i bona en ferro, amb uns vitalls emplomats, una façana amb ornaments d'estuc, sanefes de flors, vitalls, forja, rajola sota el balcó, una autèntica obra d'art. Val la pena d'aturar-se una mica, aixecar la vista i contemplar tot el que es va fer en aquella casa. És magnífica.
1: Això al carrer Mossèn Anton,
0: exactament,
1: em deies, cantonada amb Martí Pujol.
0: Exacte, ara, si et sembla, anem pel carrer Mossèn Anton.
1: Vinga.
0: Mossèn Anton Romeu, aquest carrer durant una època es va dir carrer Àngel Guimarà.
1: Ah.
0: Però bé, avui en dia és Mossèn Anton Romeu i moltíssima gent no sap qui va ser Mossèn Anton Romeu.
1: Ara ens ho explicaràs tu.
0: És el moment de dir-ho. És un sacerdot nascut a Vic. Mm-hmm. Primer va pertanyar amb un orde religiós, però després va passar a ser sacerdot, doncs, diocesà. Va estar destinat a Badalona com a capellà dels convents de la Divina Providència i també de les Carmelites del carrer Alfons XII de Can Canyelles. I, a més, com que ell treballava i vivia en aquesta zona, era una zona que en aquell moment, començament del segle XX, s'estava començant a urbanitzar, que acollia moltíssima gent humil, moltíssima gent treballadora, amb moltes necessitats de tot tipus. I ell, mossèn Anton, dins les seves possibilitats, va intentar donar una ajuda en el tema de l'alfabetització i també, sobretot, sent un capellà, en el de l'evangelització. I ell va fer molta tasca personal per ajudar a la joventut i a la gent vella d'aquesta zona, fins que ja les seves forces i les seves possibilitats doncs ja no li van donar per més. I llavors va fer una cosa molt, molt important. Va començar a fer gestions amb els salesians de Sarrià perquè vinguessin els caps de setmana a fer tasca educativa i evangèlica aquí a Badalona. I això, aquesta tasca de caps de setmana, amb el temps va esdevenir amb la vinguda dels salesians per formar el seu col·legi en la zona de la Nova Badalona, en l'Eixample de Badalona, l'escola salesiana, que avui encara hi és. I és gràcies a mossèn Anton, mossèn Anton Romeu.
1: La de la plaça Pep Ventura. Estaven
0: sí,
1: allà, salesianes,
0: sí,
1: però, no?
0: Prop de la plaça Pep Ventura.
1: Prop de la plaça Pep Ventura. I si tirem una mica més allà, no?, ens trobem amb Can Casacoberta.
0: Exactament. Una de tantes, potser la més important, indústria tèxtil que hi havia a la ciutat. Avui en dia queda una part de l'edifici.
1: La façana,
0: bé,
1: no?
0: Exactament. Una de les façanes. Queda una de les façanes. És un edifici amb 17 naus. Amb 17 naus paral·leles. Evidentment, novament torna a ser l'arquitecte, el senyor Amigó. I se'ns conserva una preciosa façana, una mica malmesa per les pintades, una preciosa façana d'estil secession. La secession era una de les modalitats que va adoptar a Europa, en concret a Àustria, a Viena, al modernisme. Un dels noms que va rebre. I el senyor Amigó va adoptar el tema secession doncs, per fer aquesta façana, que és l'únic que queda de l'antiga casa, l'antiga fàbrica de Can Casacoberta.
1: Allà hi tenim la biblioteca, l'espai Betúlia.
0: Exactament, exactament.
1: I anem cap al carrer Ventosmir.
0: Exacte, tombem pel carrer Colom i agafem un carrer molt especial, molt recollit, molt bon moviment, que és el carrer Ventosmir. Ventosmir, el nom d'un terratinent molt important de la ciutat de Badalona. Tota aquesta zona per on ens estem movent havia estat propietat seva. I en el carrer Ventosmir tenim un curiós edifici, un valuós edifici, de l'època de la dictadura de

0: de Primo de Rivera, de l'any 1924, un col·legi, el col·legi Ventosmir, que va ser construït a la vegada que el col·legi que hi ha a la Riera de Canyador, que avui està tancat, sí. Però són tots dos de la mateixa època. En aquest col·legi Ventosmir hi ha una cosa molt curiosa, que avui ens sobta l'atenció, que veiem dues grans portes.
1: Ah, sí.
0: I una diu, niños.
1: No, l'altra
0: diu, niñas.
1: Sí, senyor.
0: De què va això?
1: Doncs aquella època entraven per separat.
0: Exacte.
1: Clar.
0: Passava això. Bé, doncs deixem l'escola Ventosmir i agafem doncs, el que es coneix com a Riera de Sant Joan, una de les quatre rieres principals de la ciutat. I anem en direcció muntanya. I sí. Ja trobem allà un fet importantíssim per a la ciutat, la parròquia de Sant Josep. Parròquia de Sant Josep, com vam dir l'última vegada, inaugurada el 1868, però que no es va establir en aquell lloc fins molts anys més tard. Va estar a la Divina Providència provisionalment durant 60 anys. Durant 60 anys. Fins que no es va començar a construir l'edifici de l'actual Església de Sant Josep. Es va començar a construir l'any 1920, però imagineu-vos, hi va haver la Guerra Civil pel mig, tot es va aturar, i no va ser consagrada amb la imatge actual fins l'any 1945. O sigui que durant molts anys, què hi va haver? Doncs el campanar, el que avui és la capella del Santíssim, i la cripta que hi ha sota. Però la base, dirigida també pel senyor Amigó, ja és el tercer cop que parlem avui d'ell, doncs va ser consagrada l'any 1945. Sant Josep, per què es diu Sant Josep? Home, Sant Josep és el patró dels treballadors, dels obrers, i està situada en un barri
1: industrial.
0: Eminentment obrer. Tant és així que en altres èpoques, això són històries d'altres èpoques, els de la parròquia de dalt, Santa Maria, somiaven una mica com amb un cert menyspreu, no? Ja. O sigui, com si haguessin dues categories de persones.
1: D'església o de persones, sí, sí.
0: Els de dalt i els de baix.
1: L'església dels rics i l'església dels pobres, no?
0: Bueno, diguem-ho així, sona una mica fort, però diguem-ho així. Bé, evidentment, això ja és cosa d'una altra època. I bé, tenim davant de l'església aquesta plaça, la plaça Doctor Rifé, que va ser l'artífex, el rector, el gran artífex que s'acabés d'aixecar la parròquia. I teníem el centre parroquial de Sant Josep. Avui en dia tenim un descampat, sí, esperant doncs, que es faci el nou centre. I llavors hi arribem a la Plana, carrer dels Arbes.
1: Una plaça que també ha viscut diverses transformacions, eh?
0: Quina vols dir? La Plana?
1: La Plana.
0: La Plana, sí. Però és que, com va néixer la Plana? Això és l'interessant.
1: A veure.
0: Aquí, en el segle XIX, hi havia, i abans del segle XIX, una immensa propietat agrícola amb una masia enmig que era la masia del Corb. La gent li deia la Plana del Corb, però és que aquesta immensa propietat estava tapiada. Hi havia parets per tot arreu. Hi havia parets en el que avui és el carrer de la Creu.
1: Sí.
0: Hi havia parets pels dos costats, en les dues rieres, a la Riera de Canyet i a la Riera de Sant Joan, i hi havia parets al carrer Sant Isidre, tocant el mar. O sigui, estava totalment tancat. Per allà, els ciutadans no hi podien passar. Això què comportava? Que la ciutat quedés aïllada. Quedés aïllada. Un sector i un altre de la ciutat quedava tan aïllat que s'havia de fer una volta grossíssima per anar-hi. I no hi va haver problema, no hi va haver forma d'arribar a un acord entre l'Ajuntament i els propietaris. I mira que ho van intentar. Fins que es va prendre la decisió radical. Any 1897. 1897, estem parlant, eh? L'alcalde, el senyor Pelai, ja tip del tema, ja tip de no arribar a cap mena d'acord, de que els tribunals no ajudessin, es va presentar un matí allà, ell, en la brigada municipal, carregat de pals, malls, martells, tot l'equipatge, i els va dir, enderroqueu. I van començar a enderrocar les parets per la riera de Sant Joan,
1: sí,
0: i per la riera de Canyet. Resultat, queda obert el carrer dels Arbres. El carrer dels Arbres, que s'enllaça amb el que avui es diu carrer Guifaé,
1: sí,
0: va quedar obert per aquesta acció de l'alcalde Pelai. I això què va suposar? La comunicació de la ciutat molt més fluida. Uh-huh. No sé si va ser massa legal l'acció, però...
1: Va ser una mica la brava, no? Però...
0: Totalment a la brava. Uh-huh. Bé, doncs així va néixer la famosa Plana del Corb. La Plana, que sempre li hem dit Plana, tot i que durant el franquisme no es va dir Plana. Bueno, aquella gent canviava els noms de tot,
1: sí,
0: i allò va ser la Plaza de los Caídos.
1: Oh, per això ho deia, aquesta...
0: Plaza de los Caídos. Ah. I hi havia el monument a los caídos, als seus caídos, als seus caídos.
1: Quan s'enderroca aquest monument?
0: Doncs de seguida, l'any exacte no el tinc segur, però 1976-77, uh-huh, algú per iniciativa popular va fotre un petard, uh-huh, i llavors ja es va completar per part de l'Ajuntament la de Roc. Va ser de seguida,
1: Uh-huh. Parlem del monument a Clavé, també?
0: Exactament. Llavors, seguim una mica deixant la Plana,
1: sí,
0: i anem cap a muntanya, i ens trobem al monument en Josep Anselm Clavé. Hem dit més d'una vegada que Clavé, juntament amb Pompeu Fabra, és la persona que té més carrers dedicats a ell a Catalunya. A Badalona n'hi ha un. Un tros de la carretera de dalt es diu Josep Anselm Clavé.
1: Uh-huh.
0: I aquí tenim, doncs, en Clavé molt relacionat amb Badalona, perquè hi tenia una novieta. Sí,
1: ah,
0: sí, venia bastant a Badalona...
1: Va venir per amor.
0: Pel tema de la novieta. A part, la importància d'en Clavé, evidentment, va ser una altra. No la novieta de Badalona, va ser la formació dels cors de Clavé. Per què es van formar els cors de Clavé? Els homes, quan acabaven la jornada de treball, què feien? Anar-se a la taverna, emborratxar-se, jugar, perdre diners, arribaven a casa amb unes condicions nefastes i que ho patia tothom. Clavé va pensar, donem-los un entreteniment, una formació. Què se li va acudir? Ell era músic. Va dir, formem uns cors que puguin cantar, que s'hagin, que cantin. Aquesta és la raó per la qual durant anys i anys i anys els cors de Clavé van ser només masculins. Potser cap als anys 70, que s'incorporen les dones, ja són totalment mixtes, però durant molts i molts anys van ser masculins, per aquesta raó del seu naixement.
1: I anem cap a Can Pepus. Bé, com se'l coneix, Can Pepus.
0: Exactament. Seguim cap amunt, llavors ja arribem a la carretera, que té diversos noms, però si agafem ja en direcció cap a Barcelona, aquell nom és el carrer Francesc Macià, si no m'equivoco,
1: sí,
0: en aquest moment.
1: Sí.
0: I allà trobem una casa encisadora, la casa Antoni Leal, coneguda popularment com a Can Pepus. Per què? Perquè es veu que el primer senyor Leal que va fer construir aquesta casa es deia Josep. I és clar, abans tothom tenia un motiu, i li deien Can Pepus. Un edifici modernista que ja entrem en el barri del Raval, eh? Fins ara encara estàvem al barri del centre.
1: Ara
0: entrem en el barri del Raval. Qui va ser l'arquitecte de Can Pepus? El senyor Amigó.
1: El senyor Amigó.
0: Ja veieu la gran tasca que va fer aquest home. Aquí veiem elements medievalistes, art gòtic i modernistes, serralleria, molt propi d'aquella època, d'aquell primer modernisme, tot i que el senyor Amigó va ser un modernisme tardà, diguem-ne, d'una segona generació modernista. I si deixem Can Pepus i seguim més cap a Barcelona, trobem una cosa que la gent ho coneix molt poc, perquè està entre aparcaments de cotxes, que és un mapa dels barris de Badalona.
1: On és això?
0: Doncs sí, està anant en direcció a la plaça Pep Ventura, sí, hi ha cotxes aparcats per un costat i cotxes aparcats per un altre.
1: Ah, ja sé, aquella petita illa que queda,
0: exacte,
1: allà
0: mig. Exacte, eh? I la gent no ho arriba a veure. Uh-huh. Però és un mapa molt interessant de tots els barris de la ciutat. Ciutat la nostra que limita amb Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet, Montcada, Sant Fost, Tiana i Montgat. Aquests són els límits. Uh-huh. I ja arribem al final de la ruta.
1: Sí.
0: I arribem, doncs, amb el que popularment li diem el Castellet de Pep Ventura.
1: Sí.
0: La gent no ho sap. Domènec i Montaner. Obra de l'arquitecte Domènec i Montaner. Obra medievalista de la primera època d'en Domènec i Montaner.
1: Ara hi ha un restaurant.
0: Exactament, ara hi ha un restaurant. Hi ha hagut diverses coses, eh? Sí. Una de les que històricament cal fer constar és que allà hi va radicar la secció femenina del Col·legi Municipal Albéniz. Mm. No de l'Institut Albéniz, perquè li van treure la categoria d'institut. Es va quedar com a Col·legi Municipal Albéniz. Durant 2 anys, clandestinament va funcionar com a col·legi mixte. Estàvem a l'any 40-41, eh? Fins que l'inspector va arribar.
1: I es va
0: descobrir. I llavors les nenes van haver d'anar fora i van passar en el Castellet, que es deia la femenina, es deia com a nom popular la femenina. Uh-huh. I durant alguns anys va estar dirigit aquesta femenina per la senyora Maria Aurèlia Campmany, que va ser, doncs, una persona també, en certa manera, arrelada a la ciutat de Badalona. Uh-huh. És la Casa Agustí, tècnicament la Casa Agustí, perquè el seu propietari, qui la va fer construir, era el doctor Agustí.
1: Mm-hmm. Doncs, Miquel, ho deixem aquí per avui. Hem fet una bona passejada, per aquesta zona. Molt interessant. No en sabíem tantes coses d'aquest tros de ciutat, eh? O sigui que la propera, doncs, en volem més.
0: D'acord. Gràcies. Més, doncs. Adéu.
1: Adéu, Miquel.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
3: Del Badalona Matí.
1: I és que avui ens hem inspirat en els anys 20, no els d'ara, sinó l'era del jazz i el swing, i és que la Shopping Night, com us dèiem, d'aquest any va d'això, dels alegres anys 20. Demà dissabte, a partir de les 7 de la tarda, es donarà el tret de sortir de la shopping, que s'allargarà fins a la matinada. Els carrers del centre, com sabeu, s'ompliran de visitants, d'activitats i, sobretot, de música. Edu Baciana, bon dia.
4: Hola, bon dia. Doncs sí, com bé deies, jazz, swing, i doncs avui farem un petit recorregut per algunes de les cançons més rellevants d'aquesta època. I com ja ho dèiem, avui això serà jazz i swing. I comencem amb T42 de la Fitzgerald, publicat el 1925.

0: I és que aquest tema és del musical No, No, Nanette, i la seva lletra explica com els protagonistes imaginen el seu futur junts. Aquest musical inspiraria més tard la pel·lícula Tea for Two, protagonitzada als anys 50 per Doris Day.
1: Preciosa.
0: I continuem, doncs, amb una altra dona, una de les llegendes del jazz, la gran, la immensa Nina Simone, que interpreta aquest Love Me or Leave Me l'any 1928.

0: I aquest és un altre tema que es va estrenar en un musical a Broadway, es deia Whoopi, i tot i que el reconeixement mundial per a l'artista arribaria 30 anys després quan Nina Simone el va incloure al seu àlbum debut Little Girl Blue, i allà va ser on el món va conèixer la gran Nina Simone.
1: Uh-huh. I anem a una altra obra,
0: sí,
1: Edu.
0: Anem a una obra que va trencar els esquemes i va fusionar la música clàssica amb elements del jazz. I és que van arribar a convertir, va ser una obra tan influent que es va arribar a convertir en l'himne per excel·lència de l'època. Parlem de Rhapsody in Blue, del 1924, que interpretava George Gershwin amb la seva Big Band.

0: Aquest sona.
1: Sona Woody Allen.
0: Woody Allen, absolutament.
1: A Nova York. Poses un peu a Nova York i sona aquesta música.
0: A Misterioso Asesinato en Manhattan sona Woody Allen.
1: Aquesta, de fet, estava en un recull de de Disney quan era petit, Fantasia 2000, que jo de petit la mirava així de dibuixos animats.
0: Amb
1: la
0: Mickey Mouse.
1: Sí, i m'ho mirava molt. Aquesta música em recorda molt quan era petit. Doncs continuem parlant dels anys 20 i parlem d'Armstrong, no l'astronauta, el trompetista Louis Armstrong, amb aquesta cançó.

0: És que això és West End Blues, de Louis Armstrong, publicada el 1928 i marcaria un abans i un després en la improvisació musical. Com ja potser sabeu que el jazz té una bona part d'improvisació, mai escoltaràs dues cançons igual i potser aquesta és la seva gràcia.
1: Sí, aquella jam session, no?
0: Exacte.
1: Que vas als locals i que els veus a ells xalant, improvisant tot de músiques.
0: I que és la música, sinó passar-ho bé, no?
1: Exacte.

0: 1923 ens va deixar aquest Charleston del James P. Johnson, que va ser tan popular que li van posar el seu nom al ball més famós dels anys 20, el Charleston.
1: Tu l'has ballat alguna vegada?
0: Doncs no sóc gaire bon ballarí, però...
1: Doncs aquest dissabte, sí, demà et passes
0: doncs
1: per la shopping
0: demà passo
1: i escolta'm, a ballar swing,
0: a uns balls. Doncs passem a un clàssic de l'estride de piano dels clubs nocturns d'aquella època, amb aquest Ain't Misbehavin' de 1929 de Fats Waller.

0: Aquesta era una de les cançons més populars de l'època i, de fet, que si això no sonava en un club, la gent no sortia contenta.
1: Era com aquelles cançons que fiquen al final de les discoteques, no? Que si no la posen, ningú marxa.
0: Ah, exactament. Doncs mira, encara amb la recta final i per anar acabant, com veuries un blues del 1922?
1: Fantàstic.
0: Doncs escoltem Downhearted Blues, interpretat per Bessie Smith.

0: Austin, i Bessie Smith el va incloure al seu primer disc, i només 6 mesos després arribaria a vendre en prop de 800.000 còpies. L'any 2002 aquesta gravació va ser inclosa a la llista de cançons més importants del segle XX per la Recording Industry of America, i a més està al Rock and Roll Hall of Fame com una de les 500 millors cançons de tots els temps.
1: Déu-n'hi-do, eh? Amb aquest so així fregit, eh?
0: Sí, sí, de ràdio antiga, dèiem. Antigues, correcte. I acabem amb un clàssic, acabem amb Old Man River, una cançó popular que va compondre Jerome Kern l'any 1927, amb lletra d'Oscar Hammerstein. Per als experts, és el pare dels musicals estatunidencs, pel musical Showboat.

0: La cançó, l'obra, l'entona un treballador afroamericà dels vaixells que creuaven el riu Mississippi i forma part de la llista de les 100 cançons més representatives del cinema nord-americà. N'hi ha centenars de versions, però aquí hem triat la del gran Frank Sinatra.
1: Clar, la veu.
0: La veu.
1: Eh? El crooner. Escoltem. Doncs ja ho sabeu, gràcies, Dani. Ja ho sabeu, demà a partir de 6:45 de la tarda a la plaça de la Vila arrenca aquesta Shopping Night que podreu gaudir-ne fins la 1 de la matinada. Jo en sé d'algun que demà hi passarà, Roger?
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.

0: el millor del Badalona Matí.
1: Seleccionem els millors moments del programa.
0: Badalona Matí, els millors moments.
2: Els millors moments.

0: Marrosa, Marrosa, Marrosa, Marrosa.
1: Me vergogno.

0: Bon dia, són les dues. Us parla Adrià Jurado.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Madrid ha acollit aquest matí l'acte més multitudinari i obert al públic de la visita del papa Lleó XIV.
2: El pontífex ha oficiat una missa davant més d'un milió de persones a la plaça de la Cibeles en el marc del Corpus Christi.
0: Repassem les altres notícies de la jornada d'Eduard París. Bon dia.
2: Bon dia, Adrià.
0: I dimarts també és el torn d'aquesta visita del papa a Barcelona, que també rep el pontífex. I ho fan un dia marcat del calendari de milers d'estudiants que comencen les proves d'accés a la universitat i dels docents, que tenen jornada de vaga.
2: Les autoritats de la capital catalana han preparat un ampli dispositiu de mobilitat mentre el govern recomana reduir els desplaçaments sempre que sigui possible.
0: I parlem de política, ja que el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, dubta de la seriositat d'una eventual moció de censura del PP al govern de Pedro Sánchez.
2: Turull, a més, espera les explicacions de Sánchez al Congrés sobre els darrers casos de corrupció.
0: Moment de repassar la previsió del temps. Per a les properes hores, Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest diumenge amb un ambient fresc a bona part del territori català i unes nuvolades que eren una miqueta més espesses, més compactes, sobretot a punts de la Costa Daurada i també de les Terres de l'Ebre. Però el matí, com diem, ha estat molt estable, molt més assolellat i cada vegada més hem tingut l'arribada de núvols alts i prims, que de fet ens acompanyen aquestes hores amb el creixement de les nuvolades del Pirineu i Prepirineu, que ens deixaran una tarda en aquest sector amb el cel molt més variable. De fet, apareixeran ruixats sobretot a l'Alt Ripollès, a la Cerdanya, que en moments puntuals ho faran amb intensitat. Amb unes temperatures que aquestes hores del migdia es mantenen molt semblants a les d'ahir dissabte, tornarem a superar aquesta barrera dels 31 graus a punts del Pla de Lleida i també de la Vall de l'Ebre. I la tarda, com diem, es presenta molt més tranquil·la a la resta del territori català, amb un ambient que cada vegada serà molt més assolellat, sobretot a comarques de Lleida, Tarragona i de Barcelona. Ho anirem seguint, que vagi molt bé.
0: I en successos, un motorista va morir ahir dissabte al vespre en un xoc amb un turisme a la Nacional 2A, a Martorell, al Baix Llobregat.
2: Amb aquesta víctima ja són 54 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 23 de les quals motoristes.
0: I parlem d'esports, ja que el Barça de bàsquet jugarà les semifinals del play-off de la Lliga CB després de guanyar el Lucca amb Múrcia per 76-100.
2: Els blaugranes s'enfrontaran al Tenerife, que va trencar tots els pronòstics eliminant el Real Madrid.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa edició migdia. Darrere nostra la producció del Servei d'Informatius de la Xarxa i els micròfons Eduard París i jo mateix, Adrià Jurado. Anem a Madrid, que ha acollit aquest matí l'acte més multitudinari i obert al públic de la visita del papa Lleó XIV.
2: El pontífex ha oficiat una missa a la plaça Cibeles, com diem aquest matí, en el marc del Corpus Christi. Ens amplia aquesta informació Norma Lebrero.
4: Primer gran bany de masses del papa pels carrers de Madrid. Lleó XIV ha recorregut a primera hora del matí amb el seu papa mòbil, cobert al sostre, però obert pels laterals, als principals carrers de la capital espanyola fins a la plaça de Cibeles. Hi havia 1.200.000 persones aplegant-lo, segons l'organització. Davant la mítica estàtua madrilenya i amb la presència dels reis d'Espanya i les princeses, el papa oficia la missa de Corpus després de signar el llibre d'honor de la ciutat. Ha demanat viure la fe d'una manera col·lectiva i no individual.
5: Y aquí una encomienda para de España de hoy y de mañana, que la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy. Y que también nosotros estamos llamados a estar presentes en las situaciones y en los desafíos de la sociedad, a no huir, a comprometernos personalmente en la construcción del bien común.
4: Després ha encapçalat la processó de Corpus. Ha estat un recorregut curt, però Lleó XIV ha sostingut ell mateix la custòdia consagrada, tot trepitjant les catifes de flors fetes amb els colors de la bandera vaticana. Aquesta tarda el pontífex farà una trobada amb els membres de l'Ordre de Sant Agustí i a la tarda un discurs a l'estadi Movistar Arena.
0: I seguim amb el mateix tema i el periodista Vicenç Lozano, que és un expert vaticanista i ha escrit diversos llibres sobre l'entrellat de la Santa Seu. L'últim és Lleó XIV, Ombres sota la cúpula.
2: Lozano assegura que el papa utilitza un llenguatge de diplomàcia, però els seus missatges van més enllà del que sembla a primera vista i que s'hi poden trobar referències a qüestions clarament socials i també polítiques.
6: És un papa, vull dir, que potser té un tarannà que sembla, vull dir, tradicionalista, ho és en alguns aspectes, però és profundament reformista i continuista del llegat del papa francès. És un personatge molt més discret, un personatge que no dona grans titulars als mitjans de comunicació, però que diu el que s'ha de dir, diu pràcticament el mateix que deia, doncs, el papa argentí, però ho fa d'una altra manera. D'una manera més diplomàtica, més, diguéssim, implorant, òbviament, pel diàleg, implorant per la pau i posant la pobresa en el centre de l'Església Catòlica.
0: I també s'ha referit a aquesta visita del papa al bisbe de Terrassa, Salvador Cristau, que parla sobre el que suposarà la visita del papa Lleó XIV a Catalunya i en quins actes participarà la diòcesi.
2: Ens n'amplien, doncs, aquesta informació des de Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
7: El bisbat de Terrassa espera amb il·lusió l'arribada del papa Lleó XIV a Catalunya. Diversos membres de la diòcesi, així com mossens, parròquies, comunitats religioses i col·legis, participaran als actes previstos a Barcelona i a Montserrat. La visita del papa serà històrica, com ho van ser en el seu moment les de Benet XVI, també a la Sagrada Família, i Joan Pau II, l'any 1982. Escoltem el bisbe de Terrassa, Salvador Cristau.
8: I què n'esperem? Doncs això, reanimar-nos en la nostra fe, consolidar-nos en la nostra esperança autèntica. Tenim l'esperança posada en Déu i de vegades necessitem això, una empenta, una mica d'ànim per tirar endavant enmig de la lluita de cada dia.
7: Sobre l'ús del català, el bisbe de Terrassa no creu que sigui un problema. Considera que el papa tindrà suficient sensibilitat per incorporar-lo al seu discurs, juntament amb el castellà i amb l'idioma oficial de l'Església, el llatí.
0: El papa tot just està a l'Equador de la seva estada a Madrid. I no serà fins dimarts que arribarà a Barcelona, però a falta de dos dies s'estan accelerant els detalls del dispositiu que posarà a prova la logística a l'àrea metropolitana de Barcelona i especialment a la ciutat.
2: Ens n'amplia aquesta informació Carme de Fez.
9: Barcelona ja està començant a notar les primeres afectacions a la mobilitat amb motiu de la visita del papa a Catalunya. Tot i que els principals talls de trànsit s'activaran a partir de dilluns, ja es preveuen preparatius, presència policial reforçada i restriccions puntuals. Com dèiem, les principals mesures entraran en vigor dilluns, amb els talls de circulació i limitacions d'accés a zones com Montjuïc i el Centre Històric de Barcelona. Les autoritats recomanen planificar els desplaçaments amb antelació i utilitzar el transport públic, que es reforçarà durant aquests dies. Protecció Civil també va recomanar ahir que tothom que pugui teletreballi per evitar desplaçaments. I als estudiants que hauran de passar les proves d'accés a la universitat dimarts, se'ls demana que surtin amb prou antelació per assistir als centres assignats, perquè a més coincidirà amb una nova vaga de mestres.
0: A banda de Montserrat i la Basílica de la Sagrada Família, el papa dedicarà part del seu temps a Catalunya a trobar-se amb els més desafavorits.
2: Un d'aquests espais serà la presó de Brianzú a Sant Esteve Sesrovires.
9: La visita de Lleó XIV a Brians serà la primera que un papa fa a un centre penitenciari a Catalunya i a la resta de l'Estat. Se centrarà sobretot en el mòdul femení amb internes que han estat escollides per compartir el seu testimoni. Entre elles hi ha la Montserrat i l'Elisabet.
10: Estoy nerviosilla, normal, porque esto pasa una vez en la vida y me ha tocado y estoy supercontenta y orgullosa. Porque es más fácil que te toque la lotería a que puedas hablar con el padre. Bueno, pues no me lo esperaba y como tal pues estoy contenta y muy agradecida.
11: Muy orgullosa de que pare en prisión, ¿por qué no? Es una oportunidad para todas, sin poco no hacía nada. Me queda muy poquita condena por eso. Espero no volver más, pero me voy a ir con la emoción y la capacidad de haberme elegido y poder conocer al Papa.
9: Per al propi capellà de la presó, Jesús Bel, la visita ha estat una sorpresa.
12: Primero no nos lo creíamos, pero cuando ya supimos que era una noticia cierta, un interno se me acercó emocionado, ¿verdad? Y me dijo que, dice, el Papa ha pensado en nosotros, nos ha tenido en cuenta, nos tiene en su corazón.
9: Diverses parròquies catalanes participaran en la visita, però altres, davant la incertesa de si tindrien prou entrades, han preferit viatjar a Madrid. És el cas de l'Església de la Mare de Déu de la Llum de l'Hospitalet. Iñaki Marro n'és l'administrador.
13: La idea del viatge sorgeix de la dificultat que teníem inicial de poder veure el Papa. Sabíem que el Papa venia a Espanya, venia a Madrid i a Barcelona, però no sabíem com funcionaria tot el tema de les entrades. Inicialment ens havien donat 50 entrades per l'Estadi Olímpic, 6 per la Sagrada Família, i clar, en una parròquia amb tantíssima gent, la gent estava molt frustrada. I a Madrid em van dir, si tu formes un grup, per exemple, 200 persones, et podem ajudar. Això s'ha organitzat tot en dues setmanes vistes. Dic, bueno, doncs anem a Madrid.
9: Aquest mateix diumenge s'aniran instal·lant les pantalles per veure la parada del Papa en un altre punt sensible del viatge, la parròquia de Sant Agustí, coneguda pel suport a col·lectius en situació de vulnerabilitat a Ciutat Vella i al barri del Raval.
0: I seguim encara amb la visita del Pontífex, perquè el projecte Gospel Sense Fronteres de Gospel Viu ha estat convidat a participar en la visita del Papa Lleó XIV a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona.
2: Aquesta actuació s'emmarca en la celebració del 20è aniversari del projecte que aplega les formacions de Gospel Viu Xoir, de Gospel Project de Granollers i el Heaven on Earth Gospel Show de Girona. Des de Ràdio Palafolls ens explica Melina Morilla.
14: Per aquesta ocasió s'ha realitzat una selecció de 32 veus dels tres cors. La seva intervenció a l'estadi inclourà la interpretació de dos temes propis de caràcter dinàmic i potent, a més d'un dels moments més destacats de l'actuació, i és que el grup acompanyarà l'artista Álvaro Soler en la interpretació del seu conegut èxit Bajo el mismo sol. En aquest sentit, Moisés Sala, director de la formació, ha destacat que estan molt contents i satisfets d'haver estat cridats per participar en aquesta celebració.
15: La veritat és que estem molt emocionats, estem molt contents, i cantarem dos temes i a més acompanyarem a Álvaro Soler. Són aquelles coses que et passen un cop a la vida, estem molt emocionats.
14: L'actuació de la formació està prevista per 6:15 de la tarda, just després de l'himne creat expressament per l'esdeveniment. Aquesta participació suposa una fita històrica per la trajectòria del projecte Gospel Sense Fronteres, que des dels seus inicis l'any 2006 ha portat aquest gènere arreu del món.
0: I dimarts no només hi ha la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona, aquest dimarts hi haurà, serà un dia marcat al calendari de milers d'estudiants que comencen les proves d'accés a la universitat i també dels docents que tenen jornada de vaga després de rebutjar el preacord amb el govern.
2: Aquest escenari coincideix, com diem, amb l'inici de l'ESPAU, per això els sindicats USTEC, CGT, CNT, Coordinadora Obrera Social i la Intersindical han acordat començar les mobilitzacions també de dimarts a partir de 9:00 a.m. per no perjudicar els desplaçaments de l'alumnat que ha d'arribar als exàmens.
0: Davant d'aquesta previsió d'afectacions importants, el govern de la Generalitat recomana fer teletreball dimarts i dimecres a les persones que visquin o treballin a les comarques de Barcelona, sempre que les característiques del lloc de feina ho permetin.
2: Aquesta mesura no és obligatòria, però Protecció Civil i el Departament d'Empresa i Treball la defensen per reduir així el volum de desplaçaments.
0: I parlem en plana política, precisament, en una entrevista a La Vanguardia, el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, dubta de la seriositat d'una eventual moció de censura del PP al govern de Pedro Sánchez, perquè si ho fos, assegura Turull, ja haurien contactat amb ells.
16: Escolti, si tenen algú seriós, de veritat, si s'ho creuen de veritat, i de veritat no ho fan per quedar bé, sinó que volen els nostres vots, vingui i ens ho explica. Jo la pregunta és dir, de veritat, aquests senyors, el de la moció de censura instrumental

0: sobre el compliment dels compromisos ja pactats amb el govern. Ho explica la portaveu adjunta de la formació, Susana Segovia, en una entrevista al programa Ciutadella.
1: Els pressupostos que estem aprovant avui són pel 2026 i això és els pressupostos que estem votant avui i que votarem al començament de juliol la seva aprovació definitiva. Però és cert que portem 2 anys i mig, que ha costat molt arribar en aquests pressupostos, no? Ja portem 2 anys de legislatura i són els primers que es poden aprovar. Amb el govern tenim a vegades un problema, els grups que intentem arribar a acords amb ells, i és l'acompliment dels acords. Perquè és veritat que hem arribat a acords molt importants i molt potents que nosaltres defensem molt per donar suport a aquests pressupostos, però que una de les qüestions que nosaltres posarem sobre la taula és el seguiment i l'acompliment d'aquests acords. Per tant, que puguin haver-hi nous pressupostos també depèn de la capacitat que tingui el govern de complir els acords que estan previstos pels pressupostos d'aquest any. El que nosaltres diem sempre és no m'asseuré a negociar uns nous pressupostos si no compleixes els acords que ja tinc amb tu. Acords d'investidura i acords de pressupostos.
0: Aquest dijous passat, el ple del Parlament va rebutjar les esmenes a la totalitat i va permetre que el projecte de llei de pressupostos d'aquest 2026 continués la seva tramitació. Podrien aprovar-se definitivament, doncs, el pròxim 2 de juliol.
2: I parlem de successos, ja que un motorista va morir ahir dissabte al vespre en un xoc amb un turisme a la Nacional 2A, a Martorell, al Baix Llobregat.
0: L'avís de l'accident es va rebre prop de les 9 de la nit per causes que encara s'estan investigant i va haver una col·lisió lateral per fregament entre una motocicleta i un turisme i a conseqüència d'això el motorista va perdre la vida. Es tractava d'un home de 49 anys i veí de Martorell. Amb aquesta víctima ja són 54 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 23 de les quals motoristes.
2: I un últim apunt, ja que la circulació en alta velocitat entre Barcelona, Sants i Girona i Figueres-Vilafant s'ha reprès aquest matí després que ahir al vespre una incidència en un tren a la Sagrera obligués a tallar la línia, evacuar els passatgers i oferir un servei alternatiu per carretera. I obrim plana cultural amb la Patum. Avui diumenge és la Patum de Lluïment i ha tornat a omplir la plaça de Sant Pere de Berga en el darrer acte diurn de les festes de Corpus. És una de les cites més solemnes i familiars de la Patum, amb els salts de les comparses a plena llum del dia i en un ambient més contemplatiu que el de les nits.
0: La jornada s'ha viscut amb satisfacció pel bon desenvolupament de la festa, però també amb certa melancolia perquè el Corpus Berguedà ja entra a la seva recta final. L'alcalde de Berga, Ivan Sánchez, ho ha resumit parlant d'una barreja de felicitat per la Patum viscuda i de tristesa perquè ja només queden uns últims salts.
2: A banda de la Patum, Corpus és una festivitat que es celebra per tot el territori, sovint ple de flors. Precisament anem a la Garriga, on viu un diumenge, marcat per aquestes catifes de flors.
0: Els carrers del municipi del Vallès Oriental compten amb gairebé una trentena de creacions amb elements vegetals i clavells, 3 altars, a la font de l'Ou Convalla i el mural floral del barri de Dalt. Des de Ràdio Silenci, Marçal Aragai.
3: L'activitat ha començat a primera hora del matí i a hores d'ara ja estan enllestides les 30 catifes de flors dels carrers de la Garriga que han confeccionat els veïns, entitats i visitants que surten als carrers cada any. Una diada marcada també per l'activitat de les entitats de cultura popular a la tarda, amb tradicions com el Ball de Cintes. Josep Gavarró, membre de l'Associació Cultural Corpus La Garriga, destaca que s'ha de començar la confecció ben d'hora i celebra que hi ha prou clavell.
4: A les 7 del matí comencem. I acabem, no sé, allà a les 12, més o menys, quarts d'una. En principi és així, cada any ho fem així, i cada any funciona. El disseny l'he fet jo com cada any, sí, i de moment funciona, de moment tenim molt clavell.
3: La diada de Corpus a la Garriga finalitzarà el vespre, després de l'ofici solemne amb la processó per damunt les catifes de flors formada per la comitiva festiva i religiosa de la festa.
2: I més festes per Corpus. Anem a Sallent, que continua la festa de les enramades.
0: Després d'un dijous passat per aigua, aquesta celebració tradicional arriba al seu punt final. Durant tot el cap de setmana, milers de persones han gaudit dels carrers guarnits que van des d'una representació del menjador de Harry Potter a una reproducció de la ciutat de Las Vegas. Des de Ràdio Sallent, Ona Pardo.
5: Les enramades van arrencar oficialment dijous, però ha estat durant el cap de setmana quan els carrers han començat a omplir-se de veritat. De fet, aquest matí hi ha hagut especialment vida al poble amb un dels plats forts de les enramades, el seguici festiu. Centenars de veïns i visitants han omplert de gom a gom el nucli antic per veure ballar els gegants, els bastoners i l'esbart. L'alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, insistia en l'orgull de veure el poble volcat al carrer.
6: Té aquesta dinàmica...

0: comunitària. I aquest any a mi m'agrada destacar que en més d'un carrer he vist gent nova que ha vingut a viure al poble el darrer any, s'ha acostat a col·laborar amb alguns carrers per fer enramades, no? I això és molt bonic. En un món que cada cop caminem més cap a l'individualisme, no? Que justament són espais que ens separen, les enramades van al revés, no? Que són espais que ens uneixen.
1: Aquest any són 18 els carrers engalanats i amb força participació dels més petits del poble, que amb les escoles i instituts un any més s'han engrescat a decorar alguna zona. Avui la festa continua al vespre amb la tradicional serenata dels embotits i el dia s'acabarà amb una cantada d'havaneres i concert de les Brindis. Demà els veïns començaran a desenramar els carrers després del tradicional sopar d'enramadors.
2: I sortim de la tradició a parlar més de la cultura pop moderna, ja que els amants dels còmics, els videojocs i les cartes col·leccionables tenen aquest cap de setmana una cita marcada al calendari.
3: I és que la ciutat de Vic ha acollit una nova edició del Vic Freak, una trobada que ja s'ha convertit en tot un referent per al públic friki de la comarca. Des del 9FM ens ho explica Núria Perera.
4: Vic ha acollit aquest cap de setmana una nova edició del Vic Freak, una cita dedicada al món del còmic, als videojocs i les cartes col·leccionables que continua guanyant seguidors. Des de l'organització, el director de continguts, Ivan Carrasco, assegura que el certamen ja s'ha consolidat com una data destacada a la ciutat.
5: De ser un esdeveniment sense que ningú el conegués, ara creiem que ja és tot un èxit i que ja és una data concreta per la ciutat.
4: Carrasco atribueix bona part de l'èxit al fet que l'esdeveniment està impulsat per persones que formen part del mateix col·lectiu al qual s'adrecen.
5: És un esdeveniment de friquis, fet per friquis i per friquis.
4: A més de les activitats, el certamen també dona espai a artistes i expositors, entre ells la Jimena, que aquest cap de setmana ha ofert cartes col·leccionables de diferents universos.
6: Tengo tanta variedad que un poco de todo. Claro, siempre Pokémon es lo primero que llama la atención. Mucho Magic también ha llamado la atención porque tengo unas cosas del 94, o sea, bastante retro, y sí, pero principalmente Pokémon.
4: La parada ha atret tant infants com a col·leccionistes en una jornada marcada per la bona resposta del públic.
2: Són les 2:21, moment de parlar d'esports.
7: Notícies en xarxa. Esports.
2: El Barça de bàsquet al Palau Municipal d'Esports de Múrcia ha aconseguit els 2 punts que li han permès impulsar-se a l'UQAM en els quarts de final del play-off de l'ACB.
3: Els de Xavi Pasqual, amb 2 victòries com a visitants, van segellar el pas, doncs, a les semifinals, on es veuran les cares amb el sorprenent Tenerife, botxí del favorit, el Real Madrid, i que tanca d'aquesta manera una temporada en blanc, tant en futbol com en bàsquet.
2: I per l'altra banda de l'eliminatòria, el Joventut se la juga al tot o res a la pista del Baskonia.
3: Els verd i negres estan obligats a guanyar si no volen acabar avui la temporada. Ens porta la prèvia d'aquest partit des de Ràdio Ciutat de Badalona, Albert Guerra.
8: Win or go home, el que és el mateix guanyar o marxar de vacances. Això és el que té la penya aquesta tarda a la pista del Baskonia, el Buesa Arena, un partit que val una semifinal i el guanyador tindrà el passi, on jugarà contra València Bàsquet. Els de Dani Miret arriben a la cita amb la moral ben alta després d'aconseguir l'empat a 1 a la sèrie el divendres a l'Olímpic de Badalona amb un gran Cameron Hunt, el nord-americà. Voldrà continuar en el bon moment de forma. 6 triples va anotar contra un Luabo Cabarrot que va estar, en canvi, molt més apagat. El Baskonia s'aferrarà al factor Buesa Arena. S'espera un ple absolut amb més de 12.000 persones que estan disposades a animar el seu equip. Un Baskonia d'equip de Galbiati que arribarà calent després de la patacada de Kurux i la falta antiesportiva que va donar molta polèmica en el segon partit a Badalona. No hi serà Ante Tomic, encara de baixa, recuperant-se d'unes molèsties i una lesió als isquiotibials.
2: I anem a segona federació de futbol, ja que a un quart de 7 de la tarda Badalona i Cornellà disputen el partit de tornada de la final catalana per l'ascens, amb el 4-1 favorable de l'anada pel Cornellà.
3: El Badalona, doncs, necessita una victòria èpica per continuar viu. L'equip badaloní espera comptar amb el suport de la seva afició en una data marcada a la història del club. Ens porta la prèvia del partit des de Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
9: El Badalona necessita fer una gesta aquest diumenge per eliminar el Cornellà. Els escapolats hauran de guanyar com a mínim de 3 gols de diferència si volen passar a la següent i definitiva eliminatòria. Després de la derrota de diumenge al camp del conjunt del Llobregat per 4-1, les esperances per capgirar la situació eren pràcticament nul·les i a mesura que ha anat evolucionant la setmana han anat augmentant de mica en mica, sempre amb la realitat per davant d'una gran dificultat. El tècnic badalona, Miquel Azparren, confia plenament en el seu equip i espera que l'afició pugui respondre per ser el jugador número 12.
10: Cada uno está en su derecho de cuanto cree, ¿vale? Cada uno está en su derecho, lleva muchos años aquí y a la afición yo siempre digo que no hay que pedirle, que hay que darle. Lo que sí que tengo muy claro es que con ellos, en cuanto marquemos el primero, el equipo va a volar.
9: El duel entre el Badalona i el Cornellà es disputarà diumenge a 7:15 PM.
2: I en altres eliminatòries, el Sabadell ja va passar la seva, i és que els arlequinats van capgirar el 2-0 de l'anada al Reial Madrid-Castilla, guanyant 3-0.
3: Ara, com diem, esperen rival per a la següent eliminatòria, que serà el guanyador del Zamora-Villarreal B.
2: I l'Europa, per la seva banda, busca seguir el camí del Sabadell.
3: Els escapulats juguen avui a partir d'un 4:45 contra el Celta Fortuna després de l'empat a 1 de l'anada. En cas de victòria, els escapulats, com diem, s'enfrontarien per una plaça a la segona divisió davant la Ponferradina.
2: I baixem fins a la tercera federació, ja que la Pobla de Mafumet ha guanyat el partit d'anada de la final de play-off per aconseguir aquesta categoria al camp del Sant Mauro per 1-2.
3: Tot i això, el filial del Nàstic haurà de segellar-ho el cap de setmana vinent, sabent que en tindrà prou amb no perdre el darrer partit de la temporada a casa.
2: I en futbol sala, el Barça guanya per 4-3 a l'Inter Movistar en les semifinals, que es disputen el millor de 3 partits.
3: Els culers van haver de patir per tombar l'equip madrileny en aquest primer partit de la semifinal al Palau Blaugrana. Recordem que en la ronda anterior havien eliminat el Valdepeñas per la via ràpida i ara estan a un sol partit de plantar-se a la final.
2: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Eduard París i un servidor, Adrià Jurado. Gràcies per escoltar-nos. Passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: L'univers infinit.
2: Els dies de la setmana. Per què les setmanes tenen 7 dies? Si avui en dia haguéssim de fer la divisió del temps, segurament faríem setmanes de 10 dies, perquè comptem amb el sistema decimal, de 10 en 10. Però quan es va decidir aquesta divisió, el 7 era un número màgic. La setmana de 7 dies s'endinsa en la nit del temps. De fet, una de les unitats naturals de temps és el mes, marcat per la Lluna i les seves fases. I un mes són més o menys 28 dies. Per tant, la seva divisió en 4 parts de 7 dies cadascuna va aparèixer de forma molt natural. El 7 també era un número màgic en les cultures antigues, que són la base de la nostra. Segurament, la causa que el 7 fos un número màgic era que en aquella època llunyana només era possible veure en el cel 7 cossos celestes. El Sol, la Lluna i 5 planetes. Mercuri, Venus, Mart, Júpiter i Saturn, que es podien distingir clarament de les estrelles fixes. Quan els romans van posar noms als dies de la setmana, van dedicar cada dia a un astre diferent. Així doncs, el dilluns vol dir el dia de la Lluna, dimarts, dia de Mart, dimecres, dia de Mercuri, dijous, dia de Júpiter, divendres, dia de Venus, dissabte, dia de Saturn, i diumenge, en aquella època es deia Dissolis, que vol dir el dia del Sol. Després, dos dels noms es van canviar. Els hebreus dedicaven, i continuen dedicant encara, el setè dia, el dissabte, al descans. L'anomenen sàbat, que en hebreu significa repòs. Els romans van copiar dels hebreus el costum de fer un dia descans setmanal i van decidir que fos el darrer de la setmana, el mateix que celebraven els hebreus. Per això es va canviar el dia de Saturn pel dia sabati, el dissabte. I al segle IV, quan ja s'havia consolidat el cristianisme en l'imperi romà, l'emperador Constantí va ordenar que es dediqués un dia al déu dels cristians. D'aquesta manera, el Dissolis es va canviar pel diumenge, Dies Dominicus, que significa el dia del Senyor. A més, també va passar a ser el dia del descans per als cristians, i per això es va canviar el seu ordre, passant de ser el primer dia de la setmana a ser l'últim. I de pas, es va treure protagonisme el dissabte, el dia del descans dels hebreus.
0: La xarxa de comunicació local.
3: Bon dia, són 2:45, us parla Adrià Jurado.
4: Notícies en xarxa, edició migdia.
3: Madrid ha acollit aquest matí l'acte més multitudinari i obert al públic de la visita del Papa Lleó XIV.
5: El pontífex ha oficiat una missa davant més d'un milió de persones a la plaça Cibeles en el marc del Corpus Christi.
3: Repassem les altres notícies de la jornada d'Eduard París. Bon dia.
5: Bon dia, Adrià.
3: Dimarts serà el torn de la visita del Papa a Barcelona. I ho fa en un dia marcat al calendari de milers d'estudiants que comencen les proves d'accés a la universitat i dels docents, que tenen jornada de vaga.
5: Les autoritats de la capital catalana han preparat un ampli dispositiu de mobilitat mentre el govern recomana reduir els desplaçaments sempre que sigui possible.
3: En plana política, el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, dubta de la seriositat d'una eventual moció de censura del PP del govern de Pedro Sánchez.
5: Turull, a més, espera les explicacions de Sánchez al Congrés sobre els darrers casos de corrupció.
3: Moment de repassar la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jauregui-Fer, bon dia.
6: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest diumenge amb un ambient fresc a bona part del territori català i unes nuvolades que eren una miqueta més espesses, més compactes, sobretot a punts de la Costa Daurada i també de les Terres de l'Ebre. Però el matí, com diem, ha estat molt estable, molt més assolellat i cada vegada més hem tingut l'arribada de núvols alts i prims, que de fet ens acompanyen aquestes hores amb el creixement de les nuvolades del Pirineu i Prepirineu, que ens deixaran una tarda en aquest sector amb el cel molt més variable. fet, apareixeran ruixats sobretot a l'Alt Ripollès, a la Cerdanya, que en moments puntuals ho faran amb intensitat. Amb unes temperatures que aquestes hores del migdia es mantenen molt semblants a les d'ahir dissabte, tornarem a superar aquesta barrera dels 31 graus a punts del Pla de Lleida i també de la Vall de l'Ebre. I la tarda, com diem, es presenta molt més tranquil·la a la resta del territori català, amb un ambient que cada vegada serà molt més assolellat, sobretot a comarques de Lleida, Tarragona i de Barcelona. Ho anirem seguint, que vagi molt bé.
3: I en successos, un motorista va morir ahir dissabte al vespre en un xoc amb un turisme a la Nacional 2, a Martorell, al Baix Llobregat.
5: Amb aquesta víctima, ja són 54 les persones que han perdut la vida en guanyar les carreteres catalanes, 23 de les quals motoristes.
3: I en esports, el Barça de bàsquet jugarà les semifinals del play-off de la Lliga ACB després de guanyar l'UQAM Múrcia per 76-100.
5: Els blaugranes s'enfrontaran al Tenerife, que va trencar tots els pronòstics eliminant el Real Madrid.
3: I avui és torn pel Joventut, que juga la classificació a la pista del Baskonia.
5: En cas de victòria, els badalonins s'enfrontarien al València Bàsquet a les semifinals.
3: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Les 2:33, esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius a la xarxa i els micròfons, Eduard París i jo mateix, Adrià Jurado. Anem a Madrid, que ha acollit aquest matí l'acte més multitudinari i obert al públic de la visita del papa Lleó XIV.
5: El pontífex ha oficiat una missa a la plaça Cibeles aquest matí en motiu del Corpus Christi. Ens n'amplia aquesta informació Norma Lebrero.
1: Primer gran bany de masses del papa pels carrers de Madrid. Lleó XIV ha recorregut a primera hora del matí amb el seu papa mòbil, cobert al sostre, però obert pels laterals, els principals carrers de la capital espanyola fins a la plaça de Cibeles. Hi havia 1.200.000 persones aplegant-lo, segons l'organització. Davant la mítica estàtua madrilenya i amb la presència dels reis d'Espanya i les princeses, el papa oficia la missa de Corpus després de signar el llibre d'honor de la ciutat. Ha demanat viure la fe d'una manera col·lectiva i no individual.
7: Y aquí una encomienda para de España de hoy y de mañana, que la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy. Y que también nosotros estamos llamados a estar presentes en las situaciones y en los desafíos de la sociedad, a no huir, a comprometernos personalmente en la construcción del bien común.
1: Després encapçalar la processó de Corpus. Ha estat un recorregut curt, però Lleó XIV ha sostingut ell mateix la custòdia consagrada, tot trepitjant les catifes de flors fetes amb els colors de la bandera vaticana. Aquesta tarda el pontífex farà una trobada amb els membres de l'Ordre de Sant Agustí i a la tarda un discurs a l'estadi Movistar Arena.
3: I el periodista Vicenç Lozano és un expert vaticanista i ha escrit diversos llibres sobre l'entrellat de la Santa Seu. L'últim és Lleó XIV, ombres sota la cúpula.
5: Lozano assegura que el papa utilitza un llenguatge de diplomàcia, però els seus missatges van més enllà del que sembla a primera vista i que s'hi poden trobar referències a qüestions clarament socials i també polítiques.
8: És un papa, vull dir, que potser té un tarannà que sembla, vull dir, tradicionalista, ho és en alguns aspectes, però és profundament reformista i continuista del llegat del papa Francesc. És un personatge molt més discret, un personatge que no dona grans titulars als mitjans de comunicació, però que diu el que s'ha de dir, diu pràcticament el mateix que deia, doncs, el papa argentí, però ho fa d'una altra manera, d'una manera més diplomàtica, més, diguéssim, implorant, òbviament, pel diàleg, implorant per la pau i posant la pobresa en el centre de l'Església Catòlica.
3: I també ha parlat el bisbe de Terrassa, Salvador Cristau, que parla sobre, sobre aquesta visita del papa Lleó XIV i en quins actes participarà la diòcesi.
5: Ens amplien aquesta informació des de Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
9: El bisbat de Terrassa espera amb il·lusió l'arribada del papa Lleó XIV a Catalunya. Diversos membres de la diòcesi, així com mossens, parròquies, comunitats religioses i col·legis, participaran als actes previstos a Barcelona i a Montserrat. La visita del papa serà històrica, com ho van ser en el seu moment les de Benet XVI, també a la Sagrada Família, i Joan Pau II, l'any 1982. Escoltem el bisbe de Terrassa, Salvador Cristau.
10: I què n'esperem? Doncs això, reanimar-nos en la en la nostra fe, consolidar-nos en la nostra esperança autèntica. Tenim l'esperança posada en Déu i de vegades necessitem això, una empenta, una mica d'ànim per tirar endavant enmig de la lluita de cada dia.
9: Sobre l'ús del català, el bisbe de Terrassa no creu que sigui un problema. Considera que el papa tindrà suficient sensibilitat per incorporar-lo al seu discurs, juntament amb el castellà i amb l'idioma oficial de l'Església, el llatí.
3: I el papa tot just està a l'Equador de la seva estada a Madrid. I no serà fins dimarts que arribarà a Barcelona, però a falta de dos dies s'estan accelerant els detalls del dispositiu que posarà a prova la logística a l'àrea metropolitana de Barcelona i especialment a la ciutat.
5: Ens n'amplia aquesta informació Carme de Fez.
11: Barcelona ja està començant a notar les primeres afectacions a la mobilitat amb motiu de la visita del Papa a Catalunya. Tot i que els principals talls de trànsit s'activaran a partir de dilluns, ja es preveuen preparatius, presència policial reforçada i restriccions puntuals. Com dèiem, les principals mesures entraran en vigor dilluns, amb els talls de circulació i limitacions d'accés a zones com Montjuïc i el centre històric de Barcelona. Les autoritats recomanen planificar els desplaçaments amb antelació i utilitzar el transport públic, que es reforçarà durant aquests dies. Protecció Civil també va recomanar ahir que tothom que pugui teletreballi per evitar desplaçaments. I als estudiants que hauran de passar les proves d'accés a la universitat dimarts, se'ls demana que surtin amb prou antelació per assistir als centres assignats, perquè a més coincidirà amb una nova vaga de mestres.
3: A banda de Montserrat i la Basílica de la Sagrada Família, el papa dedicarà part del seu temps a Catalunya a trobar-se amb els més desafavorits.
5: I un d'aquests espais serà la presó de Brians 1 a Sant Esteve Sesrovires.
11: La visita de Lleó 14 a Brians serà la primera que un papa fa a un centre penitenciari a Catalunya i a la resta de l'Estat. Se centrarà sobretot en el mòdul femení amb internes que han estat escollides per compartir el seu testimoni. Entre elles hi ha la Montserrat i l'Elisabet.
12: Estoy nerviosilla, normal, porque esto pasa una vez en la vida y me ha tocado y estoy supercontenta y orgullosa. Porque es más fácil que te toque la lotería a que puedas hablar con el padre. Bueno, pues no me lo esperaba y como tal pues estoy contenta y muy agradecida.
13: Muy orgullosa de que pare en prisión, ¿por qué no? Es una oportunidad para todas, sin poco no hacía nada. Me queda muy poquita condena por eso. Espero no volver más, pero me voy a ir con la emoción y la capacidad de haberme elegido y poder conocer al Papa.
11: Per al propi capellà de la presó, Jesús Bel, la visita ha estat una sorpresa.
14: Primero no nos lo creíamos, pero cuando ya supimos que era una noticia cierta, un interno se me acercó emocionado, ¿verdad? Y me dijo que, dice, el Papa ha pensado en nosotros, nos ha tenido en cuenta, nos tiene en su corazón.
11: Diverses parròquies catalanes participaran en la visita, però altres, davant la incertesa de si tindrien prou entrades, han preferit viatjar a Madrid. És el cas de l'Església de la Mare de Déu de la Llum de l'Hospitalet. Iñaki Marro n'és l'administrador.
15: La idea del viatge sorgeix de la dificultat que teníem inicial de poder veure el Papa. Sabíem que el Papa venia a Espanya, venia a Madrid i a Barcelona, però no sabíem com funcionaria tot el tema de les entrades. Inicialment ens havien donat 50 entrades per l'Estadi Olímpic, 6 per la Sagrada Família, i clar, en una parròquia amb tantíssima gent, la gent estava molt frustrada. I a Madrid em van dir, si tu formes un grup, per exemple, 200 persones, et podem ajudar. Això s'ha organitzat tot en dues setmanes vistes. Dic, bueno, doncs anem a Madrid.
11: Aquest mateix diumenge s'aniran instal·lant les pantalles per veure la parada del Papa en un altre punt sensible del viatge, la parròquia de Sant Agustí, coneguda pel suport a col·lectius en situació de vulnerabilitat a Ciutat Vella i al barri del Raval.
3: I dimarts, com us informàvem, no només hi ha la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona, serà també un dia marcat al calendari de milers d'estudiants que comencen les proves d'accés a la universitat i dels docents que tenen jornada de vaga després de rebutjar el preacord amb el govern.
5: Aquest escenari coincideix amb l'inici, com diem, de l'ESPAU. Per això els sindicats USTEC, CGT, CNT, Coordinadora Obrera Social i la Intersindical han acordat començar les mobilitzacions també durant la jornada aquest dimarts a partir de les 9 del matí per no perjudicar els desplaçaments de l'alumnat que ha d'arribar als exàmens.
3: Davant d'aquesta previsió d'afectacions importants, el govern de la Generalitat recomana fer teletreball dimarts i dimecres a les persones que visquin o treballin a les comarques de Barcelona sempre que les característiques del lloc de feina ho permetin.
5: Aquesta mesura no és obligatòria, però Protecció Civil i el Departament d'Empresa i Treball la defensen per reduir el volum dels desplaçaments.
3: I parlem de política, ja que en una entrevista a La Vanguardia, el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, dubta de la seriositat d'una eventual moció de censura del PP al govern de Pedro Sánchez, perquè si ho fos, diu Turull, ja haurien contactat amb ells.
16: Escolti, si tenen algú seriós, de veritat, si s'ho creuen de veritat, i de veritat no ho fan per quedar bé, sinó que volen els nostres vots, vingui i ens ho explica. Jo la pregunta és dir, de veritat, aquests senyors, el de la moció de censura instrumental... Ho diuen en sèrio o no? Perquè ho estan gestionant d'una manera que no sembla pas que la vulguin. El camí ideal, insisteixo, però, seria això, que Pedro Sánchez acabés com un demòcrata i convoqués ja les eleccions i no que això fos aquesta legislatura zombi o que vingués per moció de censura.
5: Turull, a més, espera les explicacions de Sánchez al Congrés sobre els darrers casos de corrupció abans de prendre decisions, però insisteix que la solució només ha de passar per la convocatòria de comicis.
3: I en plana de successos, un motorista va morir ahir dissabte al vespre en un xoc amb un turisme a la Nacional 2A, a Martorell, al Baix Llobregat.
5: L'avís de l'accident es va rebre prop de les 9 de la nit i per causes que encara s'estan investigant hi va haver una col·lisió lateral per fregament entre una motocicleta i un turisme. A conseqüència d'això, el motorista va perdre la vida. Es tracta d'un home de 49 anys i veí de Martorell. Amb aquesta víctima ja són 54 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 23 de les quals motoristes.
3: Ja en una punta en salut, parlem dels 5 catalans que van estar al vaixell Ondius, ja que han tornat a donar negatiu a la prova de d'antivirus i ja són a casa seva per acabar de continuar l'aïllament de la seva quarantena. I obrim bloc local anant fins a Girona, que ha acollit avui diumenge una nova edició dels Premis Literaris del barri de Sant Narcís.
5: La jornada organitzada per l'Associació de Veïns del Barri busca promoure la cultura, l'hàbit d'escriure, així com el de llegir, i donar oportunitats al talent local. Des de Televisió de Girona, Xavi Morlans.
17: Els Premis Literaris del barri de Sant Narcís han estat un any més una de les activitats destacades de la Festa Major del barri gironí. En l'edició d'enguany s'han estrenat noves categories, s'ha rendit homenatge a Clementina Arderiu, ja que aquest 2026 ha fet 50 anys de la mort de la poetessa catalana, i també a Iris Martí, qui era veïna del barri. Així ens ho explica Jordi García Torruella, president de l'Ateneu Sant Narcisenc.
18: És una entrega de premis que va començar amb l'entrega del Premi de Narrativa, però que mica en mica hem anat ampliant, per dir-ho d'alguna manera. Tenim el Premi de Narrativa Lluís Gil, però també tenim el Premi de Poesia, tenim el Premi d'Infantil, tenim el Premi, aquest any hem començat amb el Premi de Cançó, i a la vegada ens feia especial il·lusió donar aquest premi per primera vegada en homenatge a l'Iris Martí, veïna del barri, i a la vegada també farem un petit homenatge a Clementina Arderiu en els 50 anys de la seva mort. Amb moltes ganes d'aquests premis literaris, amb molta força, amb molta empenta, per continuar doncs fomentant la cultura en els barris, a la ciutat, i fomentant les lletres catalanes.
17: A banda, també hi ha col·laborat el Cor de Gospel Girona, que ha ofert a tots els assistents una petita demostració del gran repertori que ofereixen. Amb tot això es tanca el capítol d'aquest 2026 i es comença a afrontar la 22a edició, la del 2027, amb la mateixa il·lusió de sempre.
3: I seguim en plana local, però en aquest cas amb consciència ambiental. I és que aquesta també s'educa. I anem a Terrassa, al Parc de Vallparadís, que ha acollit l'acte central de la 35a Setmana del Medi Ambient, una edició que ha posat el focus en el paper de l'educació per avançar cap a una ciutat més sostenible.
5: Amb activitats per a tota la família i la participació destacada dels joves del Consell Municipal d'Infants i Adolescents, la jornada ha combinat sensibilització, joc i compromís amb la preservació de l'entorn. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Dana Bombardó.
19: El Parc de Vallparadís ha acollit l'acte central de la 35a Setmana del Medi Ambient de Terrassa. Una edició que, sota el lema «Eduquem consciències creant camí», ha situat l'educació com a eix vertebrador, evidenciant el creixent compromís de la ciutadania amb la preservació de l'entorn.
20: I aquest any hem vist que, en realitat, tots els temes ambientals sempre requereixen una part educativa, una part ambiental, una part que els nens, les nenes, les famílies, no? tota la ciutat, al final, acabi entenent. I l'única manera és a través de l'educació. I per això creiem que era molt important fer-ho a través de l'educació ambiental.
19: Una de les principals novetats ha estat la implicació dels joves del Consell Municipal d'Infants i Adolescents de la ciutat, que han dinamitzat diverses propostes. Moltes famílies han participat en aquestes activitats lúdiques on els més petits també han pogut gaudir de jocs infantils, tot pensat per fomentar la sensibilització i els valors ecològics. La Setmana del Medi Ambient tanca l'edició recordant que el camí cap a una ciutat més verda comença per la conscienciació col·lectiva.
3: I encara en Medi Ambient, la Fundació Nova Cultura de l'Aigua i la Plataforma en Defensa de l'Ebre adverteixen de l'impacte hídric de gigafactories com la que es projecta a Móra la Nova.
5: L'alerta s'ha llançat a Tortosa durant l'assemblea anual de la Fundació, celebrada precisament per a commemorar el 25è aniversari de la plataforma, amb una taula rodona conjunta. Des de 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
2: La Fundació Nova Cultura de l'Aigua alerta que el desplegament accelerat de gigafactories com la projectada a Móra la Nova pot posar en risc l'abastiment humà en zones seques. L'entitat ha expressat la seva preocupació davant la falta de regulació estatal i l'impacte hídric i energètic durant la seva assemblea anual celebrada a Tortosa. La cita ha servit per commemorar el 25è aniversari de la Plataforma en Defensa de l'Ebre per abordar les lluites compartides i els reptes de futur. Escoltem Susana Bella, membre de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, que recorda quan el front científic i el social es van unir contra el trasbassament.
21: 25 anys després d'aquelles mobilitzacions, avui tenim la Fundació aquí d'una manera per a reforçar-nos també uns als altres, fer un balanç una mica del camí recorregut, no només a nivell de Terres de l'Ebre i les lluites de la plataforma, sinó també de tota la resta de lluites que hi ha en tota l'aigua, la resta de rius de l'estat espanyol i de Catalunya.
2: Les entitats també han fet una crida a la societat civil per mobilitzar-se de cara a la consulta pública del nou Pla Hidrològic de l'Ebre, que s'obrirà a finals d'any.
3: I obrim bloc cultural parlant de la Patum. La Patum de Lluïment ha tornat a omplir aquest diumenge a la plaça de Sant Pere de Berga, en el darrer acte diurn de les festes de Corpus, que és una de les cites més solemnes i familiars de la Patum, amb els salts de les compartes a plena llum del dia.
5: La jornada s'ha viscut amb satisfacció pel bon desenvolupament de la festa, però també amb certa melancolia perquè el Corpus berguedà ja entra a la seva recta final.
3: A banda de la Patum, Corpus és una festivitat que es celebra per tot el territori, sovint ple de flors. Precisament a Caldes de Montbui s'ha tornat a omplir de color amb el Caldes Flor, que enguany celebra el 30è aniversari.
5: La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha visitat la vila tant per aquesta festivitat com pel valor patrimonial del municipi del Vallès Oriental. Des de Radio Caldes, Aleix Marí.
22: Avui se celebra la 30a edició del Caldes Flor, el Festival de Catifes Florals Calderí, que commemora l'aniversari amb 250 voluntaris, 24 entitats participants i una mà de coincidències. Enguany, la fita de la festivitat convergeix amb la celebració de l'any Gaudí i amb el reconeixement imminent de la UNESCO de l'art efímer com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat. Per tot això, i per posar en valor el llegat cultural de Caldes, la consellera de la Cultura, Sònia Hernández, ha assistit al poble per la jornada catifaire, ha signat el llibre d'honor i ha posat en valor l'aposta pel patrimoni de la vila calderí.
23: És un dia molt important per Caldes de Montbui. És un municipi que conec una mica perquè, com que té tant de patrimoni i tanta cultura, doncs és un municipi que he tingut ocasió de visitar en altres etapes professionals i compartim valors, compartim estratègia amb l'Ajuntament, i això és molt important. Agraeixo molt aquesta priorització que Caldes fa de la cultura.
22: L'acte d'avui s'ha aprofitat també per anunciar un pla director de col·laboració de l'Ajuntament amb la Generalitat per restaurar les termes romanes de Caldes.
3: I anem a Cardedeu, que després de 12 anys el municipi del Vallès Oriental torna a elaborar catifes de Corpus als carrers.
5: Des de Ràdio Cardedeu ens ho explica Aina Barbany.
24: Els carrers de Cardedeu s'han omplert aquest cap de setmana de flors, colors i creativitat amb l'elaboració de les primeres catifes de Corpus 12 anys després que es deixessin de fer. Veïns i veïnes de totes les edats han participat en aquesta iniciativa col·lectiva que recupera una de les tradicions més emblemàtiques de la cultura popular catalana. Així ho expliquen des de l'organització.
25: Celebrem el Corpus perquè és una tradició molt participativa. S'ajuntem aquí molta gent a la plaça a fer una catifa floral, i la veritat que és un matí també, a part de trobada, doncs, aconseguir que no es perdi la tradició de les catifes del Corpus.
24: Els participants han treballat conjuntament per donar forma a les catifes, convertint l'espai públic en un punt de trobada i col·laboració. Més enllà del seu vessant artístic, la iniciativa ha servit per donar a conèixer una tradició present en nombrosos municipis catalans i per reforçar els vincles comunitaris.
3: I parlem de castells, ja que el Vendrell ha viscut aquest diumenge la Diada de Colles Campiones al concurs de castells, amb la participació dels castellers de Vilafranca, la Colla Vella dels Xiquets de Valls i els Nens del Vendrell. Destaquem de la Colla Vella el 5 de 9 amb folre carregat, el primer gamma extra de la temporada, i també un pilar de 7 amb folre. Els Verds han fet un 4 de 9 amb folre i agulla, i un 4 de 9 amb folre i un pilar de 8 amb folre i manilles. I dels Nens del Vendrell, el carro gros, una torre de 7 carregada i el 5 de 7. També ahir els capgrossos de Mataró tornaven a carregar castells de nou i ho han aconseguit amb un 3 de 9 en folre en la diada del 30è aniversari de la colla, però la construcció no l'han pogut descarregar.
5: Una cita que va comptar amb la participació dels marrecs de Sal i els xiquets de Reus. Des de Mataró Ràdio, Josep Maria Espà.
0: Els capgrossos de Mataró han carregat el seu primer castell de nou de la temporada. Ho han fet amb un 3 de 9 en folre en la primera ronda de la diada del 30è aniversari de la colla, celebrada aquest dissabte a la plaça de Santa Maria. La construcció, però, ha acabat fent llenya durant la descarregada. La caiguda trenca una ratxa de regularitat dels mataronins. Fins aquest dissabte, els capgrossos acumulaven 73 tresos de nou en folre descarregats consecutivament, sense cap caiguda d'aquest castell des de Sant Joan de 2016. L'ensopegada ha condicionat la resta de l'actuació. En segona ronda, la colla ha desmuntat un 4 de 8, que ha pogut completar en tercera ronda. Finalment, ha tancat les rondes de castells amb un 7 de 7. Àlex Dorda és el cap de colla de capgrossos.
1: Els assajos d'aquestes últimes setmanes havien anat espectaculars en tots els sentits, amb totes les estructures, i és el que passa quan jugues a castells grans, a castells de nou, saps que el risc és una mica més elevat.
0: A la diada també hi han participat els marrecs de Sal, que han descarregat el 4 de 8, el 3 de 8 i la torre de 7, i els xiquets de Reus, amb una torre de 7, un 5 de 7 i un 4 de 7.
3: Les 2:53 minuts, moment de parlar d'esports.
4: Notícies en xarxa. Esports.
3: Parlem del Barça de bàsquet al Palau Municipal d'Esports de Múrcia, que ha aconseguit els dos punts que li han permès imposar-se a l'UCAM Múrcia en els quarts de play-off de l'ACB.
5: Els de Xavi Pasqual, amb dues victòries com a visitants, van segellar el pas a les semifinals, on es veuran les cares amb el sorprenent Tenerife Botxí del favorit, el Real Madrid, i que, per tant, tanca la temporada tant en futbol com en bàsquet en blanc.
3: I per l'altra banda de l'eliminatòria, el Joventut se la juga al tot o res a la pista del Baskonia.
5: Els verdinegres estan obligats a guanyar si no volen veure la temporada tancada. Ens porten la prèvia del partit des de Radio Ciutat de Badalona, Albert Guerra.
6: Win or go home, el que és el mateix guanyar o marxar de vacances. Això és el que té la penya aquesta tarda a la pista del Baskonia, el Bues Arena, un partit que val una semifinal i el guanyador tindrà el passi, on jugarà contra València Bàsquet. Els de Dani Miret arriben a la cita amb la moral ben alta després d'aconseguir l'empat a 1 a la sèrie el divendres a l'Olímpic de Badalona amb un gran Cameron Hunt. El nord-americà voldrà continuar en el bon moment de forma. 6 triples va anotar contra un Luabo Cabarrot que va estar, en canvi, molt més apagat. El Baskonia s'aferrarà al factor Bues Arena. S'espera un ple absolut amb més de 12.000 persones que estan disposades a animar el seu equip. Un Baskonia d'equip de Galbiati que arribarà calent després de la patacada de Kurux i la falta antiesportiva que va donar molta polèmica en el segon partit a Badalona. No hi serà Antetòmits, encara de baixa, recuperant-se d'unes molèsties i una lesió als isquiotibials.
3: I parlem de futbol. En primera federació, el Sabadell passa a l'eliminatòria. I és que els arlequinats van capgirar el 2-0 de l'anada al Real Madrid Castilla, guanyant 3-0.
5: Ara esperen rival per disputar aquesta eliminatòria final d'ascens a la segona divisió. El seu rival, precisament, probablement seria el Villarreal B, que té dos gols d'avantatge sobre el Zamora en una altra de les eliminatòries de semifinals.
3: I l'Europa, per la seva banda, busca seguir aquest camí del Sabadell.
5: Els escapulats juguen avui a partir d'un 4:45 de la tarda contra el Celta Fortuna. Després de l'empat a 1 de l'anada, en cas de classificar-se, els escapulats disputarien la final davant la Ponferradina.
3: I anem a parlar de futbol sala, ja que el Barça guanya per 4-3 a l'Inter Movistar en les semifinals que es disputen el millor de 3 partits.
5: Els culers van haver de patir per tombar l'equip madrileny en aquest primer partit de les semifinals de la Lliga al Palau Blaugrana. Recordem que ja van eliminar el Valdepeñas als quarts per la via ràpida per 2-0 i ara estan a només un partit de la final. Parlem ara també de hoquei patins, perquè fa escassos minuts han acabat els dos quarts partits de les semifinals. Per una banda, ja tenim un equip classificat, que és el Liceo de la Corunya, que s'ha desfet per 3-4 del Calafell. En el quart partit, i d'aquesta manera, signa el pas a la final, i on sí que haurà cinquè partit serà en l'altra semifinal entre l'Igualada i el Barça, ja que els igualadins s'han imposat a les Comes per 2-1.
3: I fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Eduard París, i un servidor, Adrià Jurado. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge. La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local. Són les 3.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Aquest diumenge, futbol a Ràdio Ciutat de Badalona.
3: El partit del Badalona.
2: A un quart de set de la tarda i des de l'estadi municipal, partit de tornada de la segona eliminatòria del play-off d'ascens. Club de Futbol Badalona, Cornellà.
4: One, two, three,
5: Hello, Jazz It audience.
6: Welcome to Jazz It.
7: Jazz It.
8: Jazz It. Jazz universal, totes les tendències, tots els ritmes, per a tots els públics, amb Jaume Tauler.
9: Avui comencem Jazz It, el temps de jazz de BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, agafant la màquina del temps, la que va imaginar l'escriptor H.G. Wells a finals del segle XIX, perquè només així podem arribar fins a la primera gravació del programa d'avui. Es tracta de la cançó Pound Cake, que Count Basie i la seva orquestra van gravar el 18 de maig de 1939, fa 87 anys. I fixeu-vos que encara sona la mar de fresca, amb Lester Young en el saxo tenor i Harry Sweets Edison a la trompeta. Aquí la teniu, Pound Cake.

Pound Cake, l'orquestra de Count Basie, en una gravació del 18 de maig de 1939, que és el dia que el cantant de blues Big Joe Turner feia 27 anys i ja era cantant i ja era també, com diu el seu malnom, gros, és a dir, big. Sempre s'ha dit que la base de la música de la big band de Basie era el blues. Per això no és estrany que Big Joe Turner treballés en diverses ocasions amb ells. Per escoltar-los junts, hem tornat a viatjar en el temps, aquesta vegada en direcció contrària, i us portem una gravació de maduresa de Turner i de Basie. És un disc que van fer per mediació del productor Norman Granz el desembre de 1973, i ens porten la cançó Blues Around the Clock, que quan es va compondre a finals dels anys 40 ja marcava el camí que ens portaria el rock and roll. Blues Around the Clock, que no s'ha de confondre amb Rock Around the Clock. Aquesta seria una altra història.

Blues Around the Clock, amb la veu poderosa del cantant Big Joe Turner i l'acompanyament d'un octet format per músics de l'orquestra de Count Basie amb ell mateix en el piano. Aquesta cançó, com us hem dit, la va compondre aproximadament l'any 1946 el cantant Willie Bryant i se la considera una precursora del rock and roll, estil que es faria famós al cap de pocs anys i que canviaria el món de la música. Nosaltres no ens movem del món del jazz ni ens movem de l'any 1946, perquè ara tenim una gravació de 20 de maig d'aquest any a càrrec de Buddy Herman i els seus Woodchoppers. La cançó es titula Igor.

0: Hi, this is Bill Evans. Right now, you are listening to Jazz It Radio.
1: Seguim en Territori Jazz a Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, i ho fem amb un músic, avui força oblidat, que està relacionat, encara que una mica tangencialment, amb els que han obert el programa d'avui, Lester Young i Buddy Herman. Es tracta de Jimmy Rowells, pianista, cantant i compositor, que va néixer a l'estat de Washington, el més septentrional de la costa oest dels Estats Units, fronterer amb Canadà. Va estudiar a la Universitat de Seattle i quan es va voler professionalitzar en el món de la música i del jazz, va emigrar cap al sud, cap a Califòrnia, on es va establir. Per donar els trets més característics de la seva carrera, podem dir que generalment se'l relaciona amb el jazz West Coast i amb el cool jazz, dues tendències que quasi sempre es confonen. Rowells també va excel·lir com a compositor i arranjador i especialment va ser un gran acompanyant de cantants. El podem trobar en diferents moments de la seva carrera al costat de Billie Holiday, de Peggy Lee, de Carmen McRae, Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald i fins i tot, a mitjans dels anys 80, amb una joveníssima Diana Krall. De tota manera, avui

Let's get acquainted with jazz for people who hate jazz, Jimmy Rowells i el seu sextet. Ara tornem a fer un salt en el temps fins a l'any 1975 i el trobem convertit en un músic molt respectat per tota la professió, però poc conegut pel gran públic. Rowells va editar un disc coliderat amb l'estrella del saxo tenor Stan Getz, que era un dels seus admiradors incondicionals, un disc que es titula The Peacocks. I podem trobar aquesta versió que escoltem ara de Lester Left Town, un homenatge a Lester Young que va compondre Wine Shorter. És a dir, podríem dir que això és Jimmy Rowells en la terra dels saxos tenors.

0: This is Joshua Redman, and you are listening to Jazz It.
1: Jazz It, BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. I ara el protagonisme és per Andorra. S'ha fet pública la programació de l'edició 2026 del Festival de Jazz d'Escaldes-Engordany, que és la número 42 i que, com sempre, té tres concerts centrals a càrrec de tres figures de renom planetari. L'únic problema que hi ha és que també s'ha confirmat que es celebra el primer cap de setmana del mes de juliol. Per tant, en aquestes dates coincideixen tres esdeveniments jazzístics de primer nivell. El Festival d'Escaldes, el Bijaz de Vilafranca del Penedès i el Tres Dies de Jazz de Tiana, en el Maresme. I això vol dir que tota persona que no tingui el do de la ubiqüitat haurà d'escollir divendres 3 de juliol, dissabte 4 i diumenge 5, cada un dels dies, una de les tres propostes que tindrà a la seva disposició de manera simultània, separades una colla de quilòmetres una de l'altra. Andorra, el dia 3, divendres, i tenim el saxofonista tenor Joshua Redman, que està de gira pel nostre continent.

Joshua Redman, I Had a King. Recordeu, el divendres 3 de juliol a Andorra, i aprofitem també per recordar-vos que l'endemà, el dissabte 4, Joshua Redman serà a Tiana, dins del festival 3 dies de jazz. A Escaldes Engordany, el dissabte 4 de juliol, ens proposen el concert del saxofonista alt Paquito de Rivera, amb el seu quintet i la clarinetista Anat Cohen.

Paquito de Rivera, fent un homenatge a Tom Jobim, el gran compositor de Bossa Nova, ens ha interpretat One for Tom. I el diumenge 5 de juliol, en el Festival de Jazz d'Escaldes-Engordany, tenim una altra proposta imprescindible, una de les veus més interessants, personals i dúctils del jazz actual, Liz Wright, una cantant de 46 anys plenament consolidada a nivell internacional, que va començar com les figures clàssiques, cantant en el cor de l'església on el seu pare era predicador, a la localitat de Hanira, a l'estat de Georgia, als Estats Units. El seu darrer disc és de l'any 2024 i es titula Shadow. I en aquest disc hi podem trobar la cançó que escoltem tot seguit, Your Love, que té una sonoritat molt contemporània i ja porta gairebé 1 milió de reproduccions a Spotify.

0: Hola, sóc el Sergi Vergés i esteu escoltant Jàssic.
1: Esteu escoltant Jàssic de BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. La setmana vinent es compleixen 100 anys del naixement de Miles Davis. De fet, aquest mes de maig, cada setmana l'hem tingut en el programa i avui no serà l'excepció. Us el portem en la seva vessant de compositor de bandes sonores, un camp en el que no té una gran producció. Pràcticament no arriba a la mitja dotzena entre pel·lícules i documentals. Encara que, això sí, moltes interpretacions seves s'han utilitzat en diferents pel·lícules. La banda sonora més famosa que té és la primera que va fer. Era l'any 1958 i un director novell, el francès Louis Malle, estava fent la seva òpera prima, que es va titular Ascenseur pour l'échafaud. S'explica que Miles, els americans Kenny Clarke, bateria, i Barney Whelan, saxo, juntament amb els francesos Pierre Michelot, baix, i René Urtréger, piano, van gravar a partir d'uns apunts del trompetista, que no hi havia una partitura definitiva escrita, improvisant mentre els projectaven escenes de la pel·lícula encara sense muntar. El resultat és extraordinari i us en portem dues mostres. Primer escoltarem Nuit sur les Champs-Élysées i a continuació Le Petit Bal.

0: Hello, my name is Joris Dudy. I play the drums. And Barcelona has a great jazz station to listen to. It's called Jazz It.
1: Acabarem el programa amb una altra mostra de Miles Davis treballant en el terreny cinematogràfic. La pel·lícula es va titular Dingo. És de 1991 i la va dirigir l'australià Rolf De Heer. La música la signen el mateix Miles Davis i el músic francès Michel Legrand, amb qui Miles va treballar en diferents ocasions. El trompetista també hi té un petit paper en aquesta pel·lícula, l'únic paper parlat de tota la seva carrera. I de la banda sonora escoltarem la cançó Concert on the Runway. I després, si tenim temps, acabarem del tot el programa amb Christian McBride, que a finals d'aquest mes de maig farà 54 anys i que possiblement és el millor contrabaixista del món actualment. Amb ell us direm adeu l'equip habitual de Jazzit, Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.

0: Són les 4.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Aquest diumenge, futbol a Ràdio Ciutat de Badalona.
3: El partit del Badalona.
2: A un quart de set de la tarda i des de l'estadi municipal, partit de tornada de la segona eliminatòria del play-off d'ascens. Club de Futbol Badalona, Cornellà.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui dediquem tot el programa a Miles Davis. Ho fem perquè ell va néixer un 26 de maig de l'any 1926. Estem davant del centenari del naixement d'una de les figures més importants del jazz i de la música dels últims anys. Per tant, o sobretot, hauríem de dir la segona meitat del segle XX, d'ençà de la Segona Guerra Mundial en endavant. Miles Davis va estar davant de totes les innovacions i els canvis, les evolucions del jazz. Per exemple, com aquest tema que hem sentit, aquest Milestones, que forma part d'un disc que és amb el mateix nom, que és considerat un dels discos, un de la història del jazz, i que ve a crear, d'alguna manera, doncs, una nova manera de fer. I ho fa després de que ell hagués, doncs, creat el primer dels seus quintets. I ho fa, doncs, amb músics com John Coltrane, Red Garland, Paul Chambers, Phil Joe Jones, i realment, doncs, és especial. Milestones, però ell abans, de fet, això hem dit, havia nascut l'any 26, i el 44, tot just acabada la, en el moment en què s'acaba o s'està acabant la Segona Guerra Mundial, doncs ell viatja a Nova York per estudis, però de seguida el que fa és buscar a Charlie Parker. Busca a Charlie Parker als clubs i s'afegeix a la seva banda. Afegir-se amb Charlie Parker és participar també de l'inici d'una de les línies del jazz, doncs, més potents d'aquells anys, el bebop. Aquesta manera de frasejar, doncs, ràpida, i que, doncs, va crear tota una escola, el bebop. Dizzy Gillespie i Charlie Parker són les màximes figures, però en aquells primers anys també hi ha Miles Davis en aquesta banda. Anys després, doncs, ell ja ha generat altres amistats, i alhora, doncs, considera que ja pot ser ell el que creï la banda. Per tant, ell crea la seva primera banda, i ho fa una mica de la mà de Gil Evans, que és un pianista i un arranjador canadenc que també viu a Nova York en aquells anys. I, doncs, en aquesta banda hi haurà altres, tots aquests noms són realment història del jazz, com Jerry Mulligan o John Lewis al piano. Amb aquesta nova formació, Miles Davis faria unes gravacions entre l'any 49 i l'any 50 que es publicarien en el disc Birth of the Cool, el naixement del cool jazz.

Però tornem al que són els inicis del primer quintet de Miles Davis. Això és l'any 56, on després de superar una addicció a les drogues que en aquell moment eren una plaga entre els músics de jazz, doncs Miles Davis publica un disc esplèndid, Round About Midnight. Era l'any 56.

Round About Midnight, el primer quintet de Miles Davis, una llegenda del jazz. I en aquells anys, hem dit l'any 56, són els anys més prolífics, la segona meitat dels 50, en la qual doncs, ell té doncs, un reconeixement enorme, en bona part també, o en una part important, doncs, per una banda sonora d'una pel·lícula de Louis Malle, Ascensor pour l'échafaud, l'ascensor per al cadafal o per al cadalso en castellà, o sigui, per la pena de mort. Una pel·lícula de la Nouvelle Vague de l'any 57, una pel·lícula de cinema negre en la que la música de Miles Davis genera una relació amb la imatge i les emocions doncs, que en aquell moment eren completament desconegudes.

0: Miles Davis posant la música a la pel·lícula de Louis Malle amb els amants Jean Moreau i el seu amant, i un final que no cal explicar. Doncs bé, això li va donar un reconeixement enorme, i alhora estava en el seu millor moment amb el primer quintet, a la vegada sextet, i doncs ja hem anomenat els músics, però tot això doncs l'any 59 agafa la forma d'un disc. Aquest sí que realment és el disc històric en la història del jazz i en la discografia de Miles Davis. Es va dir Kind of Blue. És un disc històric en el qual val la pena recuperar les imatges, perquè hi ha una pel·lícula sobre això, i val la pena, bueno, de la gravació, realment és el moment de la gravació del disc, i que val la pena recuperar-la. Temes llargs, evolucions llargues com aquesta, So What.
1: The music written by Miles Davis, he calls So What.

0: Oh yeah.
1: Músiques del món. Músiques de tots els mons. Mixtures.

durant els anys 60, Miles Davis doncs crearà el seu segon gran sextet i ho farà doncs amb músics que, de la mateixa manera que la primera formació, el primer quintet, doncs eren joves, però s'acabaran convertint en músics doncs amb una trajectòria importantíssima en el món del jazz. Si bé del primer quintet teníem un músic com John Coltrane, que en aquells anys 60 es convertiria en el protagonista del free jazz, doncs ara en el segon quintet ve a ser substituït per Wayne Shorter, que es convertirà en el director d'aquesta nova formació, que incorpora músics, com dèiem, joves, doncs com John McLaughlin a la guitarra, Dave Holland, o Chick Corea, o Joe Zawinul, que de fet, doncs com sabem, Zawinul i Wayne Shorter van anar a crear Weather Report amb Jaco Pastorius, McLaughlin, la Mahavishnu Orquestra, etc, etc, etc. O Chick Corea, amb el Return to Forever, etc. Herbie Hancock, que també passa per allà i que és un dels qui crea The Headhunters amb Benny Maupin. Tots aquests es corrien al voltant de Miles Davis en aquells finals dels 60, on ell incorpora doncs el rock, el jazz rock, que governarà la següent dècada dels anys 70. Per exemple, incorporant instruments electrònics, però també doncs incorporant influències de Hendrix o de Sly and the Family Stone, que agradaven a Miles Davis. El disc que estem escoltant per sota, que diguem-ne, això és gairebé una heretgia, però de fet és molt poc radiofònic, és el Beaches Brew de l'any 70, que seria, doncs, després d'unes evolucions d'uns quants anys, però seria l'inici d'aquest jazz rock. Miles Davis. I ara farem un salt cap als anys 80, perquè el que volem és sentir una nova era que crea Miles Davis, el funk i el jazz alhora. Aquí tenim un tema del disc Decoy, l'any 84. What is it?

Decoy, era el disc l'any 84. Hem fet un salt important, però de fet no hi ha més temps en un programa, i alhora, doncs, en aquells anys 70 el jazz rock estava, doncs, era la moda i era la música, però potser, doncs, això, com hem dit abans, deixebles seus com era Wayne Shorter des de Weather Report, doncs inclús li anava endavant. Però en aquest Decoy ell s'envolta de músics com John Scofield a la guitarra, com a Darryl Jones al baix, torna a tenir els arranjaments de Gil Evans o el saxo de Branford Marsalis. I aquest disc de Coy, doncs això, és com un, diguem-ne, com un cop de puny en el que diu, doncs aquí sóc jo. Aquests últims anys, doncs dels anys, aquests últims anys 80 fins a l'any 91, quan mor Miles Davis, doncs són els anys en què ell s'acompanya. Qui dirigeix la seva banda serà el baixista i arranjador Marcus Miller, amb qui, doncs, produiran un disc com Tutu.

Marcus Miller va acompanyar Miles Davis els últims anys i per ell serà l'encarregat el proper 24 de juliol dins del Festival de Jazz de Barcelona en una, diguem-ne, en un concert avançat a la tardor, perquè serà el juliol, 24 de juliol, doncs en un concert al Palau de la Música per recordar Miles Davis. El concert es diu We Want Miles i d'alguna manera aquest és l'homenatge o el concert d'aquest centenari d'aquest Miles Davis aquest any 2026. I per tancar el programa ens n'anem amb un tema que és el de l'últim disc que va gravar en vida, Amantla. Gràcies per escoltar el Mixtures i fins la setmana que ve.

0: Són les 5.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Aquest diumenge, el play-off de bàsquet es juga a Ràdio Ciutat de Badalona.
3: La penya en joc.
2: A les 7 del vespre i des de Vitòria, desempat dels quarts de final.
4: Cosner Baskonia a 6 a Joventut.
2: El partit definitiu.
4: El partit definitiu.
5: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
6: Doncs som-hi, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes en aquesta nova setmana i, com sempre diem, amb la música com a principal lligam i amb històries que arriben des d'aquí, però també des d'allà, obrim fronteres i escoltem algunes cançons interessants noves d'aquesta setmana. Per tant, sense més, anem a començar per la primera, que ens arriba des de casa nostra, arriba des del Vallès Oriental. Ella es diu Ivette Nadal, i amb la seva nova cançó, Sota el braç, que és la que escoltarem ara mateix per iniciar el nostre recorregut per aquests 55 minuts d'estrenes. Es diu Mai les ales. Per tant, així anem a començar aquest estrenes amb Ivette Nadal i la seva nova cançó, Mai les ales.

Així hem començat amb aquesta cançó nova de Ivette Nadal, des del Vallès Oriental, la cantautora i poeta, ens ha acompanyat per començar aquestes estrenes d'aquesta setmana amb el seu nou tema, Mai les ales. Seguim, per tant, i ara sí, obrim fronteres i anem fins a un altre indret, anem fins a Austràlia per escoltar el més nou de Kylie Minogue. De fet, és una cançó que forma part d'una sèrie de televisió que s'acaba d'estrenar sobre la seva vida musical, artística i també personal. Un documental que es diu Kylie, i trobem una cançó nova que es diu Lighted Up. Així sona el més nou de Kylie Minogue.

És una de les cançons noves de Kylie Minogue, la cantant i compositora australiana, i un dels temes que pertanyen a la sèrie de televisió sobre la seva vida musical, artística i personal que s'acaba d'estrenar. Light Up és la nova de Kylie Minogue. I tornem a Catalunya, ara mateix amb el granollerí Joan Liaño i la seva nova cançó. Ell va ser un dels concursants de la primera temporada d'Eufòria el 2022. Ara ens porta aquest Kiss...

0: Cari.
1: Kiss Cari, aquesta és la nova cançó de Joan Liaño des de Granollers. Va ser un dels concursants de la primera temporada d'Eufòria el 2022 i ara ens presenta aquesta seva nova peça musical que ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Seguim d'estrenes precisament i ara mateix anem amb una cantant i compositora anglesa. Ella es diu Lola Young i la seva nova cançó, From Down Here.

Es diu Lola Young, ella és una cantant i compositora anglesa i aquesta és la seva nova cançó, From Down Here. Tornem a Catalunya amb Arrels Garrotxines, l'artista emergent Tura Sala ens presenta aquesta barreja d'indie, de funk i de pop. Ella va fer el seu pas per Eufòria i ara mateix ens presenta aquesta nova peça musical que es diu On aniràs, la nova de Tura Sala.

on aniràs? Aquesta és una cançó realment estiuenca, perquè ja ens apropem, evidentment, a les dades de sol, de calor i d'estiu. Tura Sala, la Garrotxina, ens ha acompanyat amb aquesta cançó, On aniràs?, la més nova que hem escoltat avui a través d'aquestes estrenes. Seguim el nostre camí i de Tura Sala anem a un grup anomenat Lucas Graham. És una banda de pop danesa que ens porta el seu nou èxit, Second

La banda danesa Lucas Graham, una altra interessant novetat de la setmana, és el Second Change, que ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Seguim endavant, ara mateix amb la unió musical d'Obeses. Ells arriben des d'Osona i amb la col·laboració de la cantant barcelonina i multiinstrumentista que va formar part del quartet Melt Magalí Seré. Ells dos formen aquesta cançó que es diu Potser ho hauríem d'haver vist, una de les cançons incloses en el nou disc d'Obeses, L'ai al cor.

Potser ho hauríem d'haver vist. Aquesta és la cançó d'Obeses, amb la col·laboració de Magali Sare, aquesta cançó que forma part del nou disc d'Obeses, L'Ai al cor. Anem seguint, i ara mateix anem a compartir la nova de Niall Horan. És un cantant irlandès i va formar part de la formació One Direction. En solitari, noves històries en aquest 2026. Aquesta és una d'elles, Ins of an Era.

A través d'estrenes hem escoltat el més nou de la cantant de Súria, Bets. Aquesta és Jo sóc com tu. Nova història que ens ha acompanyat també en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Des del Bages ens ha acompanyat la cantant i compositora Bet. Seguim endavant, per tant, el nostre camí, acompanyant-te, siguis on siguis, amb històries musicals noves, que ara mateix ens porten a escoltar un avançament del nou disc que sortirà el 14 d'agost d'enguany de la formació irlandesa The Script. Es diu Man in the Arena.

Man in the Arena, aquesta és la nova cançó dels The Scripts, esperant que el 14 d'agost arribi el nou disc de la banda irlandesa. Anem seguint, tornem a Catalunya amb aquesta jove artista de Nou Barris, a Barcelona. Es diu Monique Macon i aquesta és la seva cançó, Si estic amb tu.

Així sona la cançó de Monique Macon, aquesta cantant i compositora que arriba des de Nou Barris, des de Barcelona. Una altra interessant novetat d'aquesta setmana. Seguim fent el viatge i obrint fronteres i ara mateix anem fins a Nord-Amèrica per escoltar Bentley Rubbles. La seva cançó, que forma part del seu disc Olympus, es diu Nosedive.

Nosedive, aquesta és la nova cançó de Bentley Rubbles, així també ens ha acompanyat en aquestes trenes d'aquesta setmana. Anem a compartir ara el més nou d'Oriol Saltó. Ell és de Sant Cugat, músic versàtil que ha estat guitarrista del grup de pop La Porta dels Somnis. Així ens acompanya ara mateix amb el seu nou èxit, On eres tu?

eres tu. Aquesta és la nova cançó d'Oriol Saltor. Ell també ens ha acompanyat des de Sant Cugat, aquest músic versàtil que ens ha portat la seva nova cançó a través d'aquest estrenes. Anem seguint el nostre camí ara mateix amb les Remember Monday, aquest grup femení de country pop format a Anglaterra. Són tres cantants i compositores. Així sona el Delusional.

Així sona de bé aquesta cançó de les Remember Monday, aquest grup femení de country pop format a Anglaterra. Les seves tres cantants i compositores ens han acompanyat també en aquestes estrenes, que posa el punt i final amb Soc el Pol, amb la seva cançó que forma part del seu EP de tres cançons, Els records no marxen mai, part 1. La cançó que escoltarem es diu Control. Així doncs, amb ell, amb Soc el Pol, acabem aquestes estrenes d'aquesta setmana i tornem la setmana vinent. Aquí mateix, no hi falteu, rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé. Salut. Adéu-siau.

0: Són les 6.
1: Aquest diumenge, futbol a Ràdio Ciutat de Badalona.
2: El partit del Badalona.
1: A un quart de 7 de la tarda i des de l'estadi municipal, partit de tornada de la segona eliminatòria del play-off d'ascens. Club de Futbol Badalona, Cornellà.
3: Són les 6 de la tarda. Molt bona tarda des de l'estadi municipal de Badalona.
4: Et caduca el carnet de conduir?
5: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
4: Només has de portar el DNI i el carnet de conduir. No cal cita prèvia ni que portis la teva foto.
5: També pots obtenir permisos nàutics, d'armes, de seguretat privada i d'oposicions.
4: Confia en el Centre Mèdic La Vila, carrer Francesc Macià 6.
5: Al costat de Pompeu Fabra.
6: Centre Mèdic La Vila patrocina aquest partit.
7: El partit del Badalona.
8: A partir d'ara seguiu les incidències del nostre equip, el Club de Futbol Badalona.
7: El partit del Badalona és una retransmissió de Ràdio Ciutat.
8: Connectem amb els nostres companys Ramon Duran i Jon García, desplaçats en aquest partit.
3: Què tal? Benvinguts al món del futbol, benvinguts a l'estadi municipal de Badalona. Avui disputa el partit de tornada de la segona eliminatòria del play-off entre el Club Futbol Badalona i la Unió Esportiva Cornellà, un partit que començarà un quart de 7 de la tarda, que seguirem aquí a Ràdio Ciutat de Badalona, la primera part de manera íntegra, la segona part de manera simultània amb el partit de bàsquet entre el Baskonia i el Joventut que també s'està jugant l'accés a les semifinals del play-off de la Lliga ACB. Per tant, esperem viure, si pot ser, una tarda històrica a la ciutat de Badalona, amb el que està passant aquí, també amb el que passarà a Vitòria, i per tant, doncs, veurem, perquè quan va acabar el partit a Cornellà, evidentment, jo no m'hagués jugat una gota d'aigua per poder aconseguir passar l'eliminatòria, o que el Badalona segurament, doncs, ho tenia prou complicat. Jo segurament, insisteixo, no m'hagués jugat una gota d'aigua que el Badalona hagués passat l'eliminatòria, però avui ja posaria en joc uns quants litres pel mig, tenint en compte, doncs, que han passat els dies, que la creença ha anat a més i que, evidentment, no queda un altre. El partit s'ha de jugar i avui, amb l'afició, amb els aficionats empenyent, amb l'equip donant un plus extra, amb l'equip intentant que hi hagi una sobremotivació i que les circumstàncies del partit puguin acompanyar, doncs veurem què és el que passa. El cert és que, insisteixo, Badalona i Cornellà es juguen l'accés a la ronda definitiva per intentar ascendir a segona federació. Comptarem, com sempre, amb la presència del Jon García. Què tal, Jon, com estàs?
9: Què tal, bona tarda, Ramon.
3: Sensacions, Jon?
9: Doncs ara mateix, sensacions, que és el que deies tu. Era impossible el cap de setmana passat. Avui hi ha alguna possibilitat, però per això haurien de passar moltes coses. Ara ho explicarem.
3: Doncs també avui, de manera especial, i no podia ser d'una altra forma, ho vam prometre, esperem que no sigui l'últim partit que el tenim aquesta temporada. Comptem amb el Jordi Ferrón, el nostre analista, que també hem volgut que estigui aquí amb nosaltres i que, evidentment, si hi ha un moment especial i hi ha un moment històric, el pugui viure. Jordi Ferrón, molt bona tarda, com estàs?
10: Molt bona tarda, Ramon. Fer, s'ha de tenir fer. Un golet als primers 45... un altre gol als primers 20 de la segona part, i això ho tenim una miqueta més...
3: Tu creus en el patró de partit? Tu creus en un protocol de partit?
10: Es necessita això. I tenim molta fe. És veritat que quan surt el resultat de fora i surts amb aquesta derrota, però jo crec que 3 gols són assumibles. Potser un quart ja es fa molt massa impossible, no? Però anem a creure. I avui esperem que el camp es vesteixi de gala i podem tenir un molt bon partit.
3: Capritxosos els enfrontaments entre Badalona i Cornellà, Cornellà i Badalona, Jon, perquè tots han acabat en 4 gols a favor del que ha guanyat.
9: Sempre hi ha hagut molts gols, sempre hi ha hagut molta diferència. Una cosa, evidentment, han estat els partits de Lliga, altra ha estat aquest play-off, on de moment el Badalona s'ha emportat un cop duríssim. De fet, ho vèiem en el postpartit, cares llargues dels jugadors que ni tan sols volien donar declaracions perquè realment era una situació duríssima. Azparren també el vèiem molt afectat a la roda de premsa posterior, però tots deien una cosa, que és que ara toca assumir, intentar pair, tot i que sigui impossible, aquest resultat tan dolent de la setmana passada, i a poc a poc anar agafant aquesta fe que ens deia ara el Jordi Ferrón durant aquesta setmana per arribar avui ultramotivats, i em sembla que és el que està passant. De moment veiem que a poc entren els aficionats aquí al Municipal de Badalona. Hem escoltat fins i tot petards a la prèvia per escalfar una mica l'ambient. També des del club s'ha intentat animar a que avui fossin els màxims possibles per intentar empènyer el seu equip, i avui és el que explicàveu, sobretot això, anar per petits objectius i que el Municipal empènyer l'empenyi, perquè sense això segurament serà impossible.
3: La tribuna totalment plena, la zona lateral de darrere la porteria del que seria el gol sud, on es posen els batulians, també hi ha força expectació. On menys gent hi ha, de fet no n'hi ha, a la graderia del gol nord, sí que a la zona del Cornellà estan els aficionats del Cornellà, que en nombre d'un 100 aproximadament s'han donat cita aquí a les graderies del municipal. I bé, doncs, tenint en compte, Jordi, aquest patró de partit que dèiem, és veritat que no és matemàtic, vull dir que a vegades després passen en 3 minuts el que no passa en 87,
10: el que no es pot fer és sortir pensant en que has de marcar ja el tercer gol.
3: L'important no encaixar, no?
10: Encaixar és clau, però anar passet a passet, primer el primer gol, no? Et recordo una eliminatòria amb el Barça quan era petit, tenien que remuntar un resultat i jo crec que no ho van remuntar perquè estaven més pensant en que havien de fer el tercer que no anar primer pel primer, després pel segon, i que a poc et vagi portant el ritme de partit. No encaixar, sortir amb molta intensitat ofensiva perquè per també engrescar la gent, però sobretot un partit seriós, perquè encaixar un gol jo crec que sí que seria gairebé missió impossible.
3: Doncs així estan les coses aquí a l'estadi municipal, molta expectació. John, igual que la setmana passada, Badalona ha fet com 30-35 minuts d'exercici d'escalfament, Cornellà n'ha tingut prou amb 20-25.
9: Sí, és una diferència que també vam veure la setmana passada, que també ens va sobtar, avui torna passant al municipal abans de que comenci aquest partit. El clima és bo, no cal dir-ho, en aquests dies que està fent molta calor, també s'estarraguen el camp amb força perquè pugui lliscar la pilota i que per tant el Badalona pugui portar el partit al seu terreny l'abans possible. Estem veient que a poc van entrant elements al terreny de joc per poder fer les fotografies oficials abans de que comenci aquest partidàs. De moment, els aficionats del Cornellà ja hi són, com hi eren també els del Badalona la setmana passada. A poc van entrant la resta d'aficionats, que esperem que avui donin molt de color a aquest estadi municipal i que també donin molts ànims als futbolistes.
3: Un Badalona, Jordi, que en el que seria la recta final del campionat, impensable aquest equip, que va perdre 3 partits consecutius a les últimes 5 o 6 jornades, allà es va deixar escapar el campionat de Lliga. El primer lloc, no, que al final quedes a 3 punts del Manresa.
10: Recordo que l'última vegada que estàvem aquí estàvem parlant de que si guanyava Manresa serien potser campions, i això era clau, i una ratxa de 2-3 de derrotes, 4 consecutives,
3: tres,
10: i al final
3: tres.
10: Porten amb el canvi d'entrenador de situació, entra un entrenador nou, això mai agrada perquè te toca molt els plans, no tens gairebé temps per treballar-ho, però crec que potser era el que necessitava l'equip en aquest moment, perquè ficar-te en un play-off amb aquesta dinàmica tan negativa, i la importància que té haver quedat segons, Ramon, perquè en parlàveu abans, en cas d'empat, com va passar en la darrera eliminatòria, et plantes tu a la següent ronda. O sigui que no està tan difícil, Ramon. Està molt difícil, però tenim esperança.
3: No impossible. Hi ha molta expectació, molta premsa. És un partit de play-off, vaja, John.
9: Sí, és que no hi ha un altre. Arriba el tram final de la temporada i aquí sabem que qualsevol partit és pràcticament definitiu. Avui ho serà en el sentit de qui marxarà en aquesta final per intentar l'ascens a la segona ref entre aquests dos equips que ara estan intentant-ho disputar amb molt avantatge el Cornellà, no tanta el Badalona, que haurà de fer un miracle avui si vol remuntar. Expliqueu aquest canvi d'entrenador. És cert que el primer que va dir Azparren era que volia mantenir les bases de Pedro Dolera durant la temporada perquè era impossible, no tenia temps de crear coses noves, però el cert és que després del primer partit, que sí que va ser molt continuista, hem vist algunes coses, algunes apostes personals. Jo sobretot destacaria no tant un canvi de sistema, perquè no m'ha semblat que passi, sinó un canvi en qui ocupa la posició de mitja punta. Durant el primer tram de temporada, sobretot, estava sent Jaume Pinyol, un jugador més migcampista. En aquests últims partits ha estat Toni Larrosa, un jugador que el coneixem molt bé i que tendeix molt més a ser un davanter que no pas un migcampista, amb totes les implicacions que això té. Amb Larrosa, que ha tingut partits millors, altres de pitjors, però jo crec que és una posició que sí que li escau molt, que pot desplegar el seu joc i que avui ha de ser importantíssim. Un Toni Larrosa que, per cert, fent escalfament m'estava fixant i els xuts anaven una mica desviats, però és perquè s'està guardant pel directe. No ens hem de provocar.
3: No, jo d'això sí que no faig cas, vull dir, és com quan estic veient un escalfament de bàsquet, si es tallen més o menys, vull dir.
10: No té res a veure. Sí que a vegades necessites agafar la confiança, però quan estàs en aquest nivell i un jugador com Toni Larrosa, no crec que sigui necessari. Em quedo més amb les primeres accions d'un partit, que sempre els jugadors ens afecten una miqueta més, que no l'escalfament. Avui és el dia, i en parlaves abans, parlàvem de la diferència entre el temps d'escalfar d'un equip i d'un altre. Avui jo pràcticament crec que no necessites quasi ni escalfar, no? Perquè la intensitat del partit, el clima, el que t'estàs jugant et provoca que surtis al camp ja al 100%.
3: D'aquí uns instants sortiran ja els protagonistes, moment que aprofitarem per repassar els 11 avui del Club Futbol Badalona i de la Unió Esportiva Cornellà. Per part del Club Futbol Badalona, aquests seran els protagonistes.
0: Doncs 11 esperat amb la baixa de Pinyol, Amazon a la porteria, amb Peris per l'esquerra, amb parelles centrals per Marco i Manrique, amb Yaya Sidibé per la dreta, avui doble pivot per Bermo i Guzmán, avui torna l'11 titular, amb Toni La Rosa com a mitja punta, Juaco per l'esquerra, Tom Diawara per la dreta i Pimentel com a davanter.
3: Una banqueta suplent formada per Víctor com a segon porter, De Marco, Ayala, Robert Simón, Óscar Reche, Pol Júnior, Albert Ruiz, Josu i Antoni Aso, l'autor del gol la setmana passada al camp del Cornellà. Per part de l'equip visitant, l'equip del Cornellà.
0: Jugarà amb Isaac Vila a la porteria, amb tres centrals per Tomàs Peñalba, Iván de la Peña i Bruno Lorente, per la dreta Manuel Lozano, per l'esquerra Gerard, doble pivot amb Moja Jani i amb Marc Esteban, a la mitja punta Víctor Alega i doble punta amb Marc Fernández i Leo Dos Reis.
3: Rubén Miño serà el porter suplent, Ot Serrano, Héctor Tejada, Santi Guzmán, Alejandro Pereira i Ian Arqués, Joan Benet i Estefan Golubovic, a més d'Adrián Barquero, completaran la convocatòria d'Ignasi Senabre, que després d'un partit de sanció torna avui a la banqueta. L'àrbitre del partit serà Vicente del Mar, auxiliat a les bandes per Fulla Planes i per Gómez Núñez. Esperem doncs, que tinguin una bona actuació, que no haguem de parlar d'aquesta tripleta arbitral ni molt menys. Expectació màxima aquí a l'Estadi Municipal de Badalona. D'aquí a 4 minuts s'iniciarà aquest partit de tornada del play-off d'ascens a Segona Federació.
6: Centre Mèdic La Vila patrocina aquest partit.
8: El partit del Badalona.
3: Doncs, com deia, molta expectació, John, perquè els aficionats cada cop s'estan escalfant una mica més.
0: Doncs sí, estan entrant. De fet, ara els batulians han desplegat una pancarta que diu lluitarem fins al final. Els batulians que ja l'han desplegat i, de fet, també han encès una espècie de bengales d'aquestes que treuen fum. Una columna era de fum blau, l'altra de fum blanc. Per tant, aquesta prèvia del partit que cada vegada fa més xup-xup amb el jugador Ramon, que justament estan a punt de sortir al terreny de joc.
3: Apareixen els protagonistes i està clar que avui, sense cap mena de dubte, és un partit especial. Evidentment, haguéssim volgut un altre resultat, però sobretot el que demanem, Jordi, és que aquest Badalona estigui a l'alçada d'un partit com aquest i, sobretot, doncs, que pugui en algun moment il·lusionar aquest estadi.
10: Sí, la gent està venint al camp. És veritat que potser amb la calor doncs, li està costant agafar una miqueta més el lateral on dona el sol, però sí que veig un ambient molt, molt maco de play-off, no? De partit important. I tant de bo doncs, els jugadors almenys donin una bona imatge i es pugui aproximar una miqueta en aquesta classificació. No torno a dir, no encaixar gols, donar intensitat i intentar doncs, aquesta primera part pugui entrar un gol que pugui aprovar una miqueta més el resultat.
0: Doncs sí, sobre això, un parell de punts per aquest 11 que repassàvem del Club Futbol Badalona. Per començar, aquesta circumstància que dèiem, avui no hi és Pinyol, que està a baixa, per tant, entra a l'11 titular Guzmán, un futbolista capdalt a tota la temporada del Badalona, sent el jugador que organitza l'equip en pilota al mig del camp. Ha desaparegut de les últimes jornades, semblava que no acaba d'estar del tot bé físicament. De fet, des que ha arribat a Esparren pràcticament no ha pogut comptar amb Guzmán. Avui sí que ho fa, i de fet ho fa com a titular. Veurem quin és el nivell de Guzmán, perquè qualitat futbolística li en sobra. Haurem de veure també quin és el seu estat físic. També algun apunt més, entra Peris per l'esquerra, en comptes de De Marco, que estava sent titular als últims partits. Suposo que per tenir un jugador, no sé si diria més ofensiu, però sí potser una mica més creatiu al lateral, avui sobretot el que necessita el Badalona, més enllà de no encaixar, és fer gols. I després aquest trio ofensiu, amb Pime, amb Tom Diawara i amb Juaco, que ja ens els coneixem bé, estan sent titulars als últims partits, amb un La Rosa que també ho acompanya des de la mitja punta. Per cert, per part del Cornellà, repeteixen els 11 protagonistes respecte a la setmana passada.
10: I on veurem aquests dos sistemes, no? El 5-3-2 o el 3-5-2, amb el 4-2-3-1 no són simètrics. Veurem a veure les superioritats que es poden causar per fora, el 2 contra 1 per banda, els tres centrals com referència a un únic punta, amb la Rosa, com tu bé has dit, aquesta mitja punta sent un jugador que li agrada molt doncs, caure a banda i ser molt explosiu, molt ràpid. Veurem, no? I el que deies, potser en Gutmann agafant una miqueta més de col·locació per no, per si tens que anar a atacar, que sempre estiguis ben col·locat en una contra del Cornellà.
3: Doncs ara mateix, evidentment, més de 2.500 persones aquí a l'estadi municipal de Badalona per presenciar aquest partit. És cert, doncs, que el Badalona, que atacarà a l'esquerra de la nostra posició, el Cornellà ho farà acabar a la banda dreta, però, insisteixo, el Badalona haurà d'anar, doncs, amb aquesta, sobretot, paciència, no? Tenir el cap fred en tot moment, saber que... Havent segur, amb els jugadors que té a davant, Jordi, segur, segur que ocasions arribaran.
10: Veurem el ritme de partits dels dos equips, eh? De si el Cornellà surt una miqueta més per jugar a la contra, si vol agafar el pes del partit, què vol
3: fer
10: Badalona.
3: De fet, és curiós, perdona, Jordi, perquè el Cornellà sí. Jo crec que farà com en el partit d'anada, com fa habitualment, xutarà la pilota i l'enviarà al corner del Badalona per començar a pressionar des del començament.
10: El PSG, no? Aquí sí. Poquet m'agrada aquest saque de centre, eh? Però bueno, ara es porta a Luis Enrique del Surbé i sempre està bé innovar dels millors.
3: Doncs ja veiem a Marc Fernández, eh? Situat per fer exactament aquest llançament. Pilota cap al corner del Badalona, ja remena la pilota aquí a l'estadi municipal. Comença el partit de tornada del playoff.
4: Et caduca el carnet de conduir?
5: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
4: Carrer Francesc Macià, 6.
5: Al costat de Pompeu Fabra.
3: Pilota dividida en zona defensiva, refusa amb Enrique i va Pime. I arriba Juaco, Juaco que no ha pogut superar una línia de pressió. Arriba des de darrere allà, Sidibé pressiona Diaguara davant el dorsal 3, Gerard. Gerard que envia la pilota... Ha estat Diaguara, el darrer en tocar, per tant, és servei de porteria a favor del Cornellà.
0: Ha començat el partit, de moment, els dos entrenadors dempeus, veient el que passa, de moment, gest tranquil, d'un Azparren que ara estava marxant un moment a la banqueta. Veurem també com viu aquest partit, perquè segurament li esperen moltes emocions per endavant.
10: Ens fixem, no?, com el Badalona, doncs, per ajustar aquests dos puntes, tanca allà una miqueta més dintre, llavors això implica aquest

0: Pa Guzmán, aquest pel porter Carlos Azón, Azón sobre Manrique, minut gairebé 2 de la primera part, 0-0 en el marcador. Marco obre la banda esquerra, s'equivoca, busca, suposo, una mica més amb la presència de Peris, doncs obrir més la banda avui en detriment de Gerard de Marco, Jordi.
1: Sí, sí, Peris molt alt per intentar deixar doncs, que Joaco pugui rebre una miqueta més per dintre, però al Cornellà no li sap greu ficar gairebé una línia de 6 quan té que defensar. S'ha de medir bé els temps.
0: I va Diawara, atenció, perquè ja volia trencar. Diawara ha rebut un ajut defensiu al Cornellà i això ha evitat que marxés Tom Diawara. Ara és Yaya Sidibé qui cedeix cap a Carlos Azón, el porter del Badalona, amb puntada llarga buscant al mig del camp. No hi arriba Toni La Rosa, però si pot fer el control, i arriba Bermo. Al final és el Cornellà qui resol la situació. Se l'emporta per banda esquerra Gerard. Bona pressió del Badalona, que recupera la pilota. Guzmán buscant a Pime, l'esfèrica sortirà fora de banda, servirà l'equip escapulat, que de moment insisteix.
1: Ara mateix, per col·locació, el Badalona té la superioritat per dintre, perquè tenim a Víctor, que el teníem col·locat una miqueta com per dintre, com un dels tres que podia ocupar la posició central, i el veiem molt, molt atent a les pujades de Peris per fora. Això vol dir que només tenen dos jugadors per dintre. La Rosa ha de sortir una miqueta més de zona per venir a buscar pilota.
0: I va Joaco, Joaco que busca l'1 contra 1 per la banda, fa la paret amb Bermo, Bermo amb Joaco, aquesta pot ser bona. Joaco busca l'opció de fer la centrada, la penja a l'interior de l'àrea, refús de la defensa, l'esfèrica arribarà a Manrique, el Badalona molt amunt, Manrique que penetra, tampoc s'ha d'arriscar gaire, deixa per Guzmán, Guzmán intentant posar Saranón al mig del camp, obre la banda esquerra buscant a Bermo, Bermo toca per Joaco, Joaco que trenca, el Cornellà no pot ser d'una altra manera, ben format, ara la centrada de Bermo, que queda curteta, la treu la defensa del Cornellà, torna a pressionar el Badalona.
2: I explicàvem que era importantíssim que el municipal estigués connectat, que els aficionats empenyessin l'equip cap endavant. De moment el que estem veient és que està sent així aquesta temporada. No recordo un ambient com aquest, tampoc és que evidentment hi ha hagut un partit amb aquesta transcendència ni amb tanta necessitat de que el Badalona remunti.
1: Veiem la línia de 6 de seguir perfectament del Cornellà, amb opcions que el central puguin sortir.
0: Atenció, perquè agafen a Pime, sí, sí. Agafen a Pime per la samarreta, i això podria ser tranquil·lament targa.
2: Sí. Doncs en aquest sentit, Ramon, l'àrbitre fa un gest claríssim, ha fet que no amb les mans, negant que aquí pugui haver alguna cosa més. De moment, Pimentel es queda estès sobre el terreny de joc. El municipal que protesta també ho fa. Alguns membres de l'estaf d'Azparren, que també intentava parlar amb l'àrbitre assistent, no hi haurà targeta groga, el que sí hi haurà és falta perillosa, favorable al Badrona, una mica escurada cap a la banda dreta. Veurem si per una possible central.
0: Evidentment no és vermella, Jordi, però no. Vaja, això ratlla la groga, segur.
1: Segurament, però a mi m'agrada molt l'acció de Pime, Línia adelantada o mitjana, bloque mig del Cornellà, i aquestes trencades en diagonal a l'esquena de central de banda per generar dubtes. Veurem, perquè per dintre en una centrada és molt difícil amb els tres centrals, però amb aquesta acció en buscar les esquenes dels centrals de banda pot generar perill.
0: Però, i va, atenció, Joaco. La falta lateral, molt a prop del vèrtex de l'àrea. Atenció, Joaco probablement la pengi, eh? No sé si s'atrevirà a picar directament. A veure què fa Joaco. Massa. Atenció, perquè hi ha hagut una caiguda. Demana una falta i allà sí d'hi ve. L'àrbitre no en vol saber absolutament res. És difícil, que et xiulin una falta així.
2: Sí, de nou hi ha protestes amb aquestes a la que segurament estava intentant fer la rematada. Hem vist que la pilota anava molt passada, però que tot i així no arribava cap jugador, havia caigut i allà Sidibé, que era el que queia des d'aquesta banda dreta. Finalment l'àrbitre no xiula res.
0: I atenció, perquè veurem què passa. L'àrbitre està avisant un jugador del Cornell i està dient que...
1: Sí, sí. Que no perdin temps.
0: Sí, sí, correcte, sí. I abans de l'Isaac estava ben aigua, en fi, doncs aquesta serà una tònica habitual, és evident.
1: I sembla que li anava a fer un bloqueig a Sidibé, perquè com deia John, la pilota anava molt passada, però en aquest bloqueig que l'han fet no l'han deixat passar, i com que no tenim el bar per veure l'acció, no, hem de confiar en el criteri de l'àrbitre.
2: I de nou xiulets al municipal, perquè està trigant una vida Isaac Fila a fer el servei des de la porteria.
0: Torna a recuperar el Badalona, serà Peris, mig del camp, juga enrere per Marco Martínez, minut 6 de la primera part. Aquest és el guió del partit, Jordi.
1: Exacte, i crec que el Badalona ha sortit com ha de sortir, sense tornar-se boig, sempre ben posicionat. Per això jo crec que l'entrada de Guzmán és clau en aquesta posició, per sempre queden dos centrals més ell en aquesta col·locació perquè no hi hagi una contra, i tenint les regnes del partit i arribant, que és l'important, no? Acabant jugades, com hem vist en aquesta acció, i poquet a poquet anant ficant el Cornellà en el seu àrea.
0: Juga Manrique, 6 i mig de la primera part. Toca el Badalona en zona defensiva. Manrique l'aguanta dos jugadors del Cornellà a dalt, avui serà difícil.

0: Difícil que deixin aquell 3 contra 3, eh? Pilota llarga buscant a Peris. Al final, l'esfèrica arriba a mans d'Isaac Vila. El porter del Cornellà serveix ràpidament cap a l'esquerra de la defensa.
1: És cert això que deia, Ramon. De fet, el partit d'anada, el Cornellà, que jugava amb 3 centrals, moltes vegades emparellava en defensa els 3 centrals amb els 3 davanters. El Badalona volia separar també el rival perquè poguessin... Ui, compte!
0: Cau, la Rosa, mitja punta, la Rosa, la Rosa, la Rosa. L'àrbitre, doncs, que no acaba xiulant la falta. Havia aplicat llei de l'avantatge, ara que ha caigut...
1: I ara sí la xiularà i protestes.
0: I l'àrbitre, doncs, que acaba xiulant la falta sobre el jugador del Cornellà.
2: I primer falta a Iaia quan sortia, i jo crec que si la Rosa es deixa caure en aquest últim control, també hagués pogut treure la falta, no? Perquè s'ha anticipat el defensa, bona acció i molta intensitat que s'ha ficat en el Badalona, que ha de continuar d'aquesta manera.
0: Doncs el Cornellà, que ja traurà demà si vol, però és evident, eh? Vull dir, jugant les seves cartes, clar, vull dir, sí. Tot el que el temps esportivament els hi permeti.
1: I aquí és important també que el municipal apreti com està fent, perquè l'àrbitre tingui una mica de sensació de que ja està començant a passar-se una mica de la línia, i almenys que ho tingui en compte de cara a possibles targetes grogues, que evidentment no ho farà ara, però potser sí més endavant.
0: Servirà Toni Peris, deixa enrere per Marco Martínez. El Badalona torna a controlar la situació, 8 de la primera per 0-0. Manrique, que trenca línia de pressió, la vol posar per Diaguara, no acaba de ser bona.
2: I s'ha de no precipitar-se, intentar saber que l'avantatge està per dintre. Si la Rosa surt de zona per venir a rebre com una mitja punta, pot arrestar un central si és que surt, i si no surt, l'agafa i sol, perquè és que el recordem, i si veiem la foto que nosaltres estem perfectament col·locats, només té 2 migcentros el Cornellà, 2 migcentros, 2 davanters, i tot el que més és una defensiva de 6 jugadors. 2, 4, 6. Ha de tenir la foto perfecta ara mateix.
0: Volia trencar ara per l'esquerra Pime, al final és Manrique qui la condueix, deixa per Marco Martínez, Peris molt obert, Juaco d'esquenes a porteria, molt marcat. A veure què fa Juaco al mig del camp, amb poc recorregut aquí. Toca per Manrique. Manrique fa una diagonal a la punta esquerra, volia anar buscant a Pime. Pime, atenció, que deixa caure la pilota, l'àrbitre li xiula. Falta Pime, o fora de joc? Falta o fora de joc?
1: Ha aixecat el braç i ha aixecat també la bandera l'assistent. Jordi, no sé si ho has pogut veure, però m'ha semblat fora de joc, no?
2: Jo crec que l'ha salvat el fora de joc, perquè per mi falta no era. I l'àrbitre ha pitat, creiem, bueno, el jutge ha aixecat la bandera i fora de joc no ho sabem. Falta per mi no, però és aquestes accions les que té que buscar el Badalona, evitant l'àrea, perquè si no el porter sempre està molt atent per agafar aquestes pilotes.
1: De fet, Pimentel li podem criticar moltes coses, però per exemple la setmana passada això ho va fer molt bé, el fet d'intentar anticipar-se, de deixar de cara als altres futbolistes ràpids de les mitjapuntes. Per tant, avui també ha de ser una mica aquest paper, i evidentment, doncs, si pot fer algun golet, el seu equip ho agrairà.
0: A diferència de Marco i de... Atenció, perquè és Guzmán, que la posa per Toni La Rosa. A veure si la mobilitat també de Toni La Rosa, banda dreta. Es busca una autopassada, Toni La Rosa arriba a línia de fons, la pot salvar, cau Toni La Rosa, no hi ha falta, diu l'àrbitre. Torna a pressionar el Badalona, la vol treure Marc Fernández, la treu al Cornellà. Marc Fernández, que se'n va cap a l'interior, molt marcat, però per jugadors del Badalona. Al final, bona combinació, és Marc Esteban, passada llarga buscant a Dos Reis, Manrique, però que es pot anticipar, pot salvar la pilota i l'envia al mig del camp, Enrique refusant l'esfèric.
2: Les vigilàncies d'aquí, hem vist l'acció de Iaia, té que sortir més acompanyant el seu punta, perquè s'ha d'intentar que el Cornellà no pugui fer això, que és plantar el partit a camp rival. Ataca molt poqueta gent i s'ha d'intentar, doncs, aquestes vigilàncies, no deixar que puguin tenir pilota en camp contrari.
0: És falta favorable al Badalona, la servirà Carlos Guzmán. Toca per Manrique, 10 cap a 11 de la primera part, 0-0 al municipal.
1: I és curiós el tema de les remuntades o de les possibles remuntades. En aquest tipus de partit, el que sembla que d'entrada ho tens tot perdut, es genera un clima en el que, més enllà del resultat, que evidentment juga molt a favor del Cornellà, normalment l'escenari, si miressis només aquest partit sense tenir en compte el de la setmana passada, moltes vegades també genera un clima que fa que tu juguis millor, i no sé si pot haver-hi com un cert segurament, Jordi, ho sabràs millor que nosaltres, això, un cert alliberament en el sentit de ho tinc tot per guanyar en aquest partit. És difícil que perdi alguna cosa.
2: És junta que tu només pots guanyar i en junta que l'altre només pot li va bé defensar.
0: Ja sí, bé, que penja la pilota a banda esquerra, entrava Marco Martínez, surt el porter Isaac Vila i bloca la pilota.
2: I calma en aquestes accions, calma. El Badalona està fent molt bé, moltes faltes del Cornellà, que jo crec que l'àrbitre, si continua així, alguna targeta haurà de treure aviat, però és molt important continuar així i decidir molt bé com finalitzar les jugades. veiem un Cornellà molt endarrerit, és normal, té un avantatge molt gran, i això el Badalona ha d'aprofitar. Per mi el Cornellà massa ha ficat endarrere, i és molt important la Rosa que busqui aquestes opcions com està ara, entre línies, entre la línia de central i darrere els dos pivots.
0: La passada a l'esquerra de la defensa, minut 12 de la primera part, és Marco Martínez qui juga amb Xavi Manrique. Manrique fa una diagonal punta dreta buscant a Diawara. A veure si pot arribar-hi Diawara, semblava impossible, i la sensació era que quan la pilota botés correria massa, sí, i no podria arribar-hi Diawara, que per cert, de moment ha participat poc, esperem que el primer cop que ho faci ho faci en perill, eh?
2: Sí, que tingui opcions de poder encarar 1 contra 1, però tornem a dir, els jocs, ara mateix la línia de 6 que té ficada en defensa el Cornellà permet molt poques accions en amplitud, el joc té que estar una miqueta més per dintre, jo crec, en les accions d'intentar elaborar una miqueta més per dintre i buscar la superioritat amb aquest doble pivot que té el Cornellà.
1: Per cert, queden 2 minuts per 2:15, és l'hora a la que començarà el partit entre el Compostela i l'Arteixo. Ara és difícil que pensi en això el Badalona, perquè evidentment té un gran repte per endavant, però recordem que qui guanya aquest partit s'enfrontarà contra un d'aquests dos rivals de Galícia. El partit, com diem, començarà d'aquí pocs instants. Recordem, el partit d'anada va guanyar l'Arteixo 2-1, tocarà remuntar-li el Compostela, que juga a casa la tornada.
0: Juga Marco Martínez, més a l'esquerra Toni Peris. Peris obre pel mig buscant a Bermu. Tancadet al Cornellà. Guzmán obre la banda dreta buscant a Tom Diawara. Diawara cap allà, ja sigui bé. És evident que avui està fent un altre... La clara eliminatòria és el que marca, no? Ara atenció a la Rosa, a veure si se'n pot anar entre dos. És molt difícil passar i ara comet falta Toni la Rosa a l'intentar aixecar el peu.
2: Aquestes són les qüestions que s'ha de buscar Toni la Rosa. Buscar per dintre, si provoca que salti el central de costat, és quan Tom ha d'atacar l'esquena del lateral, perquè llavors no té la cobertura. Però en aquestes direccions no està una línia de 5 del Badalona a dalt com a davanters, perquè ells estan fixes amb 6 a darrere i jugar amb aquesta mobilitat. Crec que la Rosa ho està entrant cada vegada més i que cada vegada intenta buscar més aquests espais entre línies per crear superioritats.
1: Clar, el tema aquí és que si la Rosa genera aquests espais han de ser també Joaco i Diawara qui els entenguin d'alguna manera, no?
2: Sobretot Diawara en aquell costat, si és que la Rosa cau al costat dret, si no per esquerra, Joaco també sortir perquè pugui aprofitar Ruperis. Al final és intentar moure aquesta línia tan defensiva que té el Cornellà.
0: Corre el Cornellà a banda esquerra i hi arribarà Gerard. Aquesta jugada la tenen molt assajada, deixa per Marc Fernández, que té molta qualitat, se li emporta la pilota allà, si diu bé, deixa per Toni la Rosa l'hauran de frenar amb falta, al final no és falta, diu l'àrbitre.
2: Semblava falta agafada, eh?
0: No ho és, se l'acaben portant Marc Esteban.
1: La falta a mi m'ha semblat molt evident i a poc a poc es va cabrejant també el municipal, eh?
0: La passada en zona defensiva, Peñalba que combinarà amb Iván de la Peña, que arriba Moja també per donar suport. 1, 2, 3, 4, 5 jugadors en territori propi, a punt de relliscar Manu Lozano, no ha pogut aprofitar aquesta relliscada Joaco, juga Isaac, la toca el Cornellà. Evidentment tampoc es pot anar a la desesperada la pressió, Jordi, perquè el partit és molt llarg.
2: No, però escollir bé les accions, deixis una passada endarrere, poder sortir molt
0: com
2: bé.
0: Com ara, ja s'hi diu bé. Marc Fernández el persegueix, continua, ja s'hi diu bé. Lateral, fa la centrada, primer pal! Hi ha hagut una agafada, però no hi ha protestes. Hi ha hagut una agafada sobre Pime, que no ha arribat per ben poc a la rematada. Se'n torna a portar la pilota a Bermu que fa un retall, no la perdis, deixa per allà, ja sigui bé, aquest per Diawara, hi ha un jugador del Cornellà estès, la jugada continua, Diawara la penja, la pilota a la frontal, i arriba Peris, vol pentinar-la, no sé si Joaco podrà finalment fer el control, i la pilota acaba anant fora de banda, hi ha un jugador del Cornellà que haurà de ser tès, és Leo Dorreis.
2: I bona acció, semblava com un possible penal en una agafada, però també molt bona rematada, que ha estat molt bé el porter, centrada per baix, anticipació, i podria haver sigut la primera acció molt clara del Badalona.
1: I ara mateix es té sobre el terreny de joc Leo Dorreis, segueix dolent-se aquesta jugada anterior. Al final l'àrbitre no ha interromput el partit, ha estat el Cornellà qui se l'ha tret a sobre després de que el Badalona estigués apretant. De moment segueix estès sobre la gespa Leo Dorreis, no marxa, però sí que criden a les assistències mèdiques a que intentin reanimar-lo. De moment això ho aprofita també el Badalona per fer una petita pausa. Ara veiem una sèrie de jugadors que reuneixen al costat d'Azparren, que està donant algunes indicacions, sobretot ara mateix, per exemple, parlant molt amb Manrique.
0: Doncs Leo Dorreis, que continua estès, el jugador que evidentment haurà d'abandonar el terreny de joc, i això doncs provocarà que com a mínim ja siguin un parell de minuts més, no? Almenys és el que estic veient. Jo, i...
2: imagino que li hauran comentat a l'àrbit, que tot això ho tindrà clar. Només les primeres accions s'han anat al porter a dir-li que és on hi pressa, o sigui, això ho tindrà
0: al final...
2: molt per la mà. I bueno, jo crec que estem veient un molt bon Badalona, no? En, és veritat que potser fins a aquesta darrera última no havia tingut opcions d'acabar jugant a la porteria, però hem vist la primera acció. Tornem a dir-ho, Ramon, els plans és primers 45, marcar un gol i no encaixar. I de moment,
0: el que està clar,
2: no estem patint res.
0: Jordi, és que sobretot el perill pot venir quan robes una mica més amunt del mig del camp.
2: Sí,
0: i s'ha demostrat en aquesta acció d'allà, si dius, anticipant-se.
2: Sí, sí. Per això quan em parlaves abans de si s'ha de saltar sense perdre el cap, és cert, s'ha de saltar sense perdre el cap, però en aquestes accions a darrere has d'intentar poder generar una pressió, perquè ells en defensa organitzada, els 11 col·locats al seu camp, és molt difícil de sorprendre'ls. I cuidado, perquè sembla que Dorreis, que va estar molt bé, pugui tenir algun problema greu.
1: Doncs ara mateix Dorreis, abandonant el camp, s'està agafant de les assistències mèdiques i també d'un company. Sembla que la cama dreta no pot posar-la sobre el terreny de joc, per tant, això suposo que l'invalida de cara a continuar el partit. Gest també d'aplaudiments al municipal, gest esportiu davant el jugador que va posar en greus problemes al Cornellà, i ara mateix s'està preparant un canvi a la banqueta de l'equip visitant. Marxa Leo Dorreis, que no podrà continuar. Qui està a punt d'entrar al terreny de joc serà Stefan Golubović, que serà el davanter suplent, que avui haurà de tenir també un gran protagonisme gràcies a una acció que no s'esperava, evidentment, al Cornellà, que lamentem. Leo Dorreis, l'estrella del partit d'anada, no podrà continuar en el partit, marxa sense poder apujar la seva cama dreta al terreny de joc, entra ja Golubović, que formarà part de l'onze del Cornellà.
0: Doncs s'ha lesionat Jordi, el brasiler, el davanter brasiler.
2: Sí.
0: I tot fa pinta, doncs, que en cas d'una eliminatòria final no podria jugar-la.
2: Lesió greu des del principi, bueno, greu, com tu has dit, greu de que no pugui, de que no sembli una
0: sèrie dura. De més de 15 dies segur, no?
2: Exacte, exacte. Sí. Esperem que no sigui res greu, però sí per la importància que té per al final de temporada, que segurament ja no el puguis utilitzar en aquests darrers partits. I surt un altre davanter, també gran, també físicament potent, i el que és, la importància també de tenir els jugadors preparats a la banqueta, perquè pot passar de qualsevol cosa d'aquestes, i està preparat per no jugar molt menys.
0: L'agafada per darrere sobre Marco Martínez, el públic accidassa, ho prova Juaco, banda esquerra, se'n va Juaco, línia de fons, continua Juaco, l'han superat, ha pogut, però...
2: L'han superat, però tenia que fer això, Jo crec que era el moment de tenir una opció d'intentar-lo contra un,
0: sí.
2: I ahir l'ha d'intentar.
0: S'ha de provar.
2: Exacte.
0: Sí, no ho havia provat Juaco.
2: Estava una mica descol·locat, el que parlaves abans. El robar quan ells estan en fase ofensiva et provoca que no estiguin col·locats amb aquesta línia de 6 i amb els dos pivots, i això, doncs, que generis espai.
1: I, de fet, al partit d'anada vam trobar a faltar que Juaco i Deuara tinguessin més accions individuals. Avui han de ser valents, avui han de provar-ho.
2: També, Ramon, aquest camp, John, bastant més ampli que el de Cornellà.
0: Totalment.
1: Sí. No sé si més llarg, però més ampli segur. Més ampli segur, sí.
0: Juga ja, ja, sí, bé, digues.
2: Tema i és per Ramon, com ho portem? Perquè es nota, per l'equip que
0: doncs
2: vol construir...
0: Sembla que d'aquí 15 dies comencen les obres de canvi de gespa aquí.
2: Serà una bona notícia.
0: Sí. Doncs aquí hi haurà, suposo, 50% natural, 50% híbrida. M'imagino, doncs, que aquest tipus de gespa que es porta ara, no?
1: Per cert, a Galícia comença ja el partit entre el Compostela i l'Arteixo. De moment, minut 4 de partit, 0-0.
0: Aquí la condueix Guzmán, deixa per Vermo. Vermo la toca per Pime. Llàstima, perquè Pime, no sé si és que no estava del tot atent...
2: Sí.
0: O segurament doncs tampoc estava en la millor situació.
2: La sensació de que havia fet el moviment pensant que era per un altre company, però és això, el Badalona crec que ha detectat que el forat ara o la menys densitat està per dintre, i que en aquestes accions provocant que saltin els centrals des de fora en aquesta línia, tornem a repetir, sé que soc molt passat, però és que és una línia de 6, genera espais a les esquenes. Una llàstima que Pime no hagi buscat el moviment per si mateix.
0: Doncs gairebé 21 minuts d'aquesta primera part, 0-0, però... diríem que per l'objectiu de moment tot continua encara obert. Ara hi hauria fora de joc, però no s'ha convertit en fora de joc perquè Manrique refusa la pilota,
2: doncs,
0: i va Juaco.
2: Hauria de ser fora de joc perquè incideix en la jugada, no?
0: Clar, sí.
1: Perquè fa la intenció d'anar per la pilota, i això hauria de ser-ho.
2: Provoca que el Badalona tingui llançar dalt i robo. Si fora de joc, clar, que teniu de pitar també en línia.
0: Jugarà Isaac Vila, el porter del Cornellà. Deixa cap a la posició de Ivan de la Peña. Aquí comença a fer la pressió el Badalona. Moja ha arribat a rebre. Vermo molt amunt, pressionant. Atenció, perquè se la pot emportar Guzmán. Hi ha un rebot, és bona. La passada per Vermo, no se n'ha entès. Entrava la rossa, no s'han acabat d'entendre, Jordi. Ara contra cop del Cornellà. Gerard, que estira línies, deixa per Marc Fernández. Aquí és on segurament Marc Fernández, que posa veterania i diu, sí, no, ens la rifem, tornem a jugar des del mig del camp.
2: Una llàstima, però molt bé sortit d'aquesta pressió el Badalona, eh? Sí que és veritat que has d'arriscar, però és que has d'arriscar, per resultat tu provoca. Pilota enrere, passet endavant, pressió del jugador de pilota, molt bé Guzmán, molt bé en aquesta anticipació, però no s'han entès una altra vegada, no? Aquí amb... Ui, cuidado.
0: Se'n va Moja, trenca una línia al mig del camp del Badalona, passant entre línies, buscant a Stefan Golubovic, ve Manrique, ha posat el cos, la passada a la banda esquerra per Gerard, Gerard per Marc Fernández. Marc Fernández, que no es vol complicar la vida gens ni mica, eh? No vol rifar la pilota.
2: Deixa la zona una miqueta dubitativa en les sortides, eh? Ja és la segona vegada que pot sortir a ajudar els seus defenses i es queda sota pals, que és el millor que pot fer quan no està segur, eh? Però una d'accions d'aquestes, poder sortir als peus del davanter, també et dona molta seguretat.
0: I precisament a Zon jo crec que és un porter que surt bastant bé, penso jo.
2: Doncs jo és la segona vegada que que fa el passet i...
0: Per altres partits.
1: Clar, de fet, aquesta temporada a Zon ha estat un porter que sempre té una bona capacitat per llegir el joc i que a més és valent, i si alguna prova el caracteritza jo crec que és confiança. No sé si és que un escenari, un partit com aquest fa que tothom li tremolin una mica més les cames del normal, però a Zon jo diria que és un porter que confia en les seves qualitats i que a més té capacitat de llegir el joc. Per tant, estrany també això que ens deia el Jordi Ferron, que no deixa de ser veritat, que en aquestes dues jugades doncs l'hem vist dubtar.
0: I va Gerard, toca amb Fernández, ara intenta tenir més la pilota al Cornellà, i això evidentment que va en detriment del Badalona.
2: Sí, no és bo perquè comença, li dones, no només que tingui, quan més tingui la pilota i menys la tens tu i menys pots atacar, sinó perquè comencen a soltar-se. Jo he vist que el Badalona ha tingut moments molt bons de lloc, però una altra vegada molt
0: bon. Se l'emporta Juaco, línia 3 quarts, per la dreta la Rosa, per l'esquerra Pime. Pime penetrarà, busca el lateral, fa la centrada buscant el segon pal, massa passada.
2: I Pime, en aquest partit i més avui, no ha de caure tant a bandes, perquè ell és la referència que s'ha de quedar a les rematades i ell ha de fer aquests moviments, que es fa molt bé, però no sent allí el centrador, perquè si no llavors el Badalona es queda sense un rematador pur.
1: I perquè tampoc té la qualitat per centrar que tenen Juaco, que té la Rosa o que té Diawara.
2: Sí, al final cadascú s'aprofita els seus, ja és un jugador molt treballador, la desmarcada és molt bona, però no tan a banda, perquè tornem a dir, no tens un segon punta que estigui fent la mitja punta, tens gairebé un extrem, no? Ficat ahir, la Rosa és un jugador molt hàbil, molt ràpid, molt bona conducció, molt bon xut, però no és un rematador de cap.
0: De moment 24:30 de la primera part. Recordem que d'aquí uns minutets marxarem també cap a Vitoria, perquè avui es juga el definitiu Baskonia-Joventut, tercer partit del play-off de quart de final. Aquí Golubovic, que l'envia fora de banda, recuperar el Badalona, que domina la primera part, però cada moment no troba les ocasions de gol per fer mal a la porteria del Cornellà, amb aquest gol que segurament col·laboraria per encendre aquesta flama.
1: Sí, jo crec que és el que li està faltant a l'equip, que de moment està portant el control de tot el que està passant, excepte un parell de possessions llargues sense tampoc massa incidència per part del Cornellà, com d'aquesta.
0: Boníssima per Juaco, li ha anat a tallar amb el cap i ha pogut aconseguir-ho enviant la pilota justeta cap a Isaac Vila. Home, però s'ha d'obligar com en aquesta acció a que també els jugadors que estan a dalt del Cornellà hagin de baixar.
2: No, ha sigut una molt bona acció del Badalona, molt bona passada, alternar una miqueta les passades llargues amb el joc per dintre i, bueno, ha estat atent a la defensa del Cornellà, però les has de provar. Sí, sí, totalment d'acord, Ramon.
1: Per cert, un petit apunt abans, Azparren parlava amb Guzmán perquè quan tragués de porteria el Cornellà marxés a la seva marca i que, per tant, es quedés l'equip en un contra un a la pressió, entenc que per intentar recuperar l'abans possible i per intentar ser agressius.
0: Bona pressió del Badalona, la Rosa.
2: En aquests moments passet endavant perquè és conducció cap enrere i tots s'han de sortir a seguir la seva marca.
0: Recupera la pilota el Cornellà. Se n'ha sortit Bruno Lorente. Davant la pressió de Toni la Rosa, al lateral esquerre servirà l'equip del Baix Llobregat. 27 a la primera part.
2: Bon partit del Badalona, Ramon, fins al moment. Ens falta potser acabar una miqueta més, però molt seriós, molta intensitat, segurament... amb la concentració que no es va tenir en algun moment de la segona part del partit d'anada, no?
0: Això segur, seguríssim. Recupera la pilota al mig del camp al Badalona. Guzmán deixa per Vermo. Vermo entre línies per la Rosa. La Rosa per Pime, d'esquenes a porteria. Cau Pime, no hi ha hagut falta, diu l'àrbitre. A punt de recuperar Vermo, però s'escapa per banda dreta Liaga. Aquest és bo, eh? És sí, molt bo, Aliaga.
2: Cuidado, té uno contra
0: sí, sí, a cama canviada, Aliaga busca, però, la incorporació de Moja, se la deixa enrere, però no hi arriba Juaco. Al final, qui la condueix és Marc Esteban, demanant la pilota Marc Fernández, com sempre, a l'interior per intentar col·laborar, per intentar donar suport. Serà Gerard ara qui la jugui a la banda esquerra, rep la pressió de Yaya. És veritat, doncs, que ha anat creixent el Cornellà conforme ha anat passant el partit.
2: També són una sí. miqueta les instruccions de suposo que l'entrenador dona, cuidado.
0: Si ara la passada entre línies hi ha hagut una caiguda, l'àrbitre diu que no hi ha res. Golubovitska, jugada dubtosa, eh?
1: I de fet, Ramon, s'estarà formant una bona al terreny de so perquè ha sortit tota la banqueta del Cornellà a protestar a l'àrbitre assistent i el públic també es llançava a sobre d'aquests jugadors. Compte, ara ataca el Badalona.
0: Se'n va jugar con línia, Font, fa la centrada, buscant el segon pal, la remata de Toni Larrosa fora! La rematada a Toni Larrosa, que se'n va fora.
2: Era boníssima.
0: No sé què ha dit abans, que no era el seu fort.
2: No és un gran rematador de cap. Té unes altres coses, té tota la velocitat, perquè era molt bona. Jugada fantàstica de Juaco, quina centrada. Plogodeta, que ha saltat molt bé Larrosa, però l'ha enganxat, potser, en comptes amb el front una miqueta més a dalt. Quina llàstima, perquè era molt clara, Ramon, eh?
1: I el gest d'Esparren, ara greu, mirava al terra, es donava a cops, també amb les mans a les cuixes, conscient.
0: Ui, ja. Groga pel porter del Cornellà, sí, que sí. Als 27 minuts, ja per pèrdua de temps, veu la primera groga, important.
2: Molt bé l'àrbit, perquè ja l'havia avisat a l'inici i sí, sí. se l'ha jugat.
1: No, no, i que és estranyíssim que la tregui tan aviat, per tant, bravo a l'àrbitre, perquè ha estat valent, ha aplaudit molt al públic, i també ara parlant del gest d'Esparren, Esparren també deia al públic doncs, que seguissin animant i que celebressin també aquesta targeta que jo crec que ha afegit almenys una mica de pressió a Isaac Vila i segurament també a l'àrbitre, doncs el que s'ha protestat durant els minuts anteriors.
2: Per cert, l'acció d'abans de la jugada del davanter del Cornellà contra els dos centrals, molt bé l'àrbit, no? Per nosaltres.
0: La falta sobre Pime, justet, eh? L'àrbitre que no la xiula, protesta Pime. Puntada llarga del Cornellà, Golubovic, que vol superar la defensa del Badalona, Marco que la resol perfectament. Talla, ja sí, diré, falta i targeta groga per Golubovic.
1: Doncs aplaudiments del municipal i de quina manera, perquè han vist que per dues vegades consecutives doncs l'àrbitre amonestava un jugador rival i compta perquè ara Juaco es quedava la pilota. Ui, ara Juaco ha deixat anar la mà a un dels futbolistes rivals. S'està escalfant poc a poc el partit. No sé si això li interessa al Badalona. En qualsevol cas, porter i davanter ara mateix estan amonestats.
2: Li interessa en el que la gent respon.
0: Perdoneu, traurà alguna groga més? La té a la mà, eh? Està avisant a Juaco i el jugador del Cornellà no crec que els... Sí, per Juaco...
2: Per el que ha fet, que ha dit John, sí? Que ha tret la mà.
0: Ostres.
1: Sí, el que ha passat és que Juaco ha deixat anar la mà respecte al futbolista del Cornellà, que era Manuel Lozano, que s'havia encarat amb ell. Gest que Juaco s'hagués pogut estalviar, perquè ara mateix, simplement perquè li han buscat les pessigolles i ell ha caigut, doncs ara mateix té una targeta groga que no hauria de tenir.
0: Mitja horeta gairebé d'aquesta primera part. S'encén el partit aquí a l'estadi municipal. Badalona 0, Cornellà 0.
3: Coneix el Badiu, el restaurant de cuina mediterrània de l'hotel Badalona Tower.
4: Menú de migdia de dilluns a divendres.
0: I va Juaco, la vol posar per Toni Larrosa, la pilota no arriba a la seva destinació, i això no sé si és bo o és dolent que prengui aquesta escalfor.
2: A mi m'agrada que hi hagi intensitat perquè no deixa que et dormis i m'està encantant que l'equip estigui trobant la rossa per dintre, no? Per fora està molt difícil, ells s'han tapat molt bé les bandes, que és el problema que pot tenir una defensa de línia de 5, però el que han fet justament és ficar una mica més la banda, deixar molt per dintre, més llibertat per dintre, i la rossa ho està interpretant bé, s'ha de continuar buscant aquestes accions.
0: I va, Yaya Sidibé, increïble, recuperant un altre cop la pilota, Yaya Sidibé, bueno, se té a l'esquerra Juaco, penetra Yaya Sidibé, ha volgut ara fer un impossible, recuperarà la pilota l'equip escapulat, serà Marco Martínez, la vol posar per Manrique que rep la falta, no, de Marc Fernández, semblava que sí, al final és el Cornellà qui recupera la dreta del mig del camp, l'àrbitre deixa continuar, 31, es desordena el partit, atenció perquè hi va Aliaga. Aliaga que retalla, deixa per Marc Fernández. Fernández que xuta des de lluny fora. El xut desviat a l'esquerra de la porteria de Zon.
2: Intensitat. No pot deixar que baixi el ritme el Badalona en aquestes accions. Continuar com està fent, perquè ja ha donat molt ritme i s'ha d'escalfar el partit. També va bé perquè es necessita molta intensitat. No necessita un partit tranquil.
0: I va Bermú, deixa per Guzmán. Guzmán obre per Yaya Sidibé, que li ha sobrat una conducció abans, aquest per Juaco. Juaco ara veu a Diawara, que se'n va per la dreta, havia trencat pel mig Juaco per la pilota. Bé, doncs ara sembla que tant Juaco com la Rosa estan pel mig, Jordi, tots dos.
2: És que estava el forat allà. Sí. A vegades tens que fer, tens que interpretar el partit una vegada comença. Segurament s'esperava un partit on es podia trobar el forat per fora, però ells l'han tapat molt bé des de l'inici i els forats, els espais estan per dintre, en aquesta línia de 6 amb els dos pivots.
0: Doncs aquí, minut 32 de la primera part del partit, aquí a l'estadi municipal. Continua el 0-0, però, evidentment, doncs qualsevol cosa encara pot passar, molt difícil, molt complicat, que pugui remuntar el Badalona, però insisteixo, de moment el partit està obert, amb un Badalona que està intentant volcar-se cap a la porteria del Cornellà, i d'aquí aproximadament mitja hora, encara no, el Joventut també es juga el seu, no sé, a la Lliga CB per accedir a les semifinals. Vitoria, Xavi Ballesteros, com està l'ambient, com estan els ànims, company?
5: Doncs Ramon, d'aquí 10 minuts, no d'aquí mitja hora, d'aquí 10 minuts.
0: Ai, perdona, perdona.
5: De la penya
0: sí.
5: Que hi ha vingut,
0: jo, que, escolta, jo vaig a hora canviada, Xavi, vaig a hora canviada, perdona.
5: Hora canviada, anem aquí...
0: Sí, a hora canviada, perquè el partit aquí no ha començat a les 6, sinó que ha començat un 4.
5: Clar. A les 7 de la tarda, aquest descans, connectarem des d'aquí Vitoria. Només explicar que Dani Miret ha sortit clarament a la pista, ha escridassat pel públic després de les declaracions que va fer acusant a Galipati, a Galbiati, el tècnic del Baskonia, d'haver encès el tercer partit. Hi ha gran ambient, hi haurà atenció, Ramon, aquelles coses que van als clubs, saben el que juguen. Ahir van posar entrades a la venda per 10 euros, i caben 15.600 espectadors aquí. Al Fernando Bossarena, novament n'hi ha 9.000 de mitjana, avui n'hi haurà pràcticament 15.000 per veure aquest partit. Els jugadors de la penya avui vestiran amb la indumentària del suplent, tothom pendents de Ricky Rubio, tothom pendent del Joventut, a veure si és capaç de donar la sorpresa i eliminar el Baskonia. Recordem que si la penya guanya, passa a semifinals, jugaria dimecres el primer partit a València, que ja està classificat després d'eliminar el Bilbao. Aquí, en Ramon Duran i Jon, queden 10 minuts per començar el partit. De moment, gran ambient de playoff. La penya que vol donar un cop de puny sobre la taula.
0: Doncs som-hi i esperem doncs, que a partir de les 7 el Joventut pugui aconseguir aquesta fita de classificar-se per les semifinals de la Lliga CB. Aquí, de moment, 34 minuts de la primera part. No sé si es pot dir que el partit ha perdut una mica de pistonada.
2: Sí, totalment. A veure aquesta acció. Diria que veig el Badalona massa cansat pel minut que és. Llavors s'ha d'intentar pressionar en la sortida, perquè quan el Cornellà comença a moure, el Badalona no arriba a les pressions. O sigui, ha de començar a pressionar per acumulació, perquè a camp obert li està costant moltíssim el donar-li intensitat defensiva. Es veu els jugadors massa cansats pel minut, que estem només al minut 34 de la primera part.
0: Ja.
2: No sé com ha arribat l'equip a aquestes alçades de temporada, però els veig una miqueta que els hi falta benzina.
0: La juga Liaga, la té el Cornellà, pressiona Guzmán.
2: Veus, quan el Cornellà toca 3-4 vegades, el Badalona, que necessita fer 3 gols, no arriba ràpid a la pressió.
0: Juaco pressiona, ara sí que recupera Marco Martínez, agafa punta de velocitat, continua Marco, el retall no l'han acompanyat. I arriba Manu Lozano, i torna a recuperar la pilota el Cornellà. Fàcil.
2: Massa, tornem a dir, massa. Estàs jugant un 3-0, necessites més acompanyament, més pressió, perquè a la que et conia toca adorna el partit, i el Badalona no necessita que el partit s'adormi, sinó però molts espais, superes massa.
1: Sí, ara mateix fàcil. Està jugant fàcil el Cornellà, li està faltant aquesta benzina, com explicàveu. A mi em sembla que l'única benzina que ara mateix amb la que pots repostar l'equip és un gol, perquè això sí que sabem que et canvia l'estat, sí, d'ànim, t'ho canvia tot.
2: Totalment.
1: Però bé, més enllà d'això, evidentment, això, físicament ha d'aguantar l'equip, és que no en digui d'una altra.
2: Quan parlàvem abans de si venia bé o malament aquestes picabaralles, en aquests minuts et ve bé per refrescar la intensitat, per donar-te un altre reprís, un altre puxar revolucions, perquè ara veiem un Cornellà tranquil.
1: I deixa'm dir una cosa, qui ha baixat també d'intensitat, les coses com siguin, és el Municipal. No veiem que pressionin, que animin com si estaven fent a l'inici de partit.
2: És una retroalimentació, Jon, això. El jugador anima el públic i el públic anima el jugador, però algú ha de començar.
0: 36 de la primera part. Evidentment, no arribarem només fins al 45, sinó que ens anirem segurament al 48.
2: 48, tranquil·lament.
0: Sí. 36 de la primera part, la toca Pime, agafada samarreta
2: alta
0: sobre Juaco.
2: Podria pitar una falta perfectament.
0: Juga Liaga, Liaga agafa la paret, doble paret, posa el peu Peri, recupera la pilota per l'equip escapulat, que necessita ara aquesta espurna d'energia, eh?
1: Per cert, a l'altra eliminatòria, minut 17 de partit, gol del Compostela, que ara mateix va guanyant 1-0 contra l'Atlético Orteixo, per tant, es posa potes amunt aquesta eliminatòria.
0: De moment passaria el Compostela, eh?, pel factor de classificació. La té la Rosa, per banda dreta, no ha intervingut Tom Diaguara, eh?
2: No, perquè està molt marcat, té una situació molt clara d'1 contra 1.
0: Juaco, lateral, Juaco, 1 contra 1, arriba a línia de fons, volia fer la penetració i traurà corna, favorable al Badalona.
2: Una altra vegada la Rosa per dintre, i des de dintre obri fora.
1: Doncs és el primer córner del partit pel Badalona, el servirà l'equip local des de la banda esquerra i anirà Juaco, la resta de futbolistes menys Toni Peris buscant una possible rematada.
0: El 37 de la primera part, picarà corna Juaco, el Badalona que acumula efectius a l'interior de l'àrea per intentar la rematada, veurem què passa. Ja va marcar en el partit de Lliga de corna contra el Cornellà al Badalona. Si no m'equivoco, va ser Ayala, aleshores. I ara picarà Juaco. Ja, Déu-n'hi-do que hi ha hagut allà un jugador del Cornellà que, evidentment, ara hi ha posat més pa que formatge, però és cert que el Badalona no pot entrar en aquest tipus de provocacions, home.
2: Això no, perquè això és fàcil, és allargar molt el partit, en una situació que t'interessa. Tens un córner a favor, ara el que has de fer és tranquil·litzar.
0: Ha sigut Vermo, Vermo que no pot entrar en aquest tipus de situacions. S'aixeca ja el jugador del Cornellà, que evidentment, doncs... I això, aquestes situacions beneficien el visitant, el que té l'eliminatòria a favor, està clar. Atenció, Juaco, picarà el corna. Ja de tot. Hi ha una agafada, segon pal, Isaac.
2: A pitar el més fàcil.
0: I l'àrbitre xiula la falta en atac.
2: Pitar el més fàcil en aquests casos, que és falta en atac, però cuidado amb aquestes accions. L'àrbitre el que ha de fer és xiular, si és penal, penal.
1: De fet, ha sortit tota la banqueta del Badalona en bloc a intentar protestar aquesta acció a l'àrbitre que havia aturat el partit. Per una primera trifulca, la segona ha estat per part del Badalona com a protagonista Marco, l'estaven agafant per totes bandes i ara, de fet, el públic segueix protestant perquè Isaac Vila està tornant a perdre temps. Des de la porteria, un Isaac Vila que, recordem, té targeta groga justament per pèrdua de temps. Per tant, doncs aquí s'ha d'apretar el màxim possible sempre que intenti fer sol porter del Cornellà.
0: Serà Vermo qui salti, pilota dividida. Atenció perquè se l'empot emportar la Rosa, però havia guanyat la posició Marc Esteban. Ara és Manrique, la deixa cap a Peris. Fa estona que no ataca elaboradament el Badalona. Juaco, i és que clar, no la tenen. Atenció perquè fa mixt un defensor del Cornellà a l'hora de defensar. Pilota a la punta esquerra, servirà davant de l'equip escapulat. El 38 d'aquest primer temps. La juga Vermo. Vermo... que mira la possibilitat de combinar amb Juaco. Juaco molt a prop de la frontal de l'àrea. A la dreta, molt obert, però molt lluny de l'àrea, Diaguara. La té Sidibé, veu a Diaguara. Ho hauria de provar, segurament, aquí.
2: Donar-li més avantatge perquè pugui fer un 1 contra 1. Si toca i acompanya amb la seva marca, no li deixa espai a Tom, que necessita espai per poder encarar i tenir demostrar la seva velocitat.
1: Això, Jordi, està estudiat pel Cornellà, entenc, no?
2: Evidentment, clar.
0: La centrada a l'interior de l'àrea, el refús, hi haurà corna. Tornarà a ser corna favorable al Badalona. Bons minuts per intentar arribar, si pot ser, al descans amb aquest gol.
1: Doncs serà el segon corner favorable a l'equip d'Azparren. Ara mateix marcant jugada des de la banqueta el seu staff. De nou servei des de la banda esquerra i va Juaco, tot l'equip menys Toni Peris també buscant la rematada.
0: Picarà el corna Juaco, punta esquerra a l'atac igual que l'altre. Torna a haver-hi ball de bastons a l'interior de l'àrea, ja absolutament de tot. La pilota que bota, hi ha hagut una caiguda i balla ja Sidibé que vol fer la rematada. Al final hi ha un rebot que se'n va fora de banda favorable al Badalona.
2: Però que passin coses, Ramon, que passin coses. Això està bé, llançar, el porter ha sortit ara i no l'ha agafat, això genera desconfiança per la propera, continuar. Picar pedra, avui serà un partit de picar pedra, però el Badalona està bé i necessita ficar el partit en camp rival, perquè si deixa camp obert, ja han vist com el Cornellà toca i el que vol és justament el contrari, és que no passi res i dormir el partit.
0: Per la pilota, el Badalona, a la punta dreta de l'atac, arribarem al 41 d'aquesta primera part, es manté l'empat a 0, anem cap a Vitoria, anem cap al bàsquet, Lliga CB, Baskonia Joventut.
3: El meu cor, les meves mans, productes propers de la nostra terra. Comprar a Condis és tot un món i el nostre món ets tu.
4: Arriba el moment del bàsquet a Radio Ciutat de Badalona.
6: la penya en joc.
4: A partir d'ara, tota l'emoció de l'esport en directe.
7: Força, penya!
6: Tota l'emoció del Joventut de Badalona.
4: Connectem amb el nostre enviat especial en aquest partit, Xavi Ballesteros.
6: Supermercats Condis patrocina aquest partit.
5: I bona tarda des de Fernando Buesarena. Només queden dos minuts per començar aquest tercer partit i definitiu dels quarts de final. El Joventut que vol donar la sorpresa, el Joventut que vol donar un gol de puny sobre la taula i guanyar el Fernando Buesarena i eliminar el Baskonia. L'està esperant el València. Ambient de gala i bastants aficionats del Joventut amb en Jordi Abril a les vies de so, seguint el Badalona 0. Cornellà 0 i també amb la Carola Barriga. Carola, molt bona tarda.
8: Hola, molt bona tarda.
5: Avui t'hem deixat soleta perquè aquí tenim el Daniel Muñoz. Daniel, vaya ambient que hi ha.
9: Sí, hi ha un ambientàs. Ara mateix encara no està ple, però hi ha molta gent i tota la gent de la penya. Hi ha a la part alta del pavelló hi haurà una cinquantena d'aficionats amb banderes i cridant ja des de bon començament.
5: Hi ha aficionats de la cantonada, seguidors també de la penya Bertinera, dels Dimonis Bertinegres. Per tant, avui, Daniel, si Guillem Vives guanyem, haurà de fer una mica excursió per pujar fins aquí dalt perquè estan molt, molt amunt.
9: Sí, l'altre dia va fer excursioneta, va fer quatre passes. I ahir, avui, a la part alta, esperem que sigui així, que hi hagi una victòria i que en Guillem estigui content i pugui celebrar amb qui li doni la gana, si és amb els Dimonis, amb la cantonada, amb qui sigui.
5: Carola, està claríssim que ahir ja va haver-hi un toc d'atenció, el Barça va eliminar el cap de sèrie del Múrcia i el Madrid va quedar eliminat, avui podria ser el tercer, el Baskonia.
8: Sí, la veritat és que és evident que la pressió la té el Baskonia després del que acaba de passar, però segurament per mi l'eliminatòria d'aquestes tres, la més oberta, és la de la penya, diguem. És a dir, sí que és una gran sorpresa que el Tenerife guanyi al camp del Madrid i, a més, amb la situació del Tenerife, sense un jugador com Shermadini i sense un jugador com Fittipaldo, que em semblen dos elements claus per Xus Vidorreta, però per mi l'eliminatòria de la penya és la més oberta. Per tant, per mi l'aposta per la penya és clara.
5: Doncs València Joventut és capaç de guanyar i ara sí, la mascota, juntament amb el noi que està amb el bombo que marca aquesta inici de partit tan habitual que jo crec que s'ha anat extenent a tota Europa. Què et sembla aquest pavelló per la gent que no ha estat aquí, Fernando Buesarena?
9: Sí, jo era el primer cop que hi era també i és certament espectacular, eh? Vaig poder anar a la Copa del Rei com tu també i aquell potser era encara més increïble perquè era més nou, però la veritat és que és molt gran, 15.000 persones, el segon més gran d'Espanya, molt nou, i el parquet també amb aquests colors grisos és molt xulo i imposa bastant.
5: Doncs tot a punt per començar i la sorpresa inicial, entre moment de sorpresa, és que de moment el conjunt de la Baskonia, veiem per part de la penya, ja tenim el titular, jugarà amb Ricky Rubio, amb Parker, Rusic, Simon Birgander i Anik Krak, per tant, amb dos cincs. Per què deu voler això? Doncs no, està malament. Birgander la posa en titular, però no s'ho ha dit... Ah, sí. Sí, Birgander la titular. Jo crec que hi ha hagut alguna confusió, perquè Han està sense la roba.
8: I també he vist a Parker.
9: Jo crec que Parker surt de 3. Sembla que Ricky de 1, Krak de 2, Parker de 3, Rusic de 4 i Birgander de 5. Són clarament els 5 jugadors que sortiran de titulars. És una gran sorpresa, però és evident que serà així. Krak de 2, vol un quintet alt.
5: Veurem si hi ha confusió, perquè Han ja està preparat. El primer de la cadira de canvis, veurem si hi ha hagut una confusió a l'hora d'inscriure els jugadors. Per part del conjunt del Baskonia, amb Kurux, Spanolo, Fores, amb Radicevicius i també Diakité. Els àrbitres d'avui tindran bastanta responsabilitat. Els àrbitres d'avui, Carlos Perú, el principal, Martín Caballero i Alfonso Olivares són els tres àrbitres del partit. Carola, molt important l'aspecte mental del Joventut, eh?
8: Fonamental l'aspecte mental, fonamental la defensa. Recordem que Dani Miret va ser molt explícit a la roda de premsa, entre altres coses, però va explicar o estava molt orgullós de la defensa feta per l'equip. Va deixar tot un Baskonia amb 63 punts i si repeteix això, la victòria ve cap a Badalona.
5: Doncs hi ha hagut error en el cinc inicial perquè Hani es prepara per sortir en la cadira de canvis. És el primer camp del món on han xiulat a Ricky Rubio.
9: Sí, i moltíssim. I Dani Miret també ha estat escridassat i xiulat.
5: Comença el primer quart aquí a Fernando Buesarena.
10: Et caduca el carnet de conduir?
11: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
10: Carrer Francesc Macià, 6.
11: Al costat de Pompeu Fabra.
5: I la primera falta personal és del conjunt verd-negre i es produeix el canvi ara mateix entre Cameron Hunt substituint Rusic, per tant, el titular és Birgander.
9: Sí, a veure, clarament ho has vist molt bé, que hi havia hagut algun error. Era un quintet massa alt, si no. Però ara hi ha situació normal, Han de 2, Birgander de 5 i Parker de 4.
5: Juga la pilota Forest intenta la penetració, han de fer passes. Per mi hi havia passes, però xula, falta personal. I és Jani, crec, que fa la falta. I és important perquè és la segona. Segona falta personal de Jani Crac, Carola, amb 15 segons.
8: Segona de Crac i segona de la penya, eh?
5: Sí, però aquesta faltava concentració.
9: L'altre dia Crac ja va fer la tercera falta personal quan portàvem 13 minuts de partit, la quarta tot just començar el tercer quart, i avui peca del mateix.
5: Anota el primer Forest, de seguida ens anirem cap a l'estadi municipal de Badalona, on està jugant el Badalona contra el Cornellà, que de moment ha començat el partit amb dues faltes de Janik Crac. Amb 15 segons anem cap al municipal de Badalona.
0: Aquí a l'estadi municipal de Badalona passen dos minuts del 45, arribarem al 49, ara és el 47 de partit. Hi ha problemes en el Badalona perquè hi ha canvi per lesió.
1: Doncs sí, ha estat Yaya Sidibé. De fet, a la jugada anterior veiem com anava al terra després de que li haguessin fet un remat per la banda esquerra ofensiva del Cornellà. Ha hagut de marxar del terreny de joc perquè semblava que no podia continuar. Ara mateix s'està efectuant el canvi. Hem de dir que ha estat almenys un minut més tard del que de la sortida que s'ha produït del terreny de joc de Yaya Sidibé. Ha escalfat a màxima velocitat i De Marcos ja està sobre el terreny de joc. Teníem el dubte de com es situaven els jugadors. De moment es queda Toni Peris com a lateral esquerre. De Marco sortirà a jugar com a lateral dret. Curiós també perquè poder es farà un cap entre Robert Simón, per exemple, que no ho ha fet. De moment Marco ja està jugant com a lateral dret pel
0: doncs,
1: Badalona.
0: Jordi, lateral a cama canviada, eh?
2: Sí, bueno, tens perds la profunditat per dintre, però la profunditat per dintre t'està donant l'extrem, i si després entra Robert, també te la donarà. Jo crec que el que busca és la velocitat per poder tapar un bon jugador com té allà, que és Marc Fernández, el Cornellà, que et sigui el suficientment ràpid per poder tapar aquestes contres.
0: A punt d'arribar al descans, aquí a l'estadi municipal de Badalona, no es mou el marcador en aquesta primera part. Badalona 0, Cornellà 0. Recordem que el Badalona necessita 3 gols i no rebran cap.
5: Hi ha hagut un triple del Baskonia amb un error gravíssim del conjunt verd i negre, i després atacant a Parker, i se n'haurà de netejar la banqueta perquè Parker no ha sortit concentrat. Kurucs l'ha atacat i ha fet una passa enrere, 6-0.
9: Sí, Birgander també ha agafat el rebot, l'ha perdut d'una manera molt tonta i ha notat Forest el triple, vull dir que la penya, el primer minut i mig, fluix.
8: I Ricky, que s'ha saltat un tir.
5: S'ha saltat un tir i, per tant, doncs, veurem si Ricky pot liderar aquesta situació. Interior per Birgander, moviment, i el bàsquet de Simon Birgander amb l'esquerra. És el primer bàsquet del partit, el primer bàsquet de la penya. El conjunt Birgander, 6-2, un marcador. Atacant Spanolo, buscant a qui té molt lluny del cèrcol. El flota Birgander, també flota Ricky. Spanolo, Forest. La finta del triple dona una altra vegada per Spanolo. Davant de Ricky, en 5 segons de posació, bloqueig directe, i a canvi defensiu, i aquí es queda Spanolo per davant de Birgander, Cistellot. No estem defensant amb agressivitat, Daniel.
9: No, perquè a més ara Spanolo era més ràpid, però no ha superat a Birgander per velocitat, precisament, i ha pogut acabar sota Cistella.
5: Ens anem al camp del municipal de Badalona, aquí de moment 8-2 per la penya.
0: Doncs aquí a l'estadi municipal de Badalona, descans, no s'ha mogut el marcador, valoració d'aquests primers 45 minuts, Jon Garcia, Jordi Ferrón.
1: De moment, Ramon, el que veiem són els jugadors que marxen amb gest molt concentrat. No s'ha aconseguit l'objectiu de marcar el primer gol abans del descans, sí s'ha aconseguit l'objectiu de la porteria 0. El que sí que veiem també és que està escalfant Josu, probablement entri a la segona part.
2: Bon partit de tres quarts cap enrere, defensivament i en construcció, molt bé, però falta finalitzar més, falta la qualitat, el talento. Ha d'aparèixer el talento, si no hi ha talento no hi ha gols.
0: Doncs així estan les coses. Difícil, no, el següent pel Badalona aquí en aquesta eliminatòria. Veurem què passa a la segona part. De moment, Badalona 0, Cornellà 0. Tornem cap a Vitoria.
5: La penetració i falla ara Spanolo, ben intimidat per Birgander, que està fent una bona feina. Un moment, 4 punts i bona acció defensiva amb el president de la penya assegut al costat de la banqueta. No està la llotja.
9: Sí, és sorprenent, perquè no sempre ho fa. I ara mateix Birgander, que anota la segona cistella consecutiva. Valent, la tercera, perdona, la tercera cistella consecutiva de Birgander.
5: 6 punts, Simon Birgander, que ha estudiat titular, ha tornat ara a Parker. Forest, doblable, i aquí té atacant a Birgander, i aquí o defensem tots o, Carola, hi ha un problema, perquè no podem estar pendent cada vegada que Birgander faci l'ajuda.
8: Exacte, jo crec que la disposició defensiva de la penya està per sota de les seves capacitats.
5: Veig que al costat de Juan Morales també hi ha Jordi Mac. Per tant, la llotja s'ha passat directament a la peu de pista al costat de Jordi Madrid, el director esportiu de la penya, perquè se la juga dels nois, va a rebotes d'Espanolo, la dona per Forest. Jo crec, Daniel, ara de moment la penya no està en bones sensacions d'entrada, però jo crec que la penya té una oportunitat boníssima perquè no el veig inferior al Baskonia.
9: No, la plantilla, avui ho comentàvem aficionats de la penya, que la plantilla d'aquest any de la penya és molt competitiva, i si avui Ricky, per exemple, demostra el nivell que té l'últim mes i l'acompanyen un bon Birgander, Parker, altres jugadors com Hanga, avui la penya pot guanyar perfectament.
5: La falta de 6 minuts i 18 segons per acabar aquest primer quart. Baskonia 6, perdó, Baskonia 10, Joventut 6. Veurem si la penya és capaç de canviar una miqueta la dinàmica, perquè no començant massa bé. Si necessites mobles de cuina, sanitari i ceràmica, o per què, visita'ns a Badagrés. Donem tot per arreglar la teva llar. Entra a badagrés.com o trucar al 93-395-0311. Badagrés!
12: Badagrés. Badagrés. Construïm casa teva. Reformem la teva llar.
5: Per la pilota Parker, contracop Simons, al tap de Hanga. I serà la pilota de fons pel conjunt de Vitoria, 10 a 6, Carola, estem veient a la penya fent molts errors, eh?
8: Sí, com molt nerviosa, no, la penya? Trobo que no li hauria de poder la pressió d'aquesta manera. Vull dir que fa coses com molt poc forçades.
5: Ha entrat l'Ubabu Gavarro, que de moment està sent molt ben defensat per la penya en aquestes dues primeres dos partits de la sèrie. Però estem parlant d'un dels millors anotadors de la Eurolliga. Ja, aquí té amb una mà, moviment, la treu per Kurucs, se la juga a 3, triple. Rodion Kurucs, que anota el triple, no mira a la banqueta de la penya per dedicar-li ningú. 13-6 en el marcador. I es prepara per sortir Menuchi. La falta personal ara és de l'Ubabu Gavarro. Protestava el francès. 13-6. Jo, però, les sensacions d'inici no m'estan agradant.
8: No, a mi tampoc. No veig a la penya posada en el partit. Tampoc la veig volent liderar el partit. Crec que necessiten... no sé si una parada o què, però sí que necessiten posar-se a fer la feina. I ara no veig a ningú fent la feina que li toca fer.
5: Pilota de banda, Hackenson, Hanga, Han, Parker de 4 i Rudit de 5. Ho vam comentar, que Parker havia fitxat per guanyar la competició europea, però ja que no la guanya, Daniel, com a mínim que estigui a un nivell alt.
9: Sí, jo crec que el tercer partit contra l'AEK Atenes era important i ho va fer molt bé. Ara mateix que falla Han i agafa el recorregut Rusic, però aquesta sèrie contra el Baskonia no està especialment encertat. Ara mateix falla, per exemple, un mal tir, Parker.
5: Precipitadíssim, després del rebot ofensiu de Rusic, Simons obrint per Villar, aquí s'equivoca Rusic perquè va a puntejar i perd la pilota ara al conjunt de Vitoria. A Rafa Villar l'hem de deixar sol a la banda.
9: Sí, l'altre dia Ricky Rubio ho feia claríssimament, des del minut 1 de partit tenia l'ordre que quan rebia Rafa Villar estava literalment a 3 metres. Veiem si avui serà així, que segur que sí.
5: Lude Hackenson, sol, triple, Lude Hackenson, triple! So, mano!
12: Carrer Acer 36, polígon Les Guixeres, grup Drivim.
13: Subaru.
5: Falla l'Ubabu Gavarro, la penya ataca per intentar reduir aquests 4 punts de diferència. Han. La falta és claríssima i per mi és antiesportiva. Omenoshi. La xiulen. Xiulen antiesportiva. Per mi era claríssima, antiesportiva. Seran dos tirs lliures. També pendents del que està passant ara mateix al Coliseum de la Corunya, on un entrenador badaloní pot ser nou entrenador de la Lliga CB si guanya el seu partit, perquè està jugant la final de la primera FEB, la primera de la final de la que era l'Eport. De moment, Movistar Estudiantes 2, l'Eima Corunya 5. Han estat 4 minuts, Carola, Movistar Estudiantes sense anotar només 2 punts.
8: Sí, és que el partit aquest sembla quasi de handball. Porten 5 minuts jugats i 2 a 5 en el marcador. Nervis, crec, a les dues banquetes.
9: També nervis aquí a Badalona. Ara mateix anota Han el primer tir lliure de l'antiesportiva, que la gent es queixava moltíssim, no sé si de l'antiesportiva, o de que el mateix Han ha reclamat antiesportiva tot just caure a terra. En qualsevol cas, l'ambient que està caldejat, però Han anota els dos tirs lliures de l'antiesportiva.
8: Que, per cert, he dit que l'equip no estava a to, però els que sí que sento molt a to són els aficionats verdinegres, eh?
5: S'escolten molt i estan molt lluny, eh?
8: Doncs els sento.
9: Sí, no paren de cridar. i com ha de ser, vaja, per això hem vingut fins aquí.
8: I tant.
9: Ara mateix, Han, que entra cap a dins, es treu molt bé a Rafa Villar i anota una cistella boníssima.
5: Empat al partit del Joventut. Queden 4 minuts per acabar aquest primer quart. Atacant Crux per l'Ubebu Cabarrot. Si generem pressió, si generem nervis a Baskonia. Ai. I aquí tenim rectificat a l'aire. No hi ha falta, sí. Xiula Han, la falta. Caballero li xiula la falta a Han. Protesta Han perquè diu que no ho era. I seran dos tilleres per Simons. A falta de 4 minuts i 6 segons per acabar aquest primer quart. Kostner Baskonia, 13. Així s'ha Joventut, 13.
3: Supermercats Condis patrocina aquest partit.
5: Doncs hi ha hagut falta, Carola, inexistent absolutament.
8: Sí, vista a més en la repetició no hi ha falta, però en fi, peatges que es paguen.
5: El triple ara de Jack Cuevas, i veiem l'entrenador badaloní que es marca molt nerviós en aquest partit. Clar, t'hi jugues la vida, és que et canvi la vida.
9: Sí, completament. De fet, l'Estudiantes fa moltes temporades que intenta pujar. És un equip històric, fa com 4 o 5 anys, no sé, o més, potser, que intenta fer el playoff, arribar a la final i no hi arriba a vegades a guanyar perquè és molt complicat i quan baixes després tornar a la CBN no és fàcil.
5: Ataca la penya per posar-se per davant. No ven 15-13 en el marcador. La penya perdent de 2. Hanga per Hackenson, se la juga de 3. Hackenson, la clava de 3. La penya situa per davant. Triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple. Triple de l'Ude Hackenson, triple. Subaru!
12: Subaru Eco Hybrid. Més Subaru que mai.
13: Subaru.
5: Quina gran defensa sobre l'Ubebu Cabarró. No sap què fer el francès, juga Hanga. Hi ha algú fins a 3 ajudes. Rusis, la colla d'ampolla, llançament. No nota, rebot llarg, és per Omerushi. Seguir ràpid al conjunt de Baskonia. L'Ubebu Cabarró aguantant la falta personal, seran 2-3 lliures. La falta era molt anterior, però l'estem defensant molt bé.
9: Sí, en tota la sèrie, de fet. El segon partit, Cabarró va notar 6 punts i jo crec que Dani Miret ho té claríssim, és el màxim anotador d'aquesta lliga, més de 18 punts per partit, també dels màxims anotadors de l'Eurolliga, i per tant, segur que la penya tenia claríssim que si entrava al partit seria molt complicat. Digues, Carola.
8: T'explico una cosa que em va dir el Ballesteros de Ràdio Vitòria. Em va explicar que ell, que segueix el Baskonia arreu, diu que l'equip que millor ha defensat a l'Ubebu Cabarró és la penya.
9: Sí, jo crec que és claríssim. És que si d'una cosa, en sap Miret és de tàctica, eh?
5: Prepara el canvi Ricky Rubio, que tornarà a la pista. A la temporada que va baixar Estudiantes 2021-2022, fa ja 5 temporades, eh? A 4 temporades.
8: 4 temporades, sí.
5: Doncs,
8: i recordeu que va baixar fa 4, però crec que l'anterior el salven els despatxos.
5: Sí, és correcte. Doncs hi ha hagut ara bàsquet empat a 16, perquè hi ha hagut el tir lliure. I atacant Ricky Rubio, després jugant amb Ricky Hackenson, que està jugant de moment molt bé. Hanga, avui Drell, necessitem anar al millor Drell, eh? Rusic per Drell, vinga Drell. Se la juga a 3! Henry Drell! L'ídol del Xavi Requesens, l'ídol del Mateu, amb la samarreta de Drell, anotant el triple. Subaru!
13: El polígon de les Guixeres o a driving.com. Subaru.
5: Falla l'Ubebu Cabarró, que en francès seria l'Ubebu Cabarró. I a pilotes per Drell perd la pilota. L'ha tocat amb el peu, pilota perduda. Daniel, no podem perdre aquestes pilotes. Podem perdre pilotes, però no aquestes.
9: Sí, exacte. Falla cistelles... llançaments a prop de cistella. L'altre dia Virgander en va fallar més d'una. Vull dir, la penya avui no es pot permetre els 6 lliures tampoc, aquest tipus d'accions.
5: Atacant a Simons, no nota triple, el rebot és per Spanolo. Aquí hem d'anar tots a rebot. Ataca una altra vegada el conjunt de la Baskonia, que perd de 3 punts. El Merugi, veurem si hi ha l'ajuda de Drell. La dona per Simons per Spanolo, que trenca la zona. I cistellot. Cistellot d'Espanolo, Rússic ha aguantat la posició, però no ha acabat de poder forçar. Can Bertran, més de 100 anys, celebrant cada dia sobre dos croissants ensaïmades. Tornem-hi al millor pa de Badalona de Catalunya. Tot això podreu gaudir al bar amb un supercafè, infusions subnaturals a la vostra beguda preferida. No us equivoqueu, Can Bertran, carrer Canonja Granera, cantonada Carrer del Carme, que és el mateix. Can Bertran, carrer Encueta, cantonada Carrer del Carme, Can Bertran!
14: Tot ho fem amb el millor producte.
15: A la cantonada del carrer d'en Cuet amb el carrer del Carme.
5: Anota el de Luca Barrón, el 2-1, la falta de Rússic, 20-19, es torna a situar per davant, a falta d'1-42 per acabar el primer quart, Joventut 19, Kosner Baskonia 20.
16: Gràfiques Venus, 50 anys del millor servei d'impressió per a les empreses de Badalona.
17: Imprimeix a Gràfiques Venus.

0: Parolo. Ricky, que de moment s'està intentant dosificar perquè sap que és un jugador important. No sé si l'estàs veient aquí a Tram-Tram.
1: Sí, sobretot ara aquest balanç defensiu. Ara mateix roba una pilota boníssima Han, que demostra un cop més que és molt bon atac, però també en defensa. I ara Ricky li feia una passada molt bona a Drell, que ha rebut, i també una falta personal, segarà la penya de banda.
0: Sort que li ha fet la falta, Carola, perquè Drell
2: no anava a acabar bé. No anava a acabar bé, això, eh?
0: Ara Spanolo, i tornarà Guillem Vives, no, debutarà. Debutarà Guillem Vives. Jo crec que hi ha un centenar d'aficionats de la penya, eh? Un centenar ben bo.
1: Sí, potser sí, sí, sí, realment. Jo crec que un centenar, tots estan bastant concentrats, eh? No es veuen massa samarretes verdes repartides, però en canvi, a la part alta, sí que veiem això, aquest centenar d'aficionats de la penya.
0: Carola, hi anaven 15.500 espectadors. És veritat que van posar entrades de 10 euros, que només els hi faltava que els hi regaléssim i els hi regulessin també crispetes perquè omplissin, per generar pressió, i no han omplert. És cert que no és fàcil omplir 15.500 espectadors, eh? Treia la nota, dos tirs lliures. 21-21. I ataca Diakité. Diakité davant de Morant. Morant, que va tenir un bon paper en el segon partit. Em va agradar molt la penya en el segon partit, Carola? Molt.
2: Sí, i Morant, per exemple, crec que és el millor partit que ha fet fins ara. És evident que ha arribat tard i s'adapta com pot, però que el partit de l'altre dia, la veritat és que va fer una molt bona actuació.
0: Un altre rebot ofensiu pel Baskonia. Se la juga de 3, Diakité, triple. Perdó, Simons. Simons, la clava de 3. I Daniel, ens tornen a penalitzar aquestes segones opcions.
1: Sí, i el Baskonia l'altre dia va estar molt desencertat des de la línia de 3, però avui no és així. Ja porta 4 de 6 en triples. I ara nota Ricky una tracistella molt bona. Queden 30 segons per acabar el primer quart.
0: Carola, aquest Ricky és molt abusón, eh? Molt.
2: Sí, sí que ho és, sí.
0: Escolteu, escolteu.
2: Se sent,
0: aquestes
2: se sent.
0: Són les finals de la penya que tenim a 50 metres, però s'escolten més que tots els 12.000 espectadors que hi ha ara mateix aquí a Fernando Huesaren, a 24-23. Se la torna a jugar a 3. Pedra, el rebot ara és de Guillem Vives, la dona per Ricky, intentarà córrer, queda només 9 segons. 9 segons de possessió, amb bonus de faltes, Ricky, la dona per Han, Han se la jugarà, interior, Morant, Morant, la dona per Dres, se la juga a 3, no anota, Morant molt malament, Morant molt despistat.
2: No era l'home Morant... que havia de tirar.
0: No, però està clar que has d'estar pendent d'això. Crec jo.
2: Totalment.
0: Acaba el primer quart, aquí el Fernando Bosarena, la penya perdent d'un, anem a repassar l'estadística d'aquest primer quart, Daniel.
1: El millor jugador per part de la penya, de moment, sorprenentment, potser, és Henry Drell, que en 6 minuts porta 5 punts, un parell de rebots i 7 de valoració. Simon Birgander, que també ha començat bé el partit avui, en 3 minuts porta ja 6 punts, una pilota perduda, però 5 de valoració. Ricky Rubio també està jugant bé, ha jugat 7 minuts, perdó, Déu-n'hi-do, ha anotat 2 punts, ha repartit una assistència i porta 4 de valoració, els mateixos que Hackenson, que ho ha fet a partir de 2 de 2 en triples. Cameron Hunt, que en 8 minuts porta 4 punts anotat amb 2 de 2 en tirs lliures i 4 de valoració. No hi ha cap altre jugador de la penya que hagi anotat. La penya, de moment, porta 5 de 9 en llançaments de 2, 3 de 7 en triples i un total de 26 de valoració.
3: La penya en joc.
0: Cert, no hi és Carola, Antetòmics, que hi va anar a l'aeroport, però hi va haver-hi merders amb els bitllets. L'estaf es va haver de quedar 4 hores a l'aeroport, no hi havia bitllets per tothom, Antetòmics va tornar cap a casa i allà es va quedar. Per tant, Antetòmics avui no és aquí, Vitoria, sí que hi és Juan Morales, Jordi Mac, el vicepresident, el vicepresident i el director esportiu Jordi Martí a la llotja. Hi ha José Querejeta, però no hi ha cap representant del joventut. Daniel, sensacions.
1: Jo, sincerament, estic bastant content amb aquest primer quart. Podríem demanar que la penya guanyés de 10, però, evidentment, el Baskonia és un equipàs i, excepte els primers 2 minuts, que he vist a la penya una miqueta més distreta. Després crec que ha jugat seriós i que diversos jugadors s'han implicat en aquest primer quart. No només Ricky, a vegades, que sempre veiem que destaca, o Han, no. He vist més jugadors involucrats avui.
0: Començarà el segon quart per part de la penya amb Guillem Vives, Han, Janikak, Parker i Birgander. Carola, ho diem ara que anem a dins del partit, eh? Parker, que es posi les piles, ja, avui el necessitem més que mai. I dos, estem sabent dosificar Ricky de moment. Quants minuts ha jugat Ricky Rubio?
1: Ha jugat 7 minuts. De fet, no n'acostuma a jugar tants, però, clar, avui és que això ho faci.
0: Doncs era una sensació equivocada la meva. Pensava que havia jugat

0: menys.
1: No, perquè
0: comença
1: entra...
0: el segon quart. Comença el segon quart aquí el Fernando Basarena.
2: Doncs aquí a l'Estadi Municipal de Badalona ha començat també la segona part del partit. Dos minutets d'aquest segon període, continua el 0-0.
3: Et caduca el carnet de conduir?
4: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
3: Carrer Francesc Macià, 6.
4: Al costat de Pompeu Fabra.
2: Doncs, com dèiem, el Badalona que sembla que ha començat amb iniciativa en aquesta segona part, amb algun canvi, John.
5: Doncs sí, hi ha hagut un canvi, ha marxat del terreny de joc Toni Peris, ha entrat per ser el seu substitut Josu, que ja està fent exercicis d'escalfament. Això el que provoca és que Verbo marxi fins al central, Manrique al lateral, i per tant Josu formarà part del mig del camp de cara a aquesta segona part.
6: El pla de partit ordenat que marcava que un gol s'havia de fer els primers 45 minuts s'ha passat. Ara toca una miqueta de desordre per tornar a activar l'opció més a la desesperada, amb el cor.
2: Veurem com li afecta l'entrada de Josu al Badalona. Ataca el conjunt escapulat. 3 d'aquesta segona part aquí a l'Estadi Municipal. Missió impossible. Badalona 0, Cornellà 0. Tornem cap a Vitòria.
0: Màxim avantatge del Baskonia, que ha fet un parcial de 5-0 de sortida, amb el triple de Diakité, la penya que perd 29-23, i Daniel, el que buscàvem no és això precisament, és sortir més concentrats.
7: Sí, i a més la penya no ha fet una bona jugada abans. Vives ha hagut de tirar un triple a l'últim segon, i ara mateix tira Parker un altre triple precipitat, agafa el rebot ofensiu, això sí, la doble molt bé per Virgander, i anota ja 8è punt de Virgander, ha començat molt bé el pivot.
0: Simon Virgander està sent el millor, Carola, una penya que, de moment, si Virgander és el millor, mal assumpte, eh?
1: Exacte, necessiten que sumin altres actors principals, i Virgander, tot i que està fent un partidàs, no ha de ser l'actor principal de la penya.
0: Spanolo que nota cada atac del Baskonia, és bàsquet, de moment aquí, Ramon, les coses no funcionen.
2: Gol, gol, la gol, penya... gol, gol, gol, al Municipal, gol del Badalona, minut 3 de la segona part, gol de Josu Rodríguez, les entrades a la banda dreta, la rematada de Josu que s'acaba d'incorporar, i la gent comença a creure, i ara mateix, 4 de la segona part, el que no s'ha fet en els primers 45 minuts s'ha aconseguit en 3 de la segona, marca Josu Rodríguez, el Badalona per davant, Badalona 1, Cornellà 0.
5: Gol del Badalona, es torna boig al Municipal celebrant-lo. Josu, la primera que ha tingut cap a dins, haurà de seguir remant l'equip perquè li queden dos gols més.
6: Tocava tirar de cor i com a acumulació de gent una miqueta més a la desesperada perquè necessitava marcar un gol, i en una segona jugada molt bé Josu agafant un rebuig de cap i molt bona situació que ens dona esperança, Ramon.
2: Doncs esperem que sí. De moment, 5 de la segona part. El Badalona ho té un palet més a prop, encara molt lluny, però un palet més a prop. Ha marcat el Badalona, el xut, el refús del porter! No hi arriba Pime! El Badalona ha llançat, no l'ha tocat, eh? No l'ha tocat a Isaac, no l'ha tocat a l'àrbitre, sí. Ho ha vist perfectament. L'àrbitre ho ha vist perfectament. Està posant més pa que formatge Isaac, el porter del Cornellà.
5: I Ramon,
2: 5 deixem... i mig de la segona part. Tornem cap a Vitòria, Badalona 1, Cornellà 0.
0: 6 avall de penya, ha fallat el triple Kulux, no ha tocat ni el cèrcol, tornarà Ricky Rubio i Carola. Ja comencem a recursar Ricky, eh? Està encallada la penya d'atac.
1: Però és el que ha dit el Daniel abans, és que això ho faixa. Per tant, si avui n'ha de jugar 35, en jugarà 35.
0: Estic molt d'acord, i també ho ha de fer Hamel Han, que li han saltat fins a 3 jugadors, li ha fet al final del tap el Diakité. Han, que havia de fer 27 punts, no deixant jugar còmode. La dona interior per Moran, Moran que finta, Moran que llença, i Moran anota. Anota el bàsquet, però jo crec que Moran aquí, menys fintes, i amb el físic que té, Daniel, cap a barraca.
7: Sí, jo a vegades també ho trobo a faltar amb Virgander, de la mateixa manera. No sé, a mi Moran em sembla un jugador molt poc estètic, però que aconsegueix, de moment, fins ara, en aquests partits que hem vist, fer la seva feina.
0: Ataca Forest, que ha tornat a pista. També es prepara l'Ubabuca Barró per tornar a pista. Forest queda un segon interior per Raskevicius, s'esgota la posició. Bona, bona, bona defensa del conjunt verdinegre. Reformes, canvis. A Badalés ho tenim tot per mobles de cuines, sanitaris, parquet i les últimes tendències en disseny, qualitat, estil i experts del teu servei. Entra a badalés.com o truca ara al 93-395-0311. Badalés!
8: Badalés.
9: Badalés.
8: Construïm casa teva. Reformem la teva llar.
0: I continuen les rotacions perquè havia sortit de titular crac. Els 3 minuts se'n va a la banqueta perquè Carola porta 2 faltes que ha comès en 15 segons. I està clar que el vol reservar Daniel Miret. I el que també comentaves, Carola, és aquesta línia.
1: Sí, el que deia jo és que ha aconseguit la penya fer que el Baskonia no tirés i que el que jo deia és important que l'estàndard de la defensa de la penya pugi i ha de pujar amb accions com aquesta.
0: 31-29, Ricky Riabuson, perquè ha fet una entrada.
7: I m'ha semblat que hi havia gent que ho aplaudia, pot ser?
0: S'han confós. A vegades també no se'n recorden que el seu equip és de Baskonia, però que Ricky també fa que siguin molt de la penya. Davant és mort, Dani Miret, per què? Tenint en compte que estava remuntant, ara sorprèn aquest que tens mort, ja tens mort de Dani Miret, tens per anar a Badalés. Doncs tindrà pilota la penya per capgirar el resultat. Tornem a Municipal de Badalona, aquí de moment 29-31, la penya perdent de 2.
2: Doncs aquí l'estadi municipal de Badalona, l'equip escapulat que vol intentar buscar el segon, volcat cap a la porteria del Cornellà, Jordi Ferrón.
6: Atacant, acumulant gent, un altre ambient, un altre ànim, sensacions molt més positives. I segons el pla de partit que ens ha marcat a l'inici, 20 minuts per fer el segon, Ramon, tenim.
5: Fent exercici d'escalfament, ara mateix Júnior, Pol Júnior, Asso i també Robert Simón. Tres opcions ofensives per Azparrena en aquesta segona part.
2: Atenció a les contres del Cornellà. De moment aquí el que val és el pla de partit del Jordi Ferrón. Diu que fins al minut 70 tenim temps de fer el segon, veurem què passa, però ataca el Cornellà, s'ha d'impedir, atenció, la penetració, la pilota al punt de penal, hi ha hagut un desviament, Marc Fernández que vol intentar-ho, ben tapada la jugada per part del Badalona, se l'emporta Diaguara, Josu contra Cota, l'equip escapulat per banda esquerra, ja corre Juaco pel mig Diaguara. Juaco que habilita Josu a Juaco. Juaco a l'interior de l'àrea. Busca el segon. El xuta Juaco, que intercepta en la defensa del Cornellà. Emoció aquí a l'estadi municipal. Badalona 1, Cornellà 0. Tornem cap a Vitoria.
0: Tocarà el joventut amb Ricky Rubio, Adam Hanga, Hackenson, Parker i Moran. De moment, Parker l'estem trobant a faltar perquè jo tinc molta confiança en Parker en alguna situació.
7: Sí, jo crec que els partits importants, amagar-se no s'amaga, però clar, és tan bo que li has de demanar un punt més, no només que miri Cistella, sinó que sigui un tio important com va ser contra l'AEC o, si no m'equivoco, també a la Copa del Rei.
0: Ataca Ricky Rubio, la gent acabarà aplaudint-lo segur, Hackenson, se la torna a jugar de 3! Hackenson! Tercer triple de l'U de Hackenson, aquest jugador... És un descerebrat, és això el que té bo, a vegades el que té dolent, i quan fa aquestes coses i no li surten, se n'ha d'anar a la banqueta, però quan li surten, triplaco de Hackenson, triple... Subaru!
9: Nova gamma Subaru Eco Híbrid autorecargable.
10: Subaru.
0: 31-32, la penya guanya d'un i Parker llançant un tir sol de 3 metres.
7: Sí, és el que dèiem abans, era molt bon llançament perquè estava sol a tir lliure, però estava completament sol i l'ha de notar. Ara mateix que assenyalen falta personal d'atac a Cabarrot sobre Ricky Rubio, la gent que s'enfada.
0: Miret li pregunta a Ricky si demana antiesportiva, si demana la revisió o no, però és que l'ha tret Ricky. Carola, si tens l'opció de veure la repetició, jo crec que és bastant descarat que Ricky Rubio, li treu la falta. Anem a veure la repetició en aquí, en la pantalla que tenim a Vitoria.
1: No sé si li fa sang,
0: sí?
1: A la boca. No ho sé, perquè l'acció l'hem vist en un pla molt general i ara que han fet el primer pla de Ricky, no sé, m'ha donat la sensació, però clar, entre la barba i ell tenia la mala cara, no sé dir-t'ho, però com si li hagués fet sang a la boca.
0: Doncs la boca barroca que està... absolutament fora de partit i d'eliminatòria, diríem. Important que no entri. Vete al teatre, Ricky, per la pelota, Ricky. Recupera Simons, 31-32, s'ha anat a la banqueta Parker. Avui Drell hauria de fer de Parker, passar a interior, al bàsquet de... amb errors d'Edwards, error defensiu, 33-32. Daniel, portem 0 faltes en aquest quart. Abans de que faci bàsquet Edwards, li fots una plantofada.
7: Sí, ja no hauria d'haver pogut rebre. Ara també una acció curiosa perquè Simons ha caigut a terra i ha fet caure Peruga a l'àrbitre i demana una mica de calma perquè, ostres, atenció, Simons s'ha enfadat amb l'àrbitre perquè ocupava el seu espai i Peruga li ha demanat calma. No entenc perquè no és tècnica.
0: Li acaba de faltar respecte, absolutament. I serà pilota de banda i segueix Simons exigint una falta, però és l'àrbitre principal, eh?
1: Xavi, una pregunta. En partits com aquests, no hi ha allò com un extra de l'equip arbitral? Saps?
0: Hauria.
1: Com algú...
0: De ser 3 de nivell 1, no, vols dir?
1: Sí, no, no només 3 de nivell 1, sinó que a vegades hi ha el director dels àrbitres,
0: sí,
1: oi?
0: Mira, que... atenció, Ricky. És tècnic, home, si fos... Aviam, no, no pot ser com està protestant ara Simons. Són dos tillures per Ricky Rubio. Daniel, pregunta a la Carola, pregunta a la Carola si hi ha aquí el director arbitral.
7: Tenim a 3 o 4 metres del director arbitral de la CB, que mira el partit, també el veu a través de l'ordinador per veure les repeticions i va apuntant cada error que es pugui cometre en una llibreteta.
0: Anota primer Ricky Rubio, la penya empata el partit, 33-33, queden 4 minuts 40 segons per arribar al descans. Tornem a Municipal de Badalona.
2: Aquí a l'estadi Municipal de Badalona hi ha una lluita a la frontal de l'àrea, recupera la pilota l'equip escapulat que surt com una bala, se l'acaba emportant Juaco, que al final no pot continuar progressant, la Rosa que ha fet un control orientat, el partit és una mica ara mateix de disbauxa, però tal i com estan les coses ja li convé al Badalona, no, Jordi?
6: Partit trencat on el Cornellà doncs s'està atacant, cuidado.
2: La jugada per Marc Fernández, el xut i Azón! Carlos Azón, el porter del Badalona, que evita el gol del Cornellà, recupera la pilota l'equip escapulat, i això també va al John, les aturades d'Azón.
5: Doncs sí, el Badalona també necessitava que Azón en fes una, de moment ja porta la primera compta, que hi va a diagonar abans ràpidament, preparat Antonio Aso per ser el proper canvi del Badalona.
2: La pilota rebotada al mig del camp, havien agafat a Diaguara, el partit ara és un corre-carrers, pràcticament, mai millor dit, i arriba Juaco, ha evitat el gol del Cornellà Azón i va Juaco, interior de l'àrea, la centrada buscant el segon pal, el refús de la defensa, la pilota que la recupera Marc Fernández, que l'allunya com pot, traient aigua el Cornellà, 14 d'aquesta segona part, Jordi, déu-n'hi-do.
6: Sí, partit trencat, el Badalona està atacant amb molta gent, és veritat que a les contres doncs, li falta aquesta gent que ara està acumulant a l'àrea rival, però és el que necessita el Badalona, intentar doncs, apurar per poder fer el segon gol, que aproximaria moltíssim la classificació.
2: I va Guzmán, arribarem al 14 i mig de la segona part. Es prepara, John, una altra substitució en el Badalona.
5: Doncs és el que explicàvem, Antonio Aso, preparat per ser el proper canvi. Veurem quin dels jugadors ofensius es retira.
2: A punt d'arribar al 15 de la segona part, continua atacant l'equip de Miquel Azparren. Badalona 1, Cornellà 0, tornem cap a Vitoria.
0: Aquí hi ha hagut un triple de Hanga, la penya guanya a dos, triple d'Adam Hanga, triple... Subaru!
8: Visita'ns a Subaru Badalona o a trivim.com. Subaru.
0: Anota Simon Biengrander perquè avui porta 10 punts, és Biengrander perquè ho està fent genial, 10 punts de Simon Biengrander, la penya guanyant de 4, 35-39. El tap de Han... No pot ser que sigui falta, no pot ser que sigui falta. De Xilona a Guillem Vives, 35-39, 3-28. Daniel, en quin percentatge de triples porta ara mateix el Joventut? Perquè està notant triples en moments molt importants.
7: Sí, avui està bé des de la línia de 3. Porta 5-11 en triples, un 45% més del 30 llarg que té aquesta temporada. Crec que la falta li han assenyalat a Biengrander.
0: Doncs al final és de Biengrander, doncs avançava que li ben xivat a Vives, i és veritat que Vives no porta cap falta, per tant és a Biengrander. Falta de 3-28 per acabar aquest primer temps. Bascònia 36, Joventut 39.
10: Supermercats Condis patrocina aquest partit.
0: I tornem al Municipal de Badalona, Ramon.
2: Més ofensivitat pel Badalona, canvia l'equip escapulat, entrarà Antoni Aso, el jugador del juvenil, el davanter del juvenil, veurem qui és el canvi, no?
5: I Ramon, de moment, qui s'aproxima cap a la banqueta és Guzmán, l'únic migcampista pur que li quedava a l'equip. El que em sembla que passarà és que Bermú passarà a formar al mig del camp i l'equip tancarà amb defensa de 3. Em sembla que és això el que li està explicant Azparren a un Bermú que necessita unes quantes explicacions per entendre-ho. En qualsevol cas, marxa el capità, marxa Guzmán, entra Antonio Aso, ara l'anàlisi i abans el corna, Ramon.
2: 16 i mig, segona part, Badalona 1, Cornellà 0, necessita dos gols més, el Badalona pica el corna, Josu, molt tancat, hi ha hagut una agafada. L'àrbitre, que evidentment es desentén de l'acció, servirà davant de l'equip escapulat, 16 i mig, segona part. Mantenim la connexió perquè hi haurà un altre cop atac del Badalona. La puja Gerard De Marco. De Marco obre la banda esquerra buscant a Juaco. Juaco que remena la perdiu. Al final troba a Josu a la banda esquerra. Li fa la passada. Josu que vol penetrar. Vol fer la centrada. La torna a penjar. Queda curta. Al final De Marco torna a recuperar i de moment un atac i gol, Jordi.
6: Sí, veurem. Veurem el tema defensiu com queda estructurat el Badalona perquè encara queden 30 minuts. Però és que el Badalona necessita... Ficadors, veurem ara, a veure la centrada.
2: Tornem cap a Vitoria, hi ha hagut mans, l'àrbitre diu que no hi ha hagut una caiguda i es protesten unes mans. Tornem cap a Vitoria, 17 de la segona part, 1-0.
0: Recupera el pilot de la penya que guanya 37-39, però està perdonant. Hanna, contra cop, se la juga a 3. No hi va, rebota. Rusic, i la pilota acaba sent per Kurucs. Estem desaprofitant Carola, un moment molt important de partit.
1: Doncs, Kurucs, clarament.
0: Kurucs falla i el rebot és de Vives. Bascònia que porta 5 atacs consecutius fallant i la penya s'està precipitant. Calma. Hi ha nervis al Bascònia.
7: Sí, moltíssims. I a l'afició també, la gent s'està escalfant. La segona part estarà molt calenteta avui.
0: Falla ara Simon Birgander, que ja, jo crec que ja no llença sol. Jo crec que està llançant sol perquè l'estan deixant llançar. I això també ho hem de saber llegir. 1 minut 40, ataca Bascònia, Espanolo. Espanolo amb la pilota, la penya guanyant de 2. 1 minut 36 segons per acabar aquesta primera part. La penya dins del partit guanya de 2. I ataca l'Ubabuca Barrut davant de Han. Veurem si hi ha l'ajuda, si li salta Birgander. De moment l'estan defensant bé. La mopa Espanolo. Espanolo guanyant línia a fons. I ja falta Sant Dos de Lliures. S'uneix a l'experiència de Club Pilates Badalona. Fem classes de Pilates Reforma juntament amb altres aparells, tots de la marca Balance Body. Oferim diferents tipus de classe. Treballem per nivells, opcions de classes privades. Instructors certificats a Club Pilates Badalona. T'ajudem a assolir els teus objectius. Estem al carrer Sant Joaquim 35 de Badalona. Club Pilates Badalona. 37-39, pot empatar Espanolo. Carola, com estàs veient aquesta situació de la penya perdonant, eh?
1: La penya està perdonant en atac, però està fent molt bona feina en defensa. El Baskonia només porta 13 punts en aquest segon quart. Parlàvem de que fossin més sòlids darrere. És una llàstima, perquè davant hi han hagut oportunitats, però crec que estan abusant dels tirs de Birgander.
0: Ataca el Baskonia, ha fallat d'Espanyol, el primer dels tirs lliures. El segon, sí que la nota, 38-39. I ara s'ha anat a la banqueta Birgander i Rusi, jugant amb Parker de 4, Morant de 5. Ha tornat Ricky Rubio, també Adam Hanga. Queda 1 minut 18 segons. Atacant Ricky, obrint per Hanga, se la juga a 3. No nota, el rebot és de Spanolo. Llàstima, aquests triples de Hanga alliberats, eh?
7: Sí, jo crec que Hanga quan llença sol sí que ho pot provar, però a vegades precipita amb els triples.
1: Ha
7: millorat el percentatge perquè va arribar a tenir... Digues, Carola.
1: No, que dic que busquen deixar-lo sol.
7: Sí, pot
1: no
7: ser,
1: deixaran,
7: la penya també
1: no
7: ho fa amb algun
1: sol
7: jugador del Baskonia.
1: No, no deixen sol
7: sí,
1: a
7: no,
1: Hanga.
7: Sí, no, està clar.
0: Falla el triple Espanolo, 38-39. La penya, el que segur és que s'anirà al descans amb totes les opcions del món. 38-39, 40 segons. Com a mínim queden 3 possessions per acabar aquest primer temps. Jugant Ricky amb Rafa Villar. Ricky, la passada per part que és boníssima. Cistellot, a 29 segons per acabar la primera part. Joventut 41, Bascònia 38.
11: Badalona confia en Arts Gràfiques Venus. 50 anys imprimint per a les empreses de la ciutat.
12: Imprimeix a Gràfiques Venus.
0: Quarta falta personal de la Joventut des de Parker. Entra en bonus la penya amb 14 segons, però estan defensant molt bé l'UBU. Cabarro cada vegada saltant-li.
7: Sí, ho hem dit, està fent una mala sèrie i avui tampoc no està jugant millor. Porta 4 punts en 10 minuts, però 1 de 6 a llançaments de camp i menys 1 de valoració.
0: Tornarà Henry Dreyfus substituint a Han per intentar que no es carregui de faltes. Porta una falta només. També se'n va la banqueta Parker i entra Dreyfus. Per tant, la penya acabarà aquests últims 14 segons amb bonus. Amb bonus de faltes amb Ricky, Vives, Drell, Hanga i Moran. Sobretot que no hi hagi falta i tir, eh? I aquí té una pilota de dona per Forest. Davant és mort Dani Miret. Forest, interior per Iaquité, davant de Vives. L'està defensant un petit, a punt de fer passes de sortida. Llançament no nota, rebot des de Ricky. La dona per Moran, queden 2 segons. Se la juga des del mig del camp, no anota. Acaba la primera part i atenció perquè aquí la penya guanya de 3. 38-41, abans d'anar ràpidament cap al futbol. Què hauríem de destacar, Daniel, d'aquesta estadística de la primera part de la penya?
7: Doncs, de moment, el millor del partit és Ricky Rubio, que en 10 minuts porta 6 punts anotats, també ha repartit 3 assistències i porta ja 12 de valoració. Hackenson també ha començat amb un 3 de 3 en triples per 8 de valoració. Drell ha fet 5 punts, tots ells al primer quart, 7 de valoració. Birgander avui buscant molt cistella, llançaments de 3-4 metres, porta 10 punts amb 5 de 10 en llançaments de 2, 5 de valoració perquè ha fallat. Força, Guillem Vives no porta cap punt, Morant un parell de puntets, Hanga, que porta 3 punts, 1 de 3 en triples en 11 minuts, i avui hem de demanar més, especialment de Rússic, que en 8 minuts porta 0 punts i 1 de valoració. Cameron Hunt també en 16 minuts porta només 4 punts i 1 de valoració, i Parker 2 punts en 11 minuts, per no parlar de crack, un dia més avui, en 5 minuts porta 0 punts, menys 2 de valoració.
0: Doncs el descans, Joventut 41, Baskonia 38, tornem a Municipal de Badalona.
13: Tota l'emoció del Joventut de Badalona.
14: Has de renovar-te el cotxe?
15: Vine als concessionaris Trivim i tria entre més de 1.000 vehicles nous d'ocasió o quilòmetre zero a preus increïbles.
14: Visita els nostres tallers i concessionaris oficials Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, Abarth, DS Automobiles, Jeep i Subaru.
15: I si el que busques és una moto, visita'ns a Piaggio, Vespa, Aprilia i Moto Guzzi al polígon industrial Les Guixeres de Badalona.
14: T'esperem a Trivim.
16: Ho té ara un pas, 23 de la segona part, engalta Toni La Rosa des de la frontal de l'àrea i aconsegueix fer el segon per l'equip escapolat. Si abans estava una mica més a prop, ara encara s'ha fet un pas més. La gent canta, si se puede, Badalona 2, Cornellà 0.
5: Es torna boig, estadi municipal, canten que aquest partit és possible, que la remuntada és possible. Toni no l'ha fet de primeres amb el cap, ara sí, per sobre del porter. Quin golaç, Jordi Ferrón.
6: Sí, i un Badalona que està apretant moltíssim, una atracció ben gestionada, un córner ràpid, segon pal, bona rematada, un gran gol, i molt a prop, ens està sobrant temps i tot, Ramon.
16: Doncs gairebé, minut 24 de la segona part, queda encara molt de partit. Badalona 2, Cornellà 0.

0: A Badagrés ho tens fàcil. A Badagrés ho tens tot. Visita'ns a badagrés.com o truca'ns al 93 395 03 11.
1: Et caduca el carnet de conduir?
2: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
1: Només has de portar el DNI i el carnet de conduir. No cal cita prèvia ni que portis la teva foto.
2: També pots obtenir permisos nàutics, d'armes, de seguretat privada i d'oposicions.
1: Confia en el Centre Mèdic La Vila, carrer Francesc Macià 6.
2: Al costat de Pompeu Fabra.
3: El partit del Badalona.
4: Minut 25 de la segona part. El partit interromput aquí a l'estadi municipal. Evidentment, el Cornellà, que ara s'ho ha vist venir, i Gerard està a terra.
5: Doncs sí, li han entrat també totes les pors. No és per menys, perquè un gol més del Badalona el posaria a la segona eliminatòria. Òbviament, això sempre que no encaixés, ha marxat Gerard al terra. De fet, ara no entren encara les assistències. Estan alguns companys intentant ajudar-lo. Hi ha una cosa que no m'agrada gens, Ramon, és que veig l'àrbitre que té una targeta groga a la mà, no sé si és...
4: No, li ha tret amb un jugador dels que està fent exercicis d'escalfament al Badalona. Crec que ha estat a Pol Júnior.
5: Doncs Pol Júnior, que mentre fa exercici rebrà aquesta amonestació. Mentrestant, Ramon, aprofiten els futbolistes doncs, per parlar amb el tècnic i aprofitar també per veure una mica d'aigua perquè espera un final intens de partit.
4: De moment s'està complint el pla de partit del Jordi Ferrón. Ara minut 70, Jordi.
6: I ara aprofitar perquè veiem el Cornellà que està molt cau. O sigui, en algun moment tornarà a recuperar sensacions, però ara mateix el Cornellà ho està passant molt malament, intentar aturar el partit com pot, i el Badalona té que continuar intentant aquesta embranzida perquè està tancant el seu rival a la seva pròpia àrea.
4: Doncs el que dèiem, si buscàvem aquell moment que el Badalona estigués molt a prop, ha arribat, amb aquest 2-0 ha arribat, l'equip escapulat apretant, evidentment el Cornellà té qualitat i ara posa una pilota interior i arriba Marco Martínez. Un tercer gol del Badalona ens portaria a la pròrroga. Se l'emporta Marco. L'àrbitre que xula falta. Tret ràpidament el Badalona. No vol perdre un instant. L'equip ha escapulat.
6: Ritme.
4: Gairebé 27. Ara la passada no és bona cap a la banda esquerra. No hi arribarà Juaco. Recupera el Cornellà. Al mig del camp amb Ot Serrano. Cames fresques. Marc Fernández, Ot Serrano. El Badalona darrere la pilota. Ha entrat Antoni Asso, que també ajuda molt amb la pressió al jugador del juvenil.
6: Sí.
4: Recupera Josu. Banda esquerra, i va Juaco, i va Juaco, i va Juaco, i va Juaco, i va Juaco, banda esquerra, arriba Juaco, corna.
6: Bona acció, i això té que intentar el Badalona, que no s'adormi el partit, la gent està endollada, l'ambient està al màxim, i 20 minuts per fer l'altre golet.
4: I va Josu, Josu que la penjarà buscant el segon pal, la pilota passa de llarg, hi haurà servei de porteria favorable al Cornellà.
6: Quina bona centrada al segon pal, rosca tancada, està generant molt perill en aquestes direccions, s'ha acumulat tanta gent el Badalona i cuidado que s'ha pogut fer mal el jugador.
5: Doncs sí, veiem un jugador del Badalona ara mateix que queda estès sobre el terreny de joc. Diversos companys van a intentar saber del seu estat físic. M'estic fixant si és Asso. Ah, no, Asso no és, perquè és justament el que està dempeus al seu costat. No sé si és... Pime, no, Manrique, que de fet era Pime qui ajudava a aixecar-se al defensor del Badalona. Per tant, Manrique ja recuperat, continuarà el partit, serà servei de porteria per part del Cornellà. Escalfen 5 jugadors per part del Badalona, algunes opcions ofensives com per exemple Albert Ruiz o Pol Júnior, també recursos com Robert Simón, i per cert, està Guzmán molt nerviós a la banqueta, fent pràcticament de segon entrenador, parlant amb Azparren.
6: És que és normal, és moment per estar molt nerviós i tot ficats el partit, i el que ha canviat un gol, un partit que estava molt adormit al minut 47, i aquest gol doncs ha donat el canvi de ritme que necessitava, perquè el Badalona ara mateix està menjant el Cornellà.
4: Minut 28 i mig, segona part. Resten pràcticament més de 20 minuts encara perquè acabi el partit. Un gol és possible. Ataca el Cornellà, que roba, viu d'intentar robar alguna pilota. Evidentment, amb la qualitat, se'n va Ot Serrano. Hi ha una falta, que no se la jugui Gerard de Marco, que té una tarja.
6: Cuidado amb aquestes agafades, cuidado.
4: La mou el Cornellà, de dreta a esquerra, mig del camp.
6: Queda partit. Arribarem.
4: Sí, queda partit. Arribarem
6: a
4: mitja hora.
6: No encaixar cap gol, importantíssim.
4: Evidentment que està clar que és molt possible que el Badalona en tingui alguna. Hi ha una falta, és una falta que es posa a l'esquerra al mig del camp, molt enganxada a la línia de banda, favorable pel Cornellà, que esgarrapa alguns segons al cronòmetre, evidentment.
6: Segur que el Badalona tindrà les seves opcions. El que s'ha d'intentar és que el Cornellà, en alguna d'aquestes que el partit està trencat, no pugui ficar un gol, perquè els 20 minuts que queden, perquè amb el descompte que jo crec que queden encara més de 20 minuts, se'ls farà molt llarg al Cornellà.
4: John, continuen fent exercicis d'escalfament jugadors del Badalona, eh?
5: Doncs sí, és el que explicàvem, Pol Júnior, Ayala, veiem futbolistes com Robert Simón, també Albert Ruiz fent exercicis d'escalfament, també, per exemple, futbolistes com Retxe, sobretot aquests tres noms ofensius que podem destacar, que poden aportar alguna cosa més, com Albert Ruiz, com Robert Simón i també com Pol Júnior.
4: I va Marco Martínez, la deixa per Manrique. 30 ara de la segona part, corre la Rosa. L'àrbitre diu que no hi ha falta.
6: Doncs podia ser falta, clarament, perquè l'han instruït.
4: A més, a
6: però
4: més...
6: la pressió del Badalona ha provocat que un saque davant de favor. Cuidado, la Rosa.
4: S'ha fet mal, Toni, la Rosa.
6: És que l'han instruït i l'han pogut fer mal.
4: I escolta, el que seria... S'ha fet mal i pica a terra, Toni, la Rosa, perquè no sé si...
6: Sí.
4: Ostres,
6: cuidado.
4: Genoll, no?
5: Doncs mala pinta Toni La Rosa, es queda després sobre el terreny de joc, agafant-se el cap un futbolista com La Rosa, que segur que vol estar pel que queda de partit. Ara mateix ja estan fent algun estirament. Mala pinta Toni La Rosa. De fet, Pol Júnior està marxant cap a la banqueta. Sembla que serà el proper canvi. Toni La Rosa no pot continuar. El dorsal 11 estès sobre el terreny de joc, evidentment, cop duríssim per l'equip que estava
4: a veure.
5: En un dels seus millors moments.
4: Toni, jo crec que intentarà continuar.
6: Sí.
4: De fet, continuarà, sí. Ha d'abandonar el terreny de joc i jo crec que demana canvi a Azparren.
5: Sí. Azparren li ha dit a Toni que no pot continuar, li demana canvi. De fet, ara, compte, perquè la Rosa...
4: S'empipa la Rosa amb Azparren.
5: Ha fet un gest a Azparren. Azparren no li ha agradat gens això de Toni La Rosa i ara també s'ha encarat amb el futbolista. Un Azparren que segueix dient-li coses a la Rosa. La Rosa marxa a la banqueta sense dir res i sense saludar el seu entrenador. Marxa Toni La Rosa entre Pol Júnior.
4: Sant calenta, Jordi Ferron.
6: Entenc Azparren totalment, el jugador es tira al terra, sembla que una lesió, si no, no perds temps perquè tens que guanyar, l'entrenador decideix fer un canvi, el que no pot fer la Rosa, que entenc que també estigui en aquest moment, després no passarà res, però l'entrenador al final el que busca és el millor per equip. I es queda sense finestres de canvi, no, John?
5: Doncs sí, es queda sense finestres de canvi. L'equip ja ha fet les que tenia disponibles. Sí que és cert que si hi hagués pròrrogues podríem fer més canvis, però clar, això seria en cas que hi hagués un gol.
4: I va Josu, volia fer la rematada d'Antonio, Manrique a la frontal, és un atacant més, Manrique agafa el control, se'n va de 3, continua Manrique, posa el peu, la deixa, atenció al xut per Pol Júnior, Diaguara, vèrtex de l'àrea, continua Diaguara, veure si treu la centrada, la deixa per Manrique juga enrere per Bermo la volia posar per Josu, que penetrava, un altre cop Manrique està molt tancat, o intenta obrir el joc cap a Bermo penetra un altre cop, insistint per la dreta.
6: Les centrals han de ser de laterals, intentar evitar les pilotes frontals, que són més fàcils de defensar, intentar moure d'un costat a l'altre, entre Thomas Paco...
4: I va Marco penetra, interior de l'àrea, se la prepara amb la dreta, fa la centrada, i arriba Diaguara la posa, al punt de penal, atenció perquè la pilota arriba a la frontal, l'ha refusat com ha pogut el Cornellà, és Josu té més a l'esquerra a Juaco, al final és de Marco, la gent encoratja, això és una autèntica olla preciosa, i sempre fos així aquest camp, Jordi.
5: Doncs sí, el públic del municipal que anima i anima, compta ara la pressió de Diaguara, al final acaba en no res, cau al terra fins a dos futbolistes del Cornellà, el partit està molt intens i ara Antonio Aso agafa un dels futbolistes, l'ha aixecat ell mateix, que ha hagut de quedar dempeus, l'altre, en canvi, segueix estès sobre l'àrea, s'emprenya el municipal per aquestes pèrdues de temps.
6: I continua així, pilotes fora, centrada, la segona jugada, jo s'ho està interpretant molt bé, el rebuig, ja vist que el primer gol ha sigut en una acció on hi ha arribat una miqueta al punt de penal i ha de continuar en aquestes accions al Badalona. No desesperar, encara queden minuts, però amb aquesta intensitat, i arribant, i provant, i centrant.
4: 33 ja de la segona part, Badalona 2, els dos gols a la segona part, Cornellà 0. Li fa falta un golet a l'equip escapulat, com a mínim, per anar a la pròrroga.
6: Un golet només, Ramon, que recordem que amb la pròrroga ens faria passar de ronda. La importància d'un gol, eh?
4: Està clar. I aquí, en 20 minuts, Jordi, que queden pràcticament... Ara Manrique ha fet una empenta, jo crec que bastant clara, sí, sobre Marc Fernández. Sí,
6: Marc Fernández l'ha fet molt bé, ha notat, s'ha deixat caure, i aquesta falteta, doncs, falta ja...
4: S'hauran d'afegir 6 o 7 minuts, tranquil·lament, no?
6: Sí.
4: Per tant, si no m'equivoco, si els meus números no fallen, ens n'haurem d'anar al 97 ben bé,
6: sí,
4: amb el qual queden uns 18 minuts. I en 18 minuts pot passar qualsevol cosa.
6: Sí. Veiem, el que s'ha d'intentar és això, és evitar aquestes pèrdues de temps i intentar donar-li ritme al joc.
5: Per cert, ha sortit ràpidament un membre de l'estaf a plantar la pilota perquè no pogués perdre temps al Cornellà. L'àrbitre auxiliar advertia que això no es pot fer.
4: La passada a la banda esquerra i arriba Bermu. Bermu que recupera la bola per l'equip escapulat, la deixa per Marco Martínez, aquest per Carlos Azón. Azón deixa per De Marco, que la puja a banda esquerra. Creuarà la línia mitjos.
6: Ja ha d'aparèixer els jugadors de qualitat. Ha d'aparèixer
4: Joaco, sí. Diaguara.
6: Diaguara, com Josu. Han d'aparèixer aquests jugadors per fer la centrada i amb la potència que té rematadora el Badalona, doncs acumular molta gent.
4: Joaco toca enrere per Josu. La penjarà Josu. Centrada, Xus, s'equivoca Josu.
6: S'equivoca, sí, perquè està lluny, és més per una centrada, però bueno, també està bé que de tant en quant provi algun xut, està en confiança, sí. S'ha fet molt bona segona part, ha canviat el ritme del partit i aquesta, el que passa que aquest camp els botes són molt dolents.
5: Traurà davant del Cornellà ràpidament tot el Badalona, pressiona aquesta sortida de pilota per intentar tornar a tancar el Cornellà a l'interior de l'àrea i seguim aquest pla de partit. Crida, si se puede el Municipal.
4: Minut 35 del segon període, Badalona 2, Cornellà 0. Vivint el play-off, aquest partit de tornada, estem en temps de descans en el partit de bàsquet entre la Penya i el Baskonia. Torna a recuperar la pilota l'equip de Miquel Azparren, la puja Gerard De Marco. Ben aviat arribarem al 35 i mig. És Joaco.
5: Per ser Ramon, minut 77 de partit, empat a l'Atlético Arteixo. Si passés el Badalona, jugaria contra l'Arteixo, de moment.
4: Déu-n'hi-do. Atenció, perquè picarà la pilota Joaco. Joaco la penja, refusa un defensor del Cornellà. Marc Fernández a la frontal, la bola allunyà, i arriba Joaco, Joaco salvarà. Joaco que vol provocar la falta, al final, el que força el servei davant de favor.
6: Molt bé, Joaco, i s'ha d'insistir en aquestes centrades. Ells deixen centrar cama a cama interior i intentar, sobretot, passar el de la curta, perquè hi hagi, segons, té tres opcions de remat dintre de l'àrea al Badalona.
4: I va Josu, la deixa per Bermu. Bermu tocarà un altre cop segurament per Josu. Josu podrà fer la centrada, pot ser bona, el segon pal, la rematada, el refús de la defensa. No ha arribat a la rematada per part del Badalona. Diaguara insistirà, l'equip escapulat, que està totalment bolcat en Diaguara. Hi ha un jugador del Cornellà que està a terra. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, però clar, cadascú juga amb les seves cartes. Partit interromput, protesten els jugadors del Badalona. Tornem cap a Vitoria. Aquí, màxima emoció. Badalona 2, Cornellà 0.
7: El meu cor, les meves mans, productes propers de la nostra terra. Comprar a Condis és tot un món i el nostre món ets tu.
8: La penya en joc. Supermercats Condis patrocina aquest partit.
9: Màxima emoció al camp de Badalona, màxima emoció aquí a Vitoria, on acaba de començar el tercer quart.
1: Et caduca el carnet de conduir?
2: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
1: Carrer Francesc Macià, 6.
2: Al costat de Pompeu Fabra.
9: Amb una clara falta de comunicació, la defensa verdinegra que ha deixat sola Diakité, que llença els seus primers tirs lliures d'aquesta segona part, 39-41, 9-42, Ricky Han. Hanga, amb Parker i Birgander, que està sent el millor jugador del partit. Tornem al Municipal de Badalona.
4: Aquí el partit està interromput perquè hi ha un jugador del Cornellà que porta més de minut i mig a terra.
5: Sí, de fet ara l'àrbitre està mirant-se l'acció, ha posat la mà a la butxaca, que no sigui perquè està buscant una targeta groga. Sembla que de moment no l'ensenyarà, però sí que està parlant tant amb els jugadors del Cornellà com els del Badalona. Protestes perquè s'ha trigat molt en fer-li la intervenció, en què sortissin les assistències mèdiques.
4: Ja canvia,
5: de moment,
4: a més
5: fora
4: a més, ja
5: del terreny de joc, Gerard es prepara un canvi, marxarà Gerard després d'aquesta lesió, entrarà amb el dorsal 15, Pere Pereira. Segurament aquest canvi estava pactat abans perquè ja no estava massa fi al futbolista, per tant aquestes coses que passen de dir, saps que seràs el canvi, ves a terra i perdem temps.
6: Exacte, ara s'entén tot molt, molt més, no? Perquè és una acció on segurament el Cornellà tingui
4: sí, s'acumula tot, sí,
6: menys.
4: Sí.
6: A veure, verem l'àrbitre si deixa entrar que entra aquesta substitució i sí.
4: Doncs, i un Badalona totalment desgavellat però volcat, amb la sensació doncs, que et deixa aquest 2-0 i amb les energies que et dona la possibilitat de que amb un gol passes a l'eliminatòria.
6: Dos canvis.
4: De moment,
6: l'únic que espero és que realment l'àrbitre sigui després conscient de donar tot el temps que s'està perdent. Podríem estar ara mateix 3 minuts hem pogut estar parats.
4: Tranquil·lament, tranquil·lament.
5: Entrarà
4: que sí.
5: També Ian Arqués, es prepara per fer-ho, de fet acaba de fer-ho ara mateix, que ha marxat del terreny de joc, és Moja a Jani, per tant es confirma aquest doble canvi a les files del Cornellà.
4: Manrique servirà de banda, 39 ara mateix de la segona part al Municipal, Badalona 2, Cornellà 0, el Badalona a un gol de l'objectiu.
9: I a la penya a 19 minuts de l'objectiu perquè ha sortit llançat una cistella de Hang, una altra de Simon Birgander, la penya guanya de 7, és màxim avantatge del partit, 40-47, ja tens mort de Cal Viati, ja tens per anar a Badalés. I sobretot, abans de tornar al camp de Badalona, Daniel Birgander fent un recital.
10: Sí, Birgander fent un recital, porta ja 14 punts. És el màxim anotador de la penya i del partit. 14 punts en 11 minuts. És que ha llançat ja 12 vegades. L'està trobant molt bé Ricky Rubio, que ara deies, anotava Hanga, anotava Birgander, però és que Ricky els ha deixat sols sota cistella. Està sent el millor del partit, Ricky, de fet. Màxim anotador Birgander, però el més valorat, Ricky, amb 6 punts, 4 assistències i 14 de valoració.
9: Aquí, a falta de 8 minuts, 40 segons per acabar el tercer quart, encara queda moltíssim. La penya guanya la set, tornem al Municipal de Badalona.
4: Aquí hi ha hagut una centrada, Tom Diawara, refús del porter i l'àrbitre xula, falta en atac, quan Juaco ho tenia tot a favor per xutar.
5: Ocasió claríssima, però res, al final l'àrbitre l'acaba xulant, no sé què t'ha semblat, Jordi.
6: M'ha semblat que no era falta. Ells estan jugant amb foc, estan deixant moltes centrades, és normal que el jugador entri a rematar. Veurem, però aquest és el que ha de fer, que encara queden 10 minuts, més de 10 minuts, i aquesta és el que ha de fer Badalona, pilota fora i treure aquestes entrades perquè estan generant molt perill.
4: I va haver-m'ho, minut 40 i mig, se n'afegiran 7 o 8, ben bé, 7 o 8.
6: Sí, Josu
4: fa la centrada de Rusqueta, atura el porter. Aquestes van molt tancades a les mans del porter, Jordi.
6: Molt tancades i aquesta molt alta. A cama canviada s'ha de passar a de la curta, a cama hàbil no fa falta per això per anticipació. Però s'ha de continuar insistint, perquè l'espai està ahí, estan les centrades.
4: I ara, doncs, Antonio, que no estava a la distància, la pilota ha rebotat en el jugador del juvenil del Badalona.
6: Sí.
4: Demanaven targe als jugadors del Cornellà, però no estava a la distància, no? Segurament, no?
6: No, tens que deixar com està el punter quan va a trobar un llarg.
4: Doncs 4 per arribar a l'afegit. De moment, 41 de la segona part. Encara pot passar de tot. Badalona 2, Cornellà 0. Tornem a Vitòria.
9: Perquè per Ricky se la juga a 3. Ricky a Busón. Ricky, triple de Ricky Rubio. Triple Subaru.
11: Carrer Acer 36, polígon Les Guixeres, grup Drivim.
12: Subaru.
9: I roba la pilota d'en Hanka. Quins nervis que hi ha a Vitòria, quins nervis que hi ha a Bascònia, quins nervis que hi ha a la secció de bàsquet de l'Agavé. Cistellot de Ricky, la penya guanya a 10. La penya guanya a 10, 42-52, l'afició de joventut que està vivint com una autèntica festa. Desperta en el Fernando West Arena perquè Carola, exhibició del joventut en aquesta sortida de tercer quart. Allà l'Obabú Cabarrot i pilota per Forres. Serà pilota per... veurem per qui és. Aprofitem per tornar al camp de Badalona.
4: Moment atacant, que ataca Bermú, deixa la banda dreta per Josu. 42 farà la centrada de Josu. Això és un no parar, la rematada. El segon pal, Juaco, tothom dempeus. Deixa la pilota a la frontal de l'àrea. El retall de Juaco se l'emporta Ot Serrano, que està fresc. No ha pogut fer l'engaltada Juaco. Gerard De Marco, que no ha de forçar la falta, torna a recuperar la pilota. L'equip escapulat, falta, agafa la pilota amb les mans, Ot Serrano, la reté, l'àrbitre que haurà de treure targe. Això està ara mateix agafat per pinces. John.
5: Doncs sí, ara mateix màxima emoció aquí al Municipal. Ho deies tu, Ramon, la imatge ha estat espectacular. Tothom dempeus, pendent d'aquestes arribades que està fent l'equip badaloní de forma consecutiva.
4: I va Josu, Diawara, emoció total. Els atacs del Badalona... un cop i un altre també. Josu, quin retall. Centrada, segon pal, la sortida del porter, que s'ho emporta tot per davant. Refusa amb els punys, era boníssima aquesta,
6: sí,
4: Jordi.
6: Sí, la rasca ha estat a punt de pentinar-la i era gol. El Badalona, torno a dir, no ha de desesperar, ocupar les posicions de rematada.
4: I arriba De Marco la posa, volia fer la rematada Antoni, al final la frontal de l'àrea és Juaco que xuta, la pilota rebota en un parell de jugadors del Cornellà, és increïble, però ho està passant malament el Cornellà. Ara. I va De Marco, la penja, al segon pal, vol fer la rematada, Pol Júnior a les mans del porter, 44 gairebé del segon període. Entrarem d'aquí un minut en temps afegit aquí a Cornellà. El Cornellà mort i el Badalona atacant buscant el tercer. De moment 2-0, tornem a Vitòria.
9: Aquí ha perdut la pilota Ricky Rubio, la penya guanya de 8, però Carola, està fent el més difícil la penya.
13: Doncs sí, molt ben liderats per Ricky Rubio i molt consistents darrere. La penya ha de seguir, ja feia bé, ja tenia controlat el tema defensiu, el que ha de fer és mantenir aquest ritme ofensiu.
9: Parker sol, JPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJPJ triple, triple, triple de Parker. És màxim avantatge al partit. Triple. Subaru.
11: Subaru Eco Híbrid. Més Subaru que mai.
12: Subaru.
9: La resposta de l'Uabu Cabarró. Llàstima, Daniel.
10: Sí, llàstima, perquè Parker havia sigut valent, no l'havien defensat bé, i havia buscat cistell amb un gran triple al primer del partit per Parker, però després Cabarrot ha notat que aquesta segona part pot aparèixer.
9: Han amb la pilota. Reformes, canvis, a Badalona ho tenim. A Badalona ho tenim. Gol!
14: Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol!
15: D'aquesta segona part, bogeria, proesa, miracle, digueu-li com vulgueu, ara aniríem a la pròrroga, marca Marco Martínez, el Badalona se n'havia fet un tip, Badalona 3, Cornellà 0.
16: Necessitava el Badalona encomanar-se el que sigui per poder fer realitat el miracle, i de moment aquest miracle s'està complint. Pèls de punta el que estem vivint avui al Municipal, l'afició dempeus cantant a l'uníson el gol. Cada moment porta el partit a la pròrroga, cada moment Jordi Ferrón porta el Badalona a la següent ronda.
17: Incomprensiblement el Cornellà estava deixant-se entrar massa fàcil i no estava sent tot lo segur que estava sent en aquestes segones jugades. Una altra centrada, una altra segona jugada, el Badalona deixa acumular, el Cornellà deixa acumular moltíssima gent a l'àrea i a l'àrea petita, i un altre gol del Badalona que se fica ara justament, li dona la volta eliminatòria amb un Cornellà que porta 45 minuts cau.
5: 6 minuts d'afegit.
4: Jo, per mi, senyors, un home clau que és Josu Rodríguez.
17: L'ha donat el canvi a la... a tota la part ofensiva, ha donat la calma i l'ordre que necessitava per connectar els atacs. Cuidado, que continua la dona apretant.
4: Doncs, companys, ara estem en temps afegit. Se n'afegiran 6 aquí a l'estadi municipal. Badalona 3, Cornellà 0. Amb aquest marcador aniríem a la pròrroga. Company Ballesteros, ja saps que si passa la penya i passa el Badalona, tenim sopar segur.
9: Tenim sopar segur i, a més, el celebrarem. I de quina manera hi ha hagut una falta personal sobre Diakité, una falta massa tard, arribant tardíssim al conjunt de joventut, ara mateix Moran, que s'ha equivocat en aquesta gestió, i Diakité que nota el primer dels tirs lliures. De moment, la penya, que està guanyant de 7. Si necessites mobles de cuina, sanitaris, ceràmica, perquè visita'ns a Badagrés. Ho tenim tot per arreglar la teva llar. Entra a badagrés.com o trobem-nos al 93-395-0311. Badagrés!
18: Badagrés.
19: Badagrés.
18: Construïm casa teva. Reformem la teva llar.
9: I aquí té que llança també el tercer, anota 52 a 57 a 4 a 46 per acabar el tercer quart. Joventut 57, ha retallat 6 punts de desavantatge al Baskonia, 52.
19: Supermercats Condis patrocina aquest partit.
9: I ens anem al Municipal de Badalona, perquè aquí encara hi ha molt partit i on hi ha emoció ara mateix és el camp de Badalona.
4: I aquest camp que està embogint i està cridant com mai.
16: La imatge és tremenda, Ramon, dèiem que fins ara en cap moment havíem vist un ambient com el d'avui. Si hi havia remuntada havia de ser perquè la gent s'ho cregués, si hi havia remuntada havia de ser perquè els futbolistes responessin. De moment, comunió absoluta entre els aficionats, el Municipal i els futbolistes.
4: 6 minuts d'afegit, Jordi, ara em sembla bé, però si no m'haguessin semblat pocs.
17: No, exacte, jo crec que bé, com a mínim un parell més haurien d'haver sigut, però calma, ara el Badalona té resultat on volia, de reestructurar-se, no perdre aquesta iniciativa, perquè el Cornellà està groguí, està cau, però sabent que el resultat aquest ara mateix és positiu.
4: Pilota que se'n va fora de banda. Estem en el temps afegit, arribarem al 51, pràcticament segur que al 52, perquè s'ha perdut més temps, i per tant, amb aquest 3-0, segurament, si no hi ha un altre gol, estarem abocats a anar a la pròrroga. Per tant, continuarem vivint de ple el que passi a Vitòria, i continuarem vivint de ple el que passi aquí a l'estadi Municipal. Tornem cap a Vitòria, aquí 3-0.
9: La penya que guanya de 5, 54-59. Joan Cameronhan, que de moment avui no està encertat. Se la juga 3, Cameronhan no hi va. La pilota es perdia, qui té. Ataca el Baskonia. Surt Simons, i Simons, la falta que no xiulen sobre Hackenson, Kuroks, Kuroks, Kuroks, Kuroks, la falta de Morant, seran dos tirs lliures. Seran dos lliures, Hackenson, que reclama una antiesportiva, s'escalfa el partit moltíssim perquè Baskonia està traient totes les seves armes, reacciona el conjunt vitorià, que disposarà dos tirs lliures per situar-se a 3, la penya guanyava d'11, Ramon, ara es pot situar a 3. Queden 3 minuts, 43 segons per acabar el tercer quart, ens anem al Municipal de Badalona.
4: Doncs patirà la penya, patirà el Badalona, patiran tots dos, però acabaran avui, jo crec que espero, John, que amb una tarda històrica.
5: Doncs esperem que sigui així. De moment, Ramon, tenim bones notícies perquè havia marxat Josu al terra, havia caigut el futbolista del Badalona, però s'aixeca i sembla que pot continuar sense problemes. De fet, ara mateix es quita la pilota.
4: I el que dèiem, Jordi, allò del patró i el pla de partit, quan el Badalona, segurament, per característiques d'alineació, estava més desgavellat, sí, ha arribat la remuntada.
17: El pla de partit, parlàvem, el coordinat, l'ordenat, el disseny no funcionava, tenies que moure, que agitar l'arbre, ha fet un canvi molt ofensiu, ha desorganitzat una miqueta, però es necessitava aquesta acció, no? Necessitava moure l'equip, i des d'aquest moment el Badalona ha sigut molt superior, i cuidado.
4: I anem a pel quart, vinga, va, 50 de la segona part, centrada al Badalona, el refús de la defensa queda una mica curt, i arriba Gerard De Marco, el Badalona sembla que ha arribat un palet més fresc, Josu deixa per De Marco, l'energia que et donen aquests tres gols, Juaco toca per De Marco arriba a línia de fons, la torna per Juaco, veurem si la penja, Juaco la posa, punt de penal, l'intenta rematada Pol Júnior, Diaguara la deixa el primer pal, l'intenta rematada, fora de joc, la jugada està invalidada, perquè la pilota havia sobrepassat el rectangle de joc. Companys, estem a punt d'arribar al final del partit.
5: Doncs sí, no queda res, no valia aquesta jugada. S'ha escoltat l'ull al Municipal, ha acabat en no res, apreten els futbolistes, apreta també el públic abans d'arribar a aquest partit. Amb aquest resultat, recordem, marxaríem a la pròrroga.
4: Doncs ara hi torna el Jordi Ferrón. Tornem cap a Vitoria. Aquí això està a punt de finalitzar, companys.
9: Doncs ens quedem al Municipal de Badalona, perquè aquí hi ha picabaralla entre Kuroks i Crac. Tornem al Municipal.
4: No podia ser d'una altra manera, ja m'has dit el nom. En fi, la pilota per Diaguara se l'emporta Antonio. Refusa la defensa del Cornellà. Suposo que quan estàs així, Jordi, t'entra la por al cos, en el cas del Cornellà, com li va entrar al Badalona la setmana passada, no? La por o no sé el què, no?
17: Se't fa que no ets capaç de poder fer el que has treballat durant tot l'any. Hem vist un Cornellà donant moltíssimes facilitats i que continua donant centrades que no es fa amb les segones jugades. És que el Badalona no és que estigui guanyant les primeres accions, sinó que està agafant tots els rebuts que deixa el Cornellà a la frontal de l'àrea petita. I en un equip tan fort com el Cornellà, que va demostrar la setmana passada el que és capaç,
4: acaba el partit, Estadi Municipal, anirem a la pròrroga. Final del partit, John García.
5: Final del partit, i de fet ara mateix s'aixeca el Municipal tot dempeus per aplaudir els seus futbolistes, que de moment han fet una autèntica gesta, però això només és la primera part de la gesta. Ara, per acabar de completar-ho, han d'aconseguir no encaixar cap gol. Si el Badalona no encaixa cap gol en aquests 30 minuts que queden per endavant, l'equip marxarà a Galícia a intentar ascendir de categoria.
4: Doncs veurem què és el que passa. Jordi, què esperes de la pròrroga?
17: Espero, tant de bo sigui un reflex del que hem vist aquesta segona part, però és que, clar, Cornellà no li val. No, ha de fer un canvi, ha de fer un canvi d'intensitat, ha d'anar per la partida, ha d'anar a ficar un gol. I ara el Badalona ha de continuar atacant, perquè el Cornellà pràcticament no ha sortit al mig del camp, però cuidado, perquè aquest resultat és positiu. Veurem si hi ha reestructuració de l'equip en algun canvi.
5: Parlant de Galícia, al minut 95 de partit, gol del Compostela, que es posa de nou 2-1. Per tant, si passés el Badalona, l'eliminatòria seria contra el Compostela.
4: Doncs així estan les coses, tornem cap a Vitoria. Aquí, d'aquí un parell o tres de minuts, començarà la pròrroga. Xavi Ballesteros.
9: Aquí la pressió no l'estem aguantant massa bé, perquè hi ha hagut falta tècnica a Yannick Krep per una pilla cabaralla amb l'Ubabuca Barrot, que li ha enxulat antiesportiva. Ha anotat un dels dos tirs lliures a Yannick Krep, que ha anotat l'Ubabuca Barrot. Per tant, es manté amb 4 punts de renda a la penya. Torna Ricky, per tant, Joan Ricky, Hanga, Morant i Rusic. La penya que de moment està guanyant de 4, però ja ho estàvem dient, complicat. El que no és gens complicat és anar a esmorzar, i esmorzar bé a Can Bertran. Més de 100 anys celebrant cada dia sobre 2 croissants. En setmanes tornemis i el millor pa de Badalona de Catalunya. Tot això podreu gaudir al bar amb un supercafè, infusió de sucs naturals, la teva beguda preferida. No us equivoqueu, Can Bertran, carrer Canonja Manera, cantonada carrer del Camp, que és el mateix Can Bertran.
12: Tot ho fem amb el millor producte.
20: A la cantonada del carrer d'en Cuet amb el carrer del Carme.
9: Triple, triple, triple, triple, triple, triple. Michael Rusic, no te'n vagis a la universitat, tampoc està. Està sobrevalorat això, estudiar a la Universitat Americana. Queda't a casa, queda't a la penya. Triple de Rusic, triple. Subaru!
18: El polígon de les guixeres o a driving.com. Subaru.
9: A rebot, Diakité. Falla Diakité i la falta és de Hanga. I de Ricky, els dos aixecant la mà, llàstima.
10: Sí, el Baskonia està jugant molt brut ara, sincerament. Kuruks ha empès abans a Crac i per això l'hem vist en tia esportiva després a tècnica a Crac. Ara Omorulli, que ha empès també a Morant. No sé,
13: claríssima,
10: crec,
13: a més
10: no
13: a més,
10: permetre.
13: El tema Omorulli amb Morant ha sigut descarat i a més amb un àrbitre al davant, o sigui, sense cap l'angle al davant per veure-ho claríssimament i per expulsar aquest
10: exacte,
13: jugador.
10: I no pot... No pot ser que no ho hagin vist perquè primer Morulli ha caigut, ha demanat falta i, com que no ha assenyalat, ha empès després a Morant. Vull dir que és una cosa que jo no entenc.
13: Com està el senyor de la llibreta? Va apuntant o no?
9: Sí, va apuntant, però no, jo crec que no ha apuntat la direcció correcta. Eh? Morulli, el que està clar és que Morant el que hauria de fer és ser més sòlid en aquestes situacions. 58-63, perquè no tots dos tenen lluita. Enrique Rubio, recordem que el Badalona va a la pròrroga contra Cornellà després de remuntar el 4-1, 3-0. I veurem el temps afegit com acaba aquesta pròrroga. Ricky, Ricky s'endú el tap, ja hi ha qui té. Contracop de Forest i anota Simons. Hi haurà canvi, entrarà Hackenson per Ricky i se li complica el partit al Coruña, que perd de 5 contra Estudiantes la final de l'Alep, per veure quin equip puja a la Lliga CB. Joan Ricky, zona del Baskonia. Doncs ara ja, després de dos passades que envien, Ricky per Hanga. Hanga buscant a Morant, la treu per Ricky, se la juga a 3. Ricky, abuson, Ricky, la clava a 3. Triple! Subaru!
11: Nova gamma Subaru Eco Híbrid Autorecargable.
18: Subaru.
9: Coneix-te l'experiència Club Pilates Badalona fent classes de pilates de reforma juntament amb altres aparells, tots de la marca Balance Body. Oferim diferents tipus de classe, treballem per nivells, opcions de classes privades, instructors certificats. A Club Pilates Badalona t'ajudem a assolir els teus objectius. Estem al carrer Sant Joaquim 35 de Badalona, just al costat de la sessió Club Pilates Badalona. Quina solvència, Ricky, eh?
10: Sí, ho comentàvem tu i jo a la mitja part. Es nota moltíssim quan Ricky està jugant. Fa bons números, però que, a més, fa millors els seus companys.
9: Per cert, veurem si el Badalona que passa a l'eliminatòria, perquè recordem que Ramon Durant va prometre que es banyaria al mar de nit, eh? Badalona, per tant, hi haurà sopar i després banyet. Ramon, això es confirma? Ha començat ja la pròrroga?

0: Molt, però Carola, quan Rússia rep a sota i l'està defensant un petit amb els mig maig, que l'ha vist clarament Ricky, que té superioritat, aguanta la posició.
1: Ha de tenir certa calma en aquesta acció, Rússia.
0: Doncs, doncs, pregunten alguns que per què no juga Rússia a 4. Hi havia més que Jabari i ara tenim 2-5. Doncs, aquesta gent que, clar, tothom busca la seva opció.
1: Cadascú fa d'entrenador, no? Però l'entrenador és Dani Miret, així que les seves decisions són les que compten.
0: Joan Enric i Rubió, la penya guanyant de 5, 61-76, la marxa és petit, però, de moment, per davant, Ricky fent una exhibició un dia més, porta ja 14 punts, la falta sobre Moran, que falla, i ha estat la falta de Kurucs, és la quarta del Baskonia. Quarta falta personal del Baskonia, que entra en bonus, queden 54 segons per acabar el tercer quart, i Daniel van passant els segons, i això encara vegada ens acosta més a la victòria, eh?
2: Sí, encara que queda evidentment tot l'últim quart, que serà molt complicat, però la penya està fent un partit, sincerament. Crec que les sensacions són bones, ells ho saben.
1: Em sembla una mica escandalós que el Baskonia arribi a la quarta falta quan falten 50 segons, vist el que hem vist en aquest tercer quart.
0: Amb el nivell de joc que està fent...
1: Sí, estan jugant molt dur.
0: Ens anem al municipal de Badalona. Rabon, comença o no comença?
3: Ha començat ara mateix la primera part de la pròrroga, 25 segons d'aquest primer període. El Badrón atacarà cap a la banda esquerra buscant el quart. El Cornellà intentarà buscar el primer cap a la banda dreta. I
4: de fer remoto... Et caduca el carnet de conduir?
5: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
4: Carrer Francesc Macià, 6.
5: Al costat de Pompeu Fabra.
6: Ramon, confirmem el primer canvi. Entra allà al terreny de joc, marxa Diawara.
3: Hi haurà corna favorable al Cornellà, que m'imagino, Jordi, que ja veurem potser una mica més d'ofensivitat, no?
7: Sí, a veure, un canvi, reestructuració al Badalona, per justament per el mateix, perquè aquest resultat del Badalona li dona el passe i el Cornellà, que no li val, haurà de fer un pas endavant. Veurem, el que és un partit, els minipartits dintre d'un partit. Cuidado amb un córner, perquè jo no recordo gairebé ni córners del Cornellà.
3: Minut 1 de la primera part de la pròrroga, corna favorable al Cornellà. A la punta dreta de l'atac, de moment, Badalona 3, Cornellà 0, es pica el corna, la pilota al punt de penal, el refús de Bermo, pilota fora de l'àrea, tornem cap a Vitòria.
0: Ricky, a Busona, triple de Ricky, escolteu els aficionats de la penya. Ricky, la clava de 3, la penya guanya d'avui, triple de Ricky, 23 segons per acabar el tercer quart, triple! Subaru!
8: Visita'ns a Subaru Badalona o a trivim.com. Subaru.
2: Ricky Rubio, que està fent un autèntic partidàs, és el millor de la penya. En 16 minuts porta ja 17 punts, amb 3 de 5 en triples, 4 assistències i 22 de valoració. No hi ha cap altre jugador de la penya que passi dels 10, però en Ricky en porta 22.
0: Ricky Rubio està liderant, Ramon, aquest festival de la penya que guanya de 6, queden 16 segons per acabar el tercer guany. Ens anem al municipal de Badalona. 6 amunt, ataca en Ricky, amb bonus de faltes al Baskonia. Ricky defensat per Forres, no pot frenar, la torna per Simons. Han, que avui en el moment no està encertat, però pot aparèixer en qualsevol moment, de moment només porta 4 punts. Han, el moviment, llançament de 2, Cistellot a l'últim segon, cistella de Han per tancar el tercer quart, Joventut 71, Baskonia 63, la penya guanya de 8, final del tercer quart, tornem al municipal de Badalona.
3: Al municipal de Badalona, 2.5 de la primera part de la pròrroga. Segurament veurem, Jordi, un partit molt més obert en aquesta pròrroga.
7: Esperem que no. A mi m'encantaria veure el mateix paper de partit que hem vist la segona part, perquè el Badalona pràcticament s'ha menjat el Cornellà, però està clar que el Cornellà d'un passet endavant. El Badalona està ben plantat, ben reestructurat. I ara la solidesa defensiva t'ha de donar aquest partit, no? Intentar ficar el gol que et doni la tranquil·litat, però sobretot la solidesa defensiva i no encaixar. És un Badalona molt seriós en defensa durant bona part de la temporada. Esperem que ara aquesta pròrroga doncs pugui mantenir la porteria a zero.
3: La pilota per Manrique, el rebot que afavoreix a Pol Júnior. A Pol Júnior li han fet falta, l'àrbitre deixa continuar. Estem al 3 de la segona part, la falta sobre Josu, l'àrbitre torna a aplicar la llei de l'avantatge i el que fa és acabar xiulant la falta. 3.5, primera part de la pròrroga. Aquí, al municipal de Badalona, està protestant el tècnic del Cornellà, està protestant ara Ignasi Senabre.
7: Han estat tot el partit perdent temps, no poden protestar. Ara, fins i tot hem vist el Fisio entrant caminant al camp per atendre els jugadors, ara no protestin perquè el Badalona faci la meitat del que han fet ells.
3: Picarà la falta Josu Rodríguez, ara tornem cap a Vitòria perquè es pica una falta lateral favorable al Badalona.

0: Allà la pilota passa de llarg i serà servei de porteria, diu l'àrbitre. Per tant, 4 de la primera part de la pròrroga, Estadi Municipal, Badalona 3, Cornellà 0. Tornem a...
1: Aquí veiem que arriba David Gimeno, que estava seguint el partit també amb nervis, el exresponsable de bàsquet base de la penya i ara de Madrid. Queda un quart per acabar el partit, la penya guanya de 8. També Marc Rubio, que està patint d'allò i de quina manera. Quin partidàs, Daniel?
2: Sí, està sent un partidàs de la penya en general i de Ric en particular. Està portant el seu equip a guanyar de 8 al camp d'un equip Eurolliga. Està fent el que s'espera d'un autèntic líder com és, quan tothom el mira, quan sap que ha de respondre i fer un partidàs, avui hi és.
1: Doncs començarà l'últim quart, comença ara mateix l'últim quart aquí a Fernando Bassarena amb Hackenson, Crack, Parker, Birgander i Han. Han començat el darrer quart a Vitòria.
3: Et caduca el carnet de conduir?
4: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
3: Carrer Francesc Macià, 6.
4: Al costat de Pompeu Fabra.
1: Hackenson se la juga a 3. Hackenson! Triple 4 de 4. S'aixequen el Llobet saltant per la graderia. Com s'ho estan passant de bé. Triple! Sumaro!
5: Carrer Acer 36, polígon Les Guixeres, grup Drivim.
6: Subaru.
1: La resposta és de Simons al triple. La penya que està guanyant de 8, 66-64. Hackenson, que ja porta 4 punts, 4 triples. Jabari Parker buscant a Hackenson. Hackenson que rebota una vegada. També entra per Birgander, té davant a Kurux. Birgander ha de tirar-se enrere, moviment. No, home, no, Simon, per què te'n vas? T'has d'anar cap a dintre, l'està defensant Kurux. Carola, això ho ha d'interpretar, Simon.
7: Simon ha d'interpretar això i Crack no ha de deixar que li llencin un triple.
1: Simon, sol una altra vegada. No, no, altra sort n'ha tingut ara el que deies tu, Carola. Simon, una altra vegada, de Crack. Llançant el triple. Tornarà a buscar Barrot i tornarà també... També tornarà Diakité, jugant Hackenson i Han se li havia descordat des de la bamba. Tornem al Municipal de Badalona, la penya aquí guanyant de 8, faltant 8 minuts i mig.
0: Doncs el que dèiem aquí a l'estadi municipal, s'ha de ser molt intel·ligent. 6 de la primera part de la pròrroga, continua el 3-0 i el partit que està més obert, perquè el Cornellà també busca arribar a la porteria a Zon.
8: Per cert, hi ha alguns futbolistes del Badalona que ara mateix estan escalfant perquè a l'equip encara li queda un canvi, com el que ha fet a la pròrroga. Era abans de que comencés, no li compta com a finestra. De moment se'l guarda Ferrem perquè pugui passar, perquè queda encara molt de partit per endavant.
9: La imatge del partit ha canviat totalment. El Cornellà està tenint la pilota, està jugant en camp contrari, no està arribant en perill, però sí que està generant superioritats de possessió, i el Badalona, doncs, mantenir-se, això sí, fort en línia defensiva, però hauria d'intentar plantar el partit a camp rival, que és el que també l'ha funcionat aquesta segona part.
0: Hi ha hagut falta de Josu, xiula l'àrbitre, joc interromput, servirà falta el Cornellà. Arribarem a l'equador d'aquesta primera part de la pròrroga aquí a l'estadi municipal, Badalona 3, Cornellà 0, tornem a Vitòria.
1: Aquí a Vitòria, Birgander atacant, 6-8-7-6, la penya guanyant de 8, 8 minuts, encara queda moltíssim, Daniel.
2: Sí, queda moltíssim, però la penya està jugant molt bé. A més, està dominant aquesta segona part. A la mitja part recordem que guanyava de 3 i ara ho fa ja per 8 punts. Ricky està agafant les regnes del partit i llavors, quan això passa, la penya acostuma a dominar, la veritat.
1: La sensació, Carola, és... que acaba de clavar un triple. Parker, la clava de 3. Triple de JP. Triple! Subaru!
5: Subaru Eco Hybrid. Més Subaru que mai.
6: Subaru.
1: La penya guanya d'11.
7: Ha estat el segon consecutiu,
1: No, estava trepitjant l'anterior.
7: Ah, d'acord, era de 2.
1: L'han donat de... El de Luca Barrot que falla, rebot és de Parker. Guanya la penya d'11, rebot de Parker, 7 minuts i 20 segons, Galbiati al mig de la pista, intentant esperonar, però atenció perquè la penya té el partit bastant controlat. Jugant Han, buscant el bloqueig directe, Han, no li troba ningú, la dona Hackenson, defensat per Simons, la dona per Jabari Parker, el número 2 del draft, obrint per Hanga. Hanga haurà de llançar, queda només 2 segons, se la juga des de casa seva, apa, deu-n'hi la pedra. Ataca Simons, ha de fer la falta tàctica i li fa la falta Cameron Han. Boníssima, boníssima aquesta falta. Carol, això vol dir que està molt concentrat Han.
7: És el que ha de fer. Han és un home que davant fa moltíssima feina, però que darrere sap el seu paper.
1: De moment el Joventut, que està guanyant de 11 punts de diferència, 68-79, perd la pilota a Baskonia. Hanga es frena i ha de posar calma. Déu-n'hi-do com està el partit, com estan els nervis a Can Baskonia. Necessites renovar la teva llar? Rabat Agrés, trobaràs molts mobles de cuina sanitària i ceràmiques i parquets amb les últimes tendències, dissenys exclusius, qualitat, assessorament expert i tot el que necessites en un sol lloc. Entra a rabatagrés.com o truca al 93-395-0311. Rabat Agrés!
6: Badagrés. Construïm casa teva. Reformem la teva llar.
1: Hakanson! Hakanson! Triple de Hakanson! Triple Subaru!
6: Al polígon de les Guixeres o a driving.com. Subaru.
1: 14-1 al Joventut, està en un escenari que no hauria somiat mai, 6 minuts 21 segons per acabar, nervis. Aquí el Fernando Serena Peña, guanyant de 14, 68-82, triple de Hakanson, triple Super Mega Subaru!
10: Nova gamma Subaru Eco Híbrid Autorecargable.
6: Subaru.
1: Ja tens mort de Galviati, tens per anar a Badalés. Nerviosos també el Ferran, que està... Bueno, com està el Ferran? Com està el Ferran? Com està la família? O estem criant massa per les peques. Pels peques això està... és fatal perquè es tornaran de la penya, Daniel. La penya està ara dominant de 14.
2: Sí, està fent un autèntic partidàs, ho hem dit, Ricky ha agafat les regnes de l'equip, però és que, a més, la penya està molt encertada en el triple. Porta 8 triples en aquesta segona part. En canvi, el Baskonia no està trobant encert des de la línia de 7-25. I ara el triplot aquest de Hakanson ha sigut increïble des de 10 metres.
1: Quants triples porta Hakanson?
2: Hakanson porta 5 triples, 3 a la primera part, 3 de 3, i aquest, a més, amb molts galons.
7: I per
1: galons,
7: cert...
1: Correcte, Carola, vull dir, molta personalitat, eh?
7: Molta, i per cert, el percentatge de la penya en triples és del 50%. Això és important perquè la penya, com ha comentat el Daniel abans, en aquesta temporada estava en un 30, en un greu problema des de 6... des de la línia de 3, aquest 50% és important. I no només això, que manté la solidesa defensiva.
1: Doncs amb el 5 triple que fa que la penya guanyi de 14, 6 minuts, no pot perdre el partit la penya, ara nota Forest. I sobretot el que ha de gestionar molt bé aquest partit. Ricky descansant. Ricky a la banqueta, que el Viati demana pressió, però és que el Baskonia no porta ni una falta en 4 minuts.
2: No, de fet, Galviati ja pot queixar-se, però el partit a Badalona va ser el mateix, eh? Al Baskonia li van ensenyar menys faltes que a la penya.
1: Van Hakanson, la doble per Brigander fa un moviment, llença el ganxo, no nota, el rebot és de Forrest. Estem especulant, haurà de sortir Ricky Rubio. De moment, Dani Miret que parla, la cantonada se la juga a 3, no nota el Baskonia, rebot és de Kulux, Forrest se la juga a 3, trip, no, falla, rebot és de Hanga, calma. I la falta d'Aquité és la primera. Carola, quins nervis!
7: Quina enveja que em feu que esteu a Vitòria tots dos.
1: 70-82, enveja també per veure la victòria i que passi de l'eliminatòria al Badalona. Tornem al Municipal de Badalona.
0: Aquí al Municipal de Badalona estem ja al minut 12 i mig de la primera part de la pròrroga. El Badalona, de moment, controlant força bé la situació. L'àrbitre que ha xiulat fora de joc d'un jugador del Cornellà.
8: I el Badalona, que està sabent posar-hi seny en un partit en el que és molt fàcil deixar-te emportar pels sentiments, també ho està fent el Municipal amb aquesta emoció continguda, sabent perfectament que els seus futbolistes estan fent una gran gesta, però encara s'ha de culminar, Jordi Ferrón.
9: Partit molt controlat, de moment un ritme que li interessa al Badalona, ritme lent, amb possessions relativament llargues per lo que és la pressió, no s'està traient de sobre, buscant els espais com ara on poden disputar les primeres i les segones seccions, i on estan deixant que el Cornellà doncs, no pugui tenir ritme de pilota.
0: Doncs ara li han xiulat una falteta doncs, fàcil del juvenil, no? Fàcil, no?
9: No té què fer.
0: Com la del júnior al bàsquet, no? Igual, no?
9: Exacte.
0: Sí.
9: Falta que no s'ha de fer perquè estava corrent cap a seva porteria. El que interessa justament és posar el partit allà i pressionar.
0: 13 i mig de la primera part. Aquí a l'estadi municipal perdrà la pilota el Cornellà. Targeta groga per Antonio. Hem d'anar en compte, eh? El Badalona ha d'anar també en compte amb el tema de les grogues. perquè ha d'acabar el partit amb 11. Estem a un minutet per anar al final de la primera part de la pròrroga a l'estadi municipal. Badalona 3, Cornellà 0.
1: Que intel·ligent la falta d'Adam Hanga. La penya guanya de 14-4-48 per acabar el partit. Joventut 84, Kosner-Baskonia 70.
11: Supermercats Condis patrocina aquest partit.
1: Ha de saber gestionar aquesta situació. La penya només porta 3 faltes, no estan bones. El Baskonia en porta una. I aquí té, se la juga 3, no hi va, rebot des de Ricky. I Ricky posa calma, Ricky posa calma. Ricky, estic tranquil. Amb Ricky Rubio, amb la pilota, estic molt tranquil, Ricky. Ricky, el Baskonia, la bèstia negra, es diu Joventut. Ricky, davant d'Espanolo, li treu la falta de la segona. I Carola, és que és boníssim. Daniel, espectacular, Ricky, com gestiona, eh?
2: Sí, és boníssim. I com tu dius, és que tranquil·litza l'equip, tranquil·litza l'afició, perquè saps que triarà bé, sempre, sempre. Encara que tingui un llançament, si és millor doblar, si és millor aguantar fins i tot i no atacar, sap llegir-ho perfectament.
1: Ataca Ricky Rubio, la penya guanyant de 14, 4 minuts, 24 segons. La dona per Parker, Parker que està ara, se sent còmode. Moviment de... increïble que intentava, i la falta d'Iaquité. Però per què treu la falta, Daniel? Perquè va fort!
2: Exactament, és que de fet... Parker està fent una grandíssima segona part. Portava només 2 punts a la primera part i hem dit que Parker ha d'aparèixer en partits com avui. A la segona part ho està fent, porta ja 14 punts, però és que, com dic, 12 d'ells en aquesta segona part, en tot just 16 minuts.
1: Déu-n'hi-do, Carola.
7: A veure, un no és el número 2 del draft perquè sí, i a més quan el van veure jugant amb el Barça va fer grans partits. O sigui, és un jugador que té un, és un top. I, per tant, el bàsquet que té l'ha d'ensenyar en algun moment. Podria ficar el tir lliure, també.
1: Doncs Parker, que ha fallat el primer, el segon també el falla. Ha fallat els 2 tirs lliures. Jabari Parker, no ens ho facis això, Jabari, que no tenim ganes de patir. Jabari Parker, no ens ho facis. Ataca Baskonia, bàsquet de Kurux. Es situa a 12, 4 minuts i 7 segons per acabar. Jabari Parker, que haurà d'anar a esmorzar. Camp Bertran, Camp de Bertran, més de 100 anys a la branca, dia sobre 2, croissants, ensemades, tornem i el millor pa de Badalona a Catalunya. Tot això ho podreu dir al bar amb supercafè, infusions subnaturals, o la teva beguda preferida, no us equivoqueu. Camp Bertran, carrer Canonja Manera, cantonada carrer del Carme, Camp Bertran.
12: Tot ho fem amb el millor producte.
13: A la cantonada del carrer d'en Cuet amb el carrer del Carme.
1: Ricky dona assistència a Rus, distraurà la falta, seran 2 tirs lliures. Tornem al municipal de Badalona.
0: El municipal de Badalona ha finalitzat la primera part d'aquest partit, pel que, la primera part de la pròrroga, volem dir, amb el marcador 3-0. Amb aquest marcador passaria el Badalona, un Badalona que ha gestionat molt bé els últims minuts. John.
8: Bones sensacions pel Badalona, partit amb molt de seny, i de moment els jugadors reunits al voltant d'Azparren per rebre indicacions. En canvi, el Cornellà ha tret la pissarra. Veurem si hi ha alguns canvis en els propers minuts.
9: I sí, un Badalona que ha controlat molt bé, diria que fins i tot ha estat millor que el Cornellà. Sí que és veritat que el Cornellà ha donat un passet endavant, perquè la segona part del partit on ha encaixat els 3 gols estava pràcticament que no sortia del mig del camp, però el Badalona, que té la pilota, que té les arribades, fins i tot han tingut un pal, eh?
0: Jo, un travesser d'Antonio al minut 14 d'aquesta primera part. Jordi, suposo que ara el Cornellà no li queda un altre, arriscant accés, i el Badalona s'hi pot aprofitar-ho amb algun forat, no?
9: Imaginem que el Cornellà, per això de la pizarra, tornarà, tirarà de cor, com ha fet el Badalona a la segona part, de desarmarà l'estructura i ficarà un això suïcida, un sistema suïcida, i el Badalona intentar replegar-se bé, defensar bé i atacar com ha fet en aquestes accions, que ha tingut un parell de contres molt perilloses.
8: Mentre reben indicacions, ens estan fixant també amb algunes cares aquí al municipal. Hi ha molta emoció, no saben què fer els aficionats del Badalona, perquè seria una autèntica gesta si això es tanqués així, Ramon.
0: Descans, és a punt de començar la segona part de la pròrroga. Segurament serà d'aquí un minut. Tornem cap al bàsquet perquè la penya és a punt de guanyar a Vitoria. Ballesteros.
1: Tindrà una falta personal sobre Rússia, seran 2 tirs lliures perquè estan bonos de faltes al Baskonia, la penya guanyant de 14. Això, Carola, no se li pot escapar a la penya, eh?
7: No se li pot escapar la penya, i també t'he de dir que l'abraçada de Diakité a Rússic, d'acord que Rússic serà un rookie, serà el jovenet del partit, però vaja, que comencem a veure, hauríem de començar a veure que hi ha algunes faltes que no són faltes normals.
1: Rússic anotava el primer, guanya de 15. És un cop d'autoritat, això, eh?
7: Totalment.
2: Sí, a més, la manera com està jugant la penya. Vull dir, no és un partit ajustat de moment. La penya està dominant. Ara, evidentment, queden 3 minuts i has de respondre bé i fer-ho bé, però és que la penya, clarament, en aquesta segona part, està passant per sobre del Baskonia.
1: Per tant, molt a prop de veure una semifinal contra València. L'Obabuca Barrot perd la pilota, li tanquen fins a 3 jugadors i el Francesc es desespera. Galbiati també, Enrique Rubio, la penya guanyant de 16, 72-88 i queden 3 minuts. És impossible que la penya perdi, és impossible. No diguis mai impossible, bàsquet, és impossible que la penya perdi. És impossible que la penya perdi perquè com està jugant Daniel?
2: Està jugant increïble i amb moltíssima confiança. De fet, porta 88 punts a un camp com el Baskonia. I ara mateix Han tira un triple que falla, però van corrent els segons. Això també la penya ho sap, aguanta les possessions fins al final i fa bé de fer-ho.
1: I aquí té penja del cèrcol, 72. I ara 74-88. Ataca Hanga. Joan Hanga. I aguantant davant de l'Obabuca Barrot, 2 minuts i mig. Està un bonus de faltes al Baskonia. Joan Riqui gestionant molt bé, se la juga a 3. No nota les rebotes de Kurucs. Demanat és mort, ara Fran ha de fer falta per tallar el contracop. Home, aquesta falta no existeix. Falta de Riqui, serà pilota de banda. Pilota de banda. I no són tirs lliures, perquè no hi ha bonus. És banda. Tornem al Municipal de Badalona, Ramon.
0: Aquí al Municipal de Badalona arriba la segona part decisiva en aquesta eliminatòria. El Badalona ha fet el més difícil, igualar l'eliminatòria i portar-la al seu terreny. Ara ho intenta el Cornellà amb una acció per banda esquerra. Esperem doncs que el conjunt escapulat continuï estant encertat defensivament. Hi ha un angle que evidentment no divisem, tots els aficionats que s'han llançat. Azón, que atrapa a l'interior de la porteria. Molt important que Azón doni aquesta tranquil·litat.
9: Sí, molt bé, i també ben fet, com ha fet abans el porter del Cornellà, notat un cop, que la tinguin. Sense porter no es pot jugar, i el partit, el ritme del partit, controlar els ritmes del partit.
0: Doncs partit interromput, minut 1 de la segona part de la pròrroga, en resten 14 per acabar el partit. Badalona 3, Cornellà 0, tornem cap a Vitòria.
1: Aquí és pilota de banda, 74-88, 2 minuts 17 segons. Ara Daniel, és la sensació aquella que no passa el temps.
2: Sí, els nervis i la sensació també a vegades s'allarga perquè ara mateix, per exemple, han hagut de revisar els àrbitres, no volen que hi hagi problemes i llavors uns allargassen el partit la penya i en canvi el Baskonia acaba amb més presses. La penya ha de saber jugar amb això.
1: Anota el bàsquet ara d'Iaquité, i ataca ara Adam Hanga. La penya guanyant de 12, queden 2 minuts. És cert que encara queda molt temps. La falta sobre Hanga és claríssima. No, la xiula en Riqui, i la falta sobre Riqui és de Diakité, li demana calma, Riqui. Li demana calma, nervis, i ara la volíem aprofitar per fer una publicitat, però no me'n recordo ara, amb la pressió, perquè, clar, no estic en forma. Doncs què he de fer si no estic en forma? Anar a Club Pilates Badalona, on està l'experiència Club Pilates Badalona, fent classes de Pilates Reformer juntament amb altres aparells, tots de la marca Balance Body. Oferim diferents tipus de classe, treballem per nivells, opcions de classes privades, instructors certificats. A Club Pilates Badalona t'ajudem a assolir els teus objectius. Estem al carrer Sant Joaquim 35 de Badalona, Club Pilates Badalona. Anota Riqui, primeres lliures, a falta d'un minut 53 segons per acabar el partit. Joventut 89, Kosner Baskonia 76.
14: Gràfiques Venus creix en Badalona. 50 anys donant el millor servei d'impressió.
15: Imprimeix a Gràfiques Venus.
1: Doncs anota i se'n va Riqui a la banqueta. Que vagin xiulant, Daniel.
2: Sí, exactament, ja l'han xiulat des de la presentació, tu ho has comentat. L'únic camp de tota la CB que xiula Riqui Rubio. Jo entenc que els ha fet molt de mal durant molts anys, ja quan era menor d'edat ja ho feia, i avui també està dominant completament. Porta 19 punts amb 3 de 6 en triples, a més importantíssims, 4 assistències i 24 de valoració. És el millor del partit.
1: Ataca Simons buscant a Kurux, se la juga a 3, Kurux ja nota el triple, 79-90, 7-9-9-0, torna Riqui Rubio, no hi ha temps mort, 7-9-9-0, 1 minut 41 segons perquè la penya es classifiqui per les semifinals amb el factor pista en contra. En els quarts també el tindrà en contra, en les semifinals contra la València, contra Pedro Martínez, Isaac Nogués i Xavi López de l'Hostegui. Jugant el Joventut, treurà de fons. 1 minut 41 segons. Ramon, tornem. Abans que es posi en joc la pilota al Municipal de Badalona.
0: Aquí a l'estadi Municipal de Badalona, aturada impressionant, salvadora de Carlos Azón, que s'ha fet mal i partit interromput.
9: Cuidado amb l'acció molt perillosa de... del Cornellà, però que bé ha estat Azón en un xut de dintre de l'àrea, creuat, molt bona reacció, anant per la segona jugada, jugant-se al físic, que has rebut el cop, per això l'estan atenent, i molt bé Azón, que aquesta segona... Aquesta pròrroga s'està sent com un dels jugadors destacats, perquè està donant moltíssima seguretat en totes les seves accions.
8: I ara sí, esgota els seus canvis al Badalona, el que tenia pendent a la pròrroga el farà, ja entrarà Reche al terreny de joc, recordem, un central, per tant, canvi defensiu, perquè qui es retira és Juaco, evidentment, doncs el públic també s'emprenya perquè hi ha hagut un futbolista que l'idea que es donés més pressa per part del Cornellà, Juaco, que per sort no entra al joc, marxa a la banqueta, entra Reche, partit interromput perquè Azón ha anat al terra.
0: Doncs el Badalona ara amb l'entrada de Reche, evidentment, reforçant la defensa, Jordi.
9: Sí, totalment. Ells estan acumulant general. Hem vist les accions on pràcticament estaven un contra un en defensa-atac. Amb això sumes un central més per al joc aeri, per aquestes entrades o aquestes arribades per banda. I sí, és el que toca ara. Queden 10 minutets, Ramon, i s'ha d'aguantar com sigui sense perdre l'opció sempre de poder atacar i de, sobretot, plantar el partit només lluny possible de la teva àrea.
0: El Badalona en tres centrals, amb Ayal, amb Reche i també amb, en aquest cas, Marco Martínez, l'autor del tercer gol. De moment, sigui mig, segona part de la pròrroga, estadi municipal, Badalona 3, Cornellà 0. Tornem cap a Vitòria.
1: 79-91, 1 minut 43 segons. Anota Ricky Rubio, un dels dos tirs lliures. 7-9-9-1, atacant Simons aquí, la gent Carola mirant cap avall, de moment no marxa ningú, però no tardarà molt, eh? Simons anotant el bàsquet. Tarda de fons, Guillem Vives, de penya, de Joan amb Vives, Virgander Parker, Hanga, Han, i ara entra Ricky, és canvi tàctic, eh? Entra Ricky per Hanga.
7: El conserva, veus, defensa, el conserva en defensa i deixa que sigui ell el que rebi les faltes en atac, entenc.
1: Ricky, passa a mig del camp, la dona per Han. Han amb la pilota, li fan dos contra un. I la falta és molt clara, seran dos lliures per Cameron Han. Protesta ara tothom, però la falta és claríssima. La falta és claríssima. Simons s'ho mira a Marcus Howard, que és el jugador nord-americà descartat. Recordem que en tenen tres i només en poden posar en convocatòria dos. Carola pel Baskonia, també és una patacada important, eh?
7: Home, clar, és evident, no? Potser no està al nivell del Madrid, perquè al final el Baskoni acabarà la temporada havent guanyat la Copa del Rei, cosa que no pot dir el Madrid, que no ha aconseguit cap títol, però evidentment el favorit era el Baskoni, factor camp i millor classificat a la Lliga.
16: Quant estona vols estir, més o menys, o quant empaix?
1: 81-91, i evidentment, Daniel, voldrem parlar també amb els aficionats que han vingut fins aquí, abans de parlar amb els jugadors de la penya, perquè déu-n'hi-do quina victòria, quin tros de victòria del Joventut, un minut i mig... Cameron Han anotava el primer tir lliure. Tornem cap al Municipal. Ramon, com van les coses?
0: Hòstia. Aquí al Municipal es queda el Badalona amb 10 homes per l'expulsió de Josu Rodríguez per fer una entrada que, segons l'àrbitre, era la segona groga, Jon García.
8: Doncs sí, Josu estava amonestat, haurà de retirar-se del terreny de joc, no s'ho creu el dorsal 22, que els hi està dient als àrbitres que, evidentment, no està d'acord amb aquesta decisió, estava sent el futbolista clau, li ha canviat la cara a l'equip a la segona part, tot i així, el futbol a vegades té coses increïbles, és Josu qui es retira del terreny de joc i, sobretot, esperem que això no tregui del partit al Badalona. Es retira Josu per segona groga. Haurà de defensar l'equip d'Azparren aquesta jugada d'estratègia del Cornellà.
9: Doncs una errada, un gran partit, però sí que és cert que aquesta acció, deixar l'equip en 10 en tot el que queda, pot ser un handicap molt important. Cuidado.
0: Es pica la falta a l'interior de l'àrea, el refús d'Antonio, la pilota a la frontal, roba el Badalona i se'n va amb Enrique. L'agafen.
9: Segueix.
0: És llei de l'avantatge, és llei de l'avantatge. I l'àrbitre no deixa continuar, se n'anava tot sol, Pime!
9: S'ha equivocat l'àrbit. Ha pitat abans de compte, se marxava sol el jugador de Badalona. i no l'ha deixat continuar l'acció.
8: Ha estat increïble, Pimentel marxava sol, està dempeus tot el municipal, era una acció molt clara, no s'ho creu el dorsal 9, protestant a tots els àrbitres que es troba per davant, se li està escapant el partit a l'àrbitre, de moment segueix guanyant el Badalona, però es compliquen les coses.
0: Minut 9 de la segona part de la pròrroga, aquí a l'estadi municipal, el Badalona en 10, Badalona 3, Cornellà 0, tornem a Vitòria.
1: Triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple de Ricky, Ricky, Ricky, Ricky, que a Buzón, triple Subaru!
17: Visita'ns a Subaru Badalona o a drivim.com. Subaru.
1: Avui Carola, Ricky Rubio sí que volia, avui Ricky Rubio sí que podia, avui Ricky Rubio sí que el deixen i avui fa l'exhibició, una altra.
7: Avui Ricky Rubio torna a ser el més millor que pot haver-hi en una pista de bàsquet. És impressionant el partidàs que està fent en atac, en defensa, recuperant pilotes, liderant l'equip, aguantant la situació. La penya es mereix més que mai anar a semifinals tenint un jugador com ell.
1: Anota ara l'Ubabuca Barrot, el primer tir lliure, 85-96, el segon també 86-96. I traurà de fons Guillem Vives, se'n va Virgander, entre Rus i tot això sense Ante Tomic. Sense Ante Tomic lesionat, l'Ubabuca se'n riu, no sé què fa ara l'Ubabuca, no sé què estava fent. Però en tot cas, aquelles coses de no saber perdre, eh? Emoció a Vitòria i emoció a Badalona, com diu el Pol. I saben a Vitòria que hi ha qui té s'anirà i que l'Ubabu també, i Galbiati ho substitueix perquè l'ovacionin els jugadors. 46 segons de penya guanyant de 10. Ricky. Ricky amb la pilota. Supera al mig del camp. Ricky es frena. Ja n'hi van. Ricky. Ricky per Han. Han aguantant la pilota. Impressionant la victòria que aconseguirà el conjunt de la penya. Falla ara Han. Contracop de Panolo, Panolo, Panolo, bàsquet, 88-96, 20 segons. 20 segons, Cameron Han, acabarà el partit. Acabarà el partit amb victòria del Joventut, que es classificarà per les semifinals. Signen taules ja Dani Miret i Galbiati. Joventut 96, Baskonia 88, queden 8 segons. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, la penya semifinal!
18: Supermercats Condis patrocina aquest partit.
19: El meu cor, les meves mans, productes propers de la nostra terra. Comprar a Condis és tot un món, i el nostre món ets tu.
20: La penya en joc.
1: La penya que celebra la victòria al mig de la pista, s'abraça Ricky Rubio, Guillem Vives i Javari Parker, s'abracen amb els jugadors de Baskonia. Veiem a cara de satisfacció també de Dani Miret en tots els seu staff. Victòria importantíssima. Victòria de qualitat. Cop d'autoritat. Ricky, que es queda mirant a la graderia. Ricky que riu perquè el Joventut s'acaba de classificar per les semifinals de la Lliga CB contra València. El Daniel Muñoz, que se'n va directament amb els aficionats de la penya perquè volem parlar amb ells a través de l'aplicació. Però tothom picant a Ricky Rubio. Carola, quin tros de victòria.
7: Una victòria espectacular. La penya que començava el partit dubtosa, amb nervis, deixant que Baskonia dominés el partit, però s'ha anat refent i crec que estarem bastant d'acord en que les claus del partit passen per la lliçó magistral de bàsquet que ha fet Ricky Rubio, la defensa que ha fet la penya en els següents 30 minuts, el percentatge de triples, que ha estat al voltant del 50%, i això no és habitual a la penya aquesta temporada, i afegim aquí 5 de 5 de l'UD Hackenson.
1: Els jugadors de la penya que s'abracen al mig de la pista, saludant també els aficionats que estan al més amunt d'aquí del Fernando West Arena, i realment aquí això és una victòria de moltíssima qualitat. Tenim amb nosaltres a Marc Rubio, el germà de Ricky, déu-n'hi-do partidàs. Marc, com has disfrutat?
21: Increïble, increïble, Xavi.
1: Brutal. El domini de l'escenari.
21: Tenim en Ricky i tenim un equipàs, nen.
1: Escolta'm, Ricky, triple va, triple B, què et semblava Marc Rubio?
21: No, ara ja no, però molt bé. Ara toca València, nen.
22: Una més.
1: A València, una més. El germà de Ricky, Marc Rubio, amb nosaltres. Molt eufòric, també, en aquesta classificació. Abans de poder parlar amb protagonistes, ens anem al Municipal de Badalona. Ramon.
0: Aquí al Municipal de Badalona entrarem a l'últim minut del que seria el temps reglamentari de la pròrroga. Hi ha un jugador del Badalona que s'ha fet mal, joc interromput, aquí la gent que està encesa totalment, talla groga i expulsió. El Cornellà es queda en 10, segona groga del porter.
3: Doncs segona groga pel porter, que haurà de marxar cap a la banqueta, protesta i molt al Cornellà, han sortit...
0: No tenen canvi, no? No tenen canvis.
3: I el canvi a la pròrroga, ara hauríem de revisar si s'ha fet o no, ho veurem tot seguit, en qualsevol cas es queda amb un jugador menys el Cornellà i és el porter per aquesta segona targeta groga, criden tonto, tonto, tonto a l'estadi municipal.
9: Situació estranya, perquè el Badalona s'ha quedat amb un jugador menys a la gespa, que implica que hauria de sortir fora, que es quedaven dos menys, i el porter ha volgut treure ràpid, ha volgut fer alguna cosa que no tenia que fer, i segona targeta groga, que dona molta... li treu tota l'avantatge que tenia el Cornellà aquests darrers minuts.
0: Arribarem al 120, estarem pendents del temps afegit. Quan hi hagi protagonistes, Xavi, ens ho feu saber, perquè aquí ja us podeu imaginar com està això.
9: Clar, s'ha de posar
0: un... Escolteu l'ambient del municipal. Fa canviar el Cornellà, no, finalment. No, és un jugador, no? Que s'hi posa?
3: És un jugador que, de fet, s'ha hagut de posar l'equipació. Li estem portant el, a
0: tots els guants. S'hi posa Tomàs Peñalba.
3: Clar, li estem portant els guants i tota l'equipació a Peñalba, futbolista de camp, que haurà de posar-se com a porter perquè no podia fer més canvis al Cornellà. Quan pensàvem que això no es podia tornar menys boig aquest partit, el guió encara ens guardava un parell de sorpreses. Peñalba serà el porter pel que queda de partit en el Cornellà. Ramon, arribem al final del temps reglamentari, queda només afegit.
0: Estem pendents del temps afegit, encara no s'ha mostrat. Ara ho farà el delegat del Badalona. Crec que seran uns 4, Jordi, eh?
3: Estem a punt d'esbrinar-ho, ara mateix s'està posant el número perquè podem saber-ho tots, està a punt d'aixecar-lo. De moment està dient a l'àrbitre que marxin els jugadors del Cornellà, seran
0: 5 minuts afegits. Sí, és just.
9: Sí, és just perquè és que no s'ha jugat pràcticament res.
0: Abans és el que deien, clar, vull dir, no és equitatiu, però bé, en tot cas, el Cornellà i el Badalona juguen en 10. I vaja.
9: Exacte, la situació de quedar-te 11 contra 1, 10 contra 10, doncs encara que siguin 5 minuts, li dones temps que el Badalona pugui jugar amb molta més tranquil·litat i sense porter.
0: Atenció al porter que ha sortit al mig del camp, la pilota refusada, no hi ha porter, però el Badalona evidentment no ho té fàcil. Bermu xuta, li diuen a Bermu que xuti, està en posició correcta, no hi ha porter, se'n va Pol Júnior per l'esquerra, vol trencar a Ot Serrano, continua Pol Júnior, la conduït massa, s'ha equivocat ara Pol Júnior. I han de fer falta, aquí el jugador del Cornellà, que ara ha superat una línia de passada, posa la pilota pel dorsal 20, continua conduint-la al Cornellà, banda esquerra, és corna favorable al Cornellà quan arribarem al 17 de la segona part de la pròrroga.
3: I li estan dient a Peñalba que pugi a l'atac, per tant, tot el Cornellà a l'ofensiva en aquest córner favorable que tindrà l'equip visitant serà des de la banda esquerra. Emoció màxima al municipal, ha de resistir com sigui el Badalona, Ramon.
0: Doncs no veiem absolutament res, es pica el corna, punta esquerra de l'atac, atenció, es pica el corna molt tancat, tot el Cornellà se'n va a la rematada, la pilota que es passeja, primer refús per part del Badalona, serà Marc Fernández, aquest no li podeu deixar picar en aquest, eh? Ara la roba Antonio, no hi ha porter, la demana Pime, Antonio, és un 3 contra 2, vinga, va, pilota per... Marco Martínez, que vol xutar des de lluny. El Badalona es torna a equivocar una altra vegada, ara regalant la pilota al Cornellà en una acció on s'hagués pogut quedar definit el partit. Em sembla mentida i tot.
9: S'està decidint molt malament perquè no hi ha porter, 3 contra 2, no s'ha decidit a llançar. Cuidado l'acció perquè pot ser l'última del Cornellà.
0: Per banda esquerra, atenció, la jugada a l'interior de l'àrea, la pilota a la frontal, Bermu que està a punt de tallar el refús, la pilota que es passeja, serà Azón que podrà blocar l'interior de l'àrea. Azón que bloca l'interior de l'àrea.
9: Fora de joc.
0: Fora de joc, jugada invalidada. Déu-n'hi-do. Laia a les graderies. Avui sí que els cors van a 1000 per hora.
3: I Jordi, comentaves aquesta inexperiència d'Antonio Asso, doncs en aquesta jugada li hem vist que li han tremolat les cames.
0: Sí, però Marco Martínez tampoc també ha tingut definició, no, perquè Asso li ha donat a Marco i Marco li havia d'haver donat a Pime.
4: O te'n vas a fora, te'n vas al córner, o llences o acabes jugada. No pots donar una opció d'una contra quan no hi havia porter. Era un 3 contra 2 sense ningú a la porteria, eh? O sigui que, bueno, veurem, ja, quan queda, Ramon?
0: Un minut 15. Minut 15, pilota que s'anirà directament fora de banda. Agafen a Pime.
4: Molt bé, Pime. Ah, ja està.
0: Pime, que no ha pogut impedir que la pilota marxés fora de banda. Vinga, va, últim esforç, nois. Miquel Azparren, que li està dient al públic, per favor, que cridi. Pilota pel porter, que no és porter, és Peñalba. Podria ser l'últim atac del Cornellà. I va Serrano, banda dreta, al mig del camp. Bermú, que ve Marco Martínez tallant la pilota, i va Antonio, el porter del Cornellà, que s'equivoca, i ara sí que Antonio pot recuperar la pilota, li pot fer la passada. Llàstima, Pime, no hi ha porter. Sembla, és de riure,
4: és
0: això.
4: És increïble.
0: És de riure el que està passant aquí, eh?
4: Està tenint el...
0: És de riure el que està passant aquí.
4: Tres sense porter i no ha pogut treure profit.
0: 19 i mig, hi haurà una última central a l'interior de l'àrea. Zon! Aquesta és de Zon! Aquesta és de Zon! I segurament el partit dormirà aquí. Segurament el partit dormirà aquí i el Badalona passarà l'eliminatòria.
3: Ramon ara mateix està a punt de treure Zon, tota la banqueta d'Empeus, tot el municipal d'Empeus, amb la sensació i la certesa que estem tots al municipal vivint.
0: Acaba el partit! El Badalona, la tercera eliminatòria! El Badalona es classifica per jugar segurament contra el Compos, la tercera eliminatòria, amb invasió de camp aquí a l'estadi municipal.
5: Et caduca el carnet de conduir?
22: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
5: Carrer Francesc Macià, 6.
22: Al costat de Pompeu Fabra.
1: I Ramon, felicitats pel Badalona, també per tots els seguidors del conjunt escapulat. Ens anem a la graderia. Allà hi tenim el Daniel Muñoz amb els aficionats de la penya.
23: Els aficionats de la penya.
2: Sí, sóc aquí amb els aficionats de la penya, que estan especialment suats, encara cantant. Com et dius?
24: Oriol.
2: Tu ets un dels que està especialment suat. Com has viscut el partit?
24: Molt emocionant. Era un tercer partit, hem vingut aquí a fer això, ho hem aconseguit, i cap a València. Si no és dimecres, serà divendres.
2: O sigui, aniràs a València, eh? Està ja decidit, això.
24: Bueno, els mateixos que hem vingut, entenc que divendres, el segon partit, anirem a València, passant que passi el primer.
2: Molt bé, sí, m'agrada. També estic amb la Txell, que també l'he vist animar des de lluny, i també cridar ara, quan s'acaba el partit, els aficionats han baixat encara a la zona on eren i estan cridant més. Com ho has viscut tu?
25: Molt nerviosa, perquè ho veus allà, però jo, fins que queden pocs segons, no dono la victòria per segura.
2: Com has vist, Ricky? Com l'has gaudit avui?
25: Moltíssim, però és que no només Enric, o sigui, tots han jugat superbé, ha sigut un partit fantàstic.
2: Vale, ara ens estan demanant que marxin ja els aficionats, però bueno, heu pogut veure que la gent està eufòrica i de fet no sé si ja sent encara, però encara criden.
1: Estem al vestidor de la penya, evidentment, això d'eufòria. Henry, sí. Semifinales.
26: Semifinales. Semifinales. También como último año, semifinales. Estoy un X-Factor porque último año fue también en semifinales. Y vale, está bien, otra vez, sí.
1: Y además, a final ya sin emoción, ¿eh?
26: ¿Qué?
1: Fácil.
26: Fácil, súper fácil, y ahora vamos a ganar todos, porque yo quiero estar un campeón en España, y después nos vemos.
1: Henry, felicidades.
26: Muchas gracias.
1: Parlem amb Simon Birgander, el que ha estat avui un dels MVPs del partit. Simon, vaya victoria, ¿eh?
27: Sí, increíble, increíble.
1: ¿Cómo se puede ganar a Vitoria y de esta forma, no?
27: Defensa, nada más. Defensa y jugar en equipo y estar juntos todos en todos los momentos importantes.
1: Un equipo mentalmente muy fuerte también, la peña hoy.
27: Sí, y también tenemos jugadores que nos ayudan. Por ejemplo, Ricky me ayudó porque yo estaba... porque no me empezaba nada y me dice, Ricky, tienes que calmarte, estar mentalmente fuerte, y al final ganamos.
1: Simón, a seguir, ahora Valencia.
27: Sí, un campo... súper duro y súper chulo también, el pabellón de flipas, pero sí, un equipo muy bueno, pero como nos he enseñado, tenemos oportunidad contra todos los equipos de la liga y vamos a ver.
1: En Simo Migander, moltes felicitats. També estem amb Maquia Rusic. Carola, se sent bé des d'aquí al vestidor?
7: Sí, sí, perfectament.
1: Maquil, quina victòria tan bèstia, eh?
27: Sí, estamos muy contentos por la victoria y ahora, bueno, la temporada no está acabada todavía.
1: Qué divertido es ver esta peña, eh? Qué divertido es ver esta peña, este equipo.
27: Sí, claro. Es, bueno, mis primeros playoffs jugando... Y bueno, tengo muchas emociones ahora. Y bueno, pero solo lo más importante es que hemos ganado hoy.
1: Michael, son tus primeros playoffs, que no sean los últimos, que nos gusta mucho verte en la peña, ¿eh? Riu Michael Rusic, riu Michael Rusic, para que te entre en la ironía. A Michael, ahora Valencia, ¿cómo ves el partido?
27: Bueno, creo que Valencia están favoritos en este playoff ahora que Madrid. Han perdido contra Tenerife y, bueno, tenemos 2 días para prepararse y, bueno, va a ser difícil porque jugamos en su casa los primeros 2 partidos. Y, pero, bueno, todo es posible en los playoffs. No nos creemos que podemos ganar ahí.
1: Michael, felicidades.
27: Gràcies.
1: De seguida tornarem amb els seguidors de la penya, però també tenim a Jabari Parker, que també en castellà. Jabari. No pudo ser en Europa, pero qué victoria, qué eliminación de Baskonia.
6: Sí, sí. Yo estoy sorprendido. Y
7: agradecido.
6: Sí. Muy bien partido. Nuestra defensa fue muy bien. Y Ricky, leadership, muy bien. Y un buen día.
1: Líder Ricky, pero todos haciendo vuestro trabajo, equipo, mayúsculas.
6: Sí, sí, sí. Ricky had a really good rhythm, showed his aggression, but was controlled, under control, made sure that he had his rhythm, and he led us there.
1: Congratulations.
6: Gracias.
1: Jabari Parker, molt content. De seguida parlarem amb Ricky Rubio, el deixem que es canviï perquè han entrat a la dutxa. Si us sembla, ho farem tots de cop en el Ricky, però el deixem que es canviï. Però estem amb Lude Hackenson. Lude, que victòria tan important. Hoy no sé què te passava a la mano, però ibas un poco caliente, eh?
10: Sí, sí, hoy entraban... muy divertido jugar cuando la mano está así.
1: Lude, tu eres un jugador que si estàs així... Has de seguir, tú eres así. Si no, que te cambien, ¿no?
10: Sí, yo creo que en partidos así hay que ser valiente, entrar con confianza y... Bueno, hoy han entrado y todo es más fácil, pero el trabajo de todos en este partido, mentalmente, físicamente, ha sido un 10, porque no es fácil ganar aquí.
1: Felicidades.
10: Muchas gracias.
1: Las palabras de Hackenson, también parlem amb Adam Hanga. Adam... Está Lubabu Cabarrot tomándose gelocatil, tiene dolor de cabeza. ¿Cómo la habéis defendido?
11: Sí, bueno, ahora puede tomar su cerveza, ¿no? Porque se acaba la temporada, no, fuera de broma. Pues yo creo que al final esto ha sido mi trabajo, ¿no? Sabíamos que vamos a enfrentar a Baskonia, pero yo creo que también ha sido un trabajo del equipo. De verdad que yo creo que todo el mundo ha hecho un esfuerzo. Como he dicho ahora, Jabari, que yo creo que... hemos cambiado un poco de marcha, ¿no? En el playoff yo creo que hemos jugado, aunque el primer partido hemos perdido, yo creo que durante 30 minutos hemos jugado muy bien baloncesto, controlando el partido, así que bueno, ahora podemos seguir soñando, nos enfrentamos a un equipo de Euroliga, el último que queda en la competición, y pues nada, vamos a por ellos.
1: Adam, además habéis sido un equipo en mayúsculas, ¿eh?
11: Sí, sí, sí, sí, muy equipo, de verdad que como he dicho, cada uno yo creo que ha hecho su trabajo y ha subado mucho.
1: Gracias, Adam.
11: Gracias.
1: Es que habla Dalida, Ricky Rubio, en directe amb Rakuta, a 3CAT i també a Catalunya Ràdio. Ricky, quin tros de victòria, però quin tros d'equip, perquè has estat el líder, però tothom ha jugat sabent fer les coses que tocaven, no?
12: Sí, ha sigut una sèrie on hem demostrat que hem crescut durant la temporada. Crec que aquesta sèrie no la vam fer contra l'AEK, tot i que vam lluitar, però crec que hem merescut passar a semifinals perquè tots han jugat molt bé. Crec que ha sigut un pla de partit on tothom ha executat el que tenia que fer i una victòria aquí és molt difícil.
1: Una pregunta per part meva només, el fet de que aquest equip, quan veu acabar el partit de Badalona, va dir, ei, que tornarem, perquè volíeu més. Se us veia a les cares la fam, però també de l'afició, que està amb vosaltres i està embogint, avui en majoria.
12: Sí, mentalment això és el més difícil, no? Quan estàs en aquests casos i bueno, guanyes, no sé si de quants vam guanyar a casa, però més de 20, vens aquí pensant que tens els deures fets i això no va d'això, va de que cada partit és un món, cada partit has d'ajustar algunes coses i crec que avui hem demostrat un cop més que l'afició també ens acompanya inclús a fora de casa, que hi ha hagut una il·lusió aquest any que creix a Badalona i que volem seguir.
8: Parles del pla de partit col·lectiu que ha sortit molt bé. Com t'has sentit tu específicament, Riqui?
12: Bé, ha sigut una sèrie on en alguns moments no m'he sentit còmode, però en general crec que he trobat el que buscava l'equip, no? I per ajudar-lo. Avui pues, ha sigut més encertat des de la línia de 3, però bueno, crec que fer jugar l'equip com l'hem fet jugar és també mèrit del coaching staff que tenim, de veure on atacar i com atacar, perquè 3 partits seguits contra un equip com el Baskonia és molt difícil.
8: I ara què?
12: Pues ara semifinals, no? Crec que mentalment hem d'estar preparats també, perquè el València és un gran equip, ho ha demostrat durant tota la temporada. No sé si diria el favorit, però bàsicament per guanyar crec que l'ACB. Però bueno, nosaltres hem de fer el nostre joc, hem de recuperar les lesions o el cansament físic que hem pogut tenir aquesta setmana i ja per la que ve.
1: Ara aquí entre el públic hi havia el teu germà que estava molt satisfet i cada vegada que feies un triple reia, volem dir, jo que era millor en el llançament, i el tio estava molt content perquè diu, és que està jugant amb confiança, és així com està jugant, no?
12: Sí, em sento còmode, em sento content i bueno, el tirador de la casa segueix sent ell, però crec que avui l'he passat jo.
1: Molt bé. Gràcies, Riqui. Les paraules de Riqui Rubio, ens anem a parlar també amb Guillem Vives, que el teníem per aquí, però ha desaparegut Guillem Vives.
7: Guillem, que va quedar amb mi, que ets d'anar a València ara, recorda-li.
1: En Guillem diu que sí, que aniràs amb la València. Si ja sortim, pararem un moment amb el Guillem i pararem amb el Dani Miret, perquè també està fora per parlar amb els mitjans. Felicitem també la feina de tot l'estaf i de tot l'equip, que evidentment fa possible aquesta situació. Ens esperem un moment, ara Cameron Hunt acaba d'entrar juntament amb Yannick Crack a dintre a la dutxa i el Guillem que ens demana un segon perquè està parlant per telèfon i de seguida parlarem amb el jugador de la penya. Mira, anem a fer Dani Miret i després tornem de seguida per parlar amb Guillem Vives.
7: Xavi, doncs, que se'n va a buscar a l'entrada de la penya. Recordem que la penya és semifinalista, ho ha aconseguit. Havia forçat l'empat a l'eliminatòria divendres aquí a Badalona i avui els homes de Dani Meret han tornat a fer un partidàs. Xavi.
1: Dani, moltes felicitats. Pots riure, ja pots riure.
13: Moltes gràcies.
1: Dani, és un tros de partit perquè és una victòria de solidesa mental, també. Amb el joc heu fet una exhibició més, defensivament sobretot. Heu anul·lat un equip com el Baskonia. El felicita ara Alfredo Salazar, una institució d'aquí a Vitoria, responsable de fitxatges de Luis Escola, de molts jugadors d'aquí, però... sí. Dani, com Nocioni també, però no de Riqui, no el van fitxar. No l'han fet tampoc aquí. Dani, què et sembla aquesta victòria?
13: Doncs supercontents. L'hem treballat molt. Penso que aquest equip mereix acabar amb un molt bon playoff. Ho portem demostrant a l'últim mes, hem arribat a aquests últims partits de Lliga CB molt seriosos, molt conscienciats, i la veritat és que traslladar-ho amb un resultat, doncs estem supercontents per poder donar això a l'afició, no? Que continuï la temporada, que no tenim pressa per marxar a vacances. I hem fet un partidàs, hem tingut molt d'encert, col·lectivament hem defensat, penso, a un nivell brutal, i avui hi ha hagut el que sempre diem, no? Molts protagonistes que han tingut doncs, un impacte en el partit, en defensa o en atac, molt gran.
1: Riqui Rubio dominant l'escenari d'una forma magistral, eh?
13: Sí, però l'escenari l'hem dominat amb molts jugadors, no? El Cameron, que l'han defensat molt bé avui, també ha tingut la paciència, ha defensat, ha estat concentrat. L'Adam amb el Lubabú doncs, ja era el tercer partit en 5 dies i l'esforç mental, no?, d'arribar a aquest partit em preocupava a mi, el fet de jugar contra uns cossos d'Eurolliga que havia avui a casa, eren els favorits, havien de pressionar-nos, etc. Ho hem fet molt bé, molts jugadors, el Simon penso que ha fet un partit molt bo, però el Michael també, els 3-5 estan jugant superbé, després ha aparegut també el Jabari, molts jugadors, per això hem guanyat, perquè realment el Riqui doncs, ens ha liderat, ha fet un partit brutal de mentalitat i de talent, i la resta doncs aprofitant, no?, aquesta presència i creient que això és una cosa que també valoro molt, perquè el primer partit, quan vam tenir un problema, va haver-hi dos o tres minuts que no hi vam creure, i això em fot molt. Vull dir, com a entrenador sóc el responsable de que l'equip sempre hi cregui, vagin bé o malament les coses, i avui veníem aquí confiant en les nostres possibilitats, creient, i evidentment doncs a la pista ho hem fet molt bé.
1: Dani, no sé si has pogut parlar amb Galbiati, però va haver-hi allà una conversa en la sala de premsa on vas marcar territori, que també és important això. Creus que també això ajuda a dir: ei, que estem aquí, que no venim de convidats de pedra?
13: Sí, vaig dir el que pensava. No tinc cap problema amb ell, és a dir, respecto molt la seva feina. Crec que ha fet aquest any, amb tots els canvis que ha tingut, lesions, una obra mestra del tipus d'equip que ha entrenat i el que ha transmès. Vull dir, és campió de la Copa del Rei i ha fet un bàsquet que a mi m'agrada molt. Ho he estat veient molts dies i ho he estat estudiant molts dies per plaer, no perquè juguéssim contra el Bascón aquella setmana, i ja s'ha pogut treure el màxim dels seus jugadors. Per això penso que la nostra victòria avui, perquè respectem el seu bàsquet i perquè respectem lo difícil que és passar unes semis de Lliga CB, té molt de mèrit per la penya, perquè nosaltres ho hem fet increïble.
1: Dani, un entrenador de Badalona que torna a classificar la penya per semifinals, també ha pujat al Corunya, un altre badaloní, Carles Marco, que pujarà a la CB amb el Corunya. Creus que no només ho està demostrant la penya amb un equip que esteu a semifinals, amb un entrenador de casa i amb molts de gent de la casa, molt identificats els jugadors, veiem l'altre dia el Guillem amb el públic, la gent està molt enganxada?
13: Sí, tenim un equip que mata per la penya, que juga per la penya, i hem de valorar-ho, un equiparro. La sort realment de que una llegenda de la penya i que un tio que ha jugat a la NBA vingui a jugar aquí en un prime seu, això és una cosa que realment és un regal, i jo crec que quan aquestes coses et passen a la vida les has d'aprofitar i has de ser molt conscient. Vull dir, dubto molt que la penya, per molt que dupliqués o tripliqués el pressupost, pogués fer un equip tan xulo com el d'aquest any, realment, perquè hi ha coses que els diners no poden pagar. I nosaltres tenim un equip que té una implicació molt gran, i supercontents de continuar disfrutant amb aquest gran grup, gran equip, i a sobre, doncs, ara ja Xavi... Ja vaig dir tot el que pensava l'altre dia. Vendrem cara a la nostra derrota.
1: Escolta, només una cosa, guanyeu o perdeu contra el València, sisplau, quan acabin els jugadors que es quedin tots a fer la volta, que hi havia molts nens joves, molts nens que fan, tenen molta il·lusió. Daniel, digue-ho tu.
13: Tens raó. Hem de quedar-nos a fer la volta tot l'equip. Si no me'n recordo, li direm al Guillem Vives, que el tinc aquí al costat, que ho fem, perquè realment guanyem o perdem és igual. Hem de posar aquests jugadors a prop de la gent i apropar-nos, perquè realment el que dic, aquesta il·lusió, aquesta proximitat es transmet als nens, i és una cosa que podem millorar, així que moltes gràcies per tu també com a penyero ajudar-nos a fer les coses per la gent, que és lo important, i coses que estan a les nostres mans i són fàcils, el millor possible.
1: Dani, felicitats.
13: Moltes gràcies.
1: Ens anem ràpidament perquè el Guillem Vives té una cua de gent que vol parlar amb ell i volíem parlar amb ell. Guillem, si pot ser un segon, gràcies. Guillem, ostres, aquestes victòries són aquelles que donen sentit, no, tot plegat?
14: Sí, la veritat que l'alegria és immensa. L'equip us ho creia des del principi, creiem que podíem competir molt bé contra ells i ha sortit. Hem fet un partidàs i molt contents.
1: Guillem, i ara què? Tu coneixes molt bé València.
14: Bueno, primer descansar una mica i després encarar una sèrie diferent, un joc diferent, però amb ganes i confiar com l'equip. Crec que tenim un equip amb molta personalitat, un equip amb moltes coses especials i volem enganxar aquest moment que tenim bo, amb aquestes crec que tenim una energia i a veure si podem guanyar una València.
1: Guillem, per acabar, la clau d'aquesta eliminatòria ha estat que heu estat un equip i tots heu sabut perfectament què fer, no?
14: Sí, jo crec que la gràcia que tenim, a diferència potser d'altres equips, crec que tothom ha sumat en la seva faceta, en les coses que es veuen, les coses que no es veuen, però tots ens hem ajuntat, no només avui, després del segon partit, tothom va estar molt centrat per fer un tercer partit molt bo i també ha sortit el pla que el Dani i el seu equip va preparar ens ha sortit perfecte per fer un tercer partit molt bo.
1: Guillem, felicitats, a seguir.
14: Gràcies, Xavi.
1: Sobretot, vés en compte quan pugi amb l'afició en lesionis, eh? Les paraules de Guillem Vives. Tornem a l'estadi municipal, de seguida tornem a demanar connexió per acomiadar tot el que està sent referència en aquí.
9: Doncs aquí a l'estadi municipal de Badalona estem amb el porter escapulat, estem amb el Carlos Azón, que ha estat un dels protagonistes del partit. No sé si se'n rebeu bé des de l'estadi municipal.
25: Sí, perfectament.

0: ¿Mente?
1: Sí, poníamos de ejemplo el Hospitalet, que bueno, que nos metió 3 goles también en los playoffs. Entonces, bueno, mira, al final lo hemos hecho nosotros también, hemos tenido un poco de suerte, pero bueno, el fútbol se trata de eso, de tener un poco de suerte en momentos claves. Y bueno, la verdad que el trabajo del equipo ha sido increíble, la verdad.
0: No te lo puedo confirmar al 100%, pero si te lo han dicho ya no sé, es Compos, ¿no? Parece ser.
1: Creo que sí, creo que Compostela ha pasado como nosotros, han empatado y le ha valido la clasificación. Así que bueno, dos equipos históricos que luchan por estar en la categoría que se merecen y bueno, cada uno a por lo suyo.
0: Partido de ida allí, la vuelta aquí y por fin me imagino que verás este campo lleno al 100%.
1: Sí, la verdad que sí, tenemos muchas ganas del partido de ida y de vuelta. Creo que hemos aprendido un poco la lección también de lo que nos pasó en Cornellá, que tenemos que ser un equipo más competitivo, sobre todo el primer partido, y bueno, que nos sirva de lección y ya por ello.
0: Gràcies, Carlos.
1: Nada, vosaltres.
0: Doncs el porter del Badalona, Carlos Azón, decisiu en aquesta victòria. També tenim aquí amb nosaltres el presi del Badalona. Tenim el Miguel Ángel Sánchez, que també, doncs, suposo que valoram molt satisfactòriament aquest passi, que no és un ascens, però gairebé, Miguel Ángel.
2: Bueno, és un pas molt important i una última ronda que ens quedarà per a veure si som capaços d'assolir allò que hem lluitat molt i que volem, no? Per tant, hem d'esperar aquesta propera eliminatòria.
0: Tu esperaves a la mitja part amb el 0-0?
2: Bueno, sabíem que només marcar el primer gol abans del minut 10-15 serien capaços de fer un segon, i després del segon podia venir el tercer, perquè l'equip estava molt enxufat i l'equip estava força bé, i aquí tinc el millor porter de la categoria. Tio, clar, felicitats!
1: Vamos,
2: vinga, topi! I bueno, i res, en principi això, creiem que, bueno, hem d'esperar que aquesta segona part.
0: Compostela,
2: sí, bueno, estava clar, era molt difícil i, bueno, esperàvem ara aquesta última ronda, però ja hem dit que Compostela també és un altre equipàs, un altre ex-primera, un altre, bueno, són coses molt, molt complicades, però bueno, estem classificats.
0: A gaudir, Miguel Ángel.
2: Gràcies, moltes gràcies.
0: Doncs també hi parlem amb un dels CEOs, amb el CEO del Badalona, parlem amb el Marc Serra, que m'imagino que també ha patit lo seu. Marc, heu patit molt durant la setmana, ha estat una setmana dura, després del partit d'allà, m'imagino que era molt difícil aixecar els ànims, però no sé, hi ha hagut com un convenciment que s'ha anat fomentant mica en mica, Marc.
3: Sí, va ser una derrota dura, però ho teníem molt clar. Allà ho havíem fet i ho podíem tornar a fer. Llavors vam passar els 2-3 dies de dol i després feina, tornar a la feina i fer el que hem fet avui, guanyar.
0: M'imagino que reconforta molt per l'esforç que esteu fent, no?
3: Bueno, clar, no enganyarem, que un dels objectius és que l'equip vagi pujant de categoria. I estem molt contents amb com s'està estructurant tot, però el club ha d'anar pujant. Això no vol dir que ara ens queden 2 partits, els hem de gaudir. Hem d'anar amb l'ambició d'avui i amb l'ambició del primer partit d'Hospitalet. I a partir d'aquí jo crec que les oportunitats arribaran i ho tenim de cara.
0: Marc, felicitats i a gaudir d'aquesta última eliminatòria i tant de bo s'aconsegueixi l'ascens.
3: Gràcies i enhorabona a vosaltres també.
0: Doncs el Marc Serra, nosaltres que posem punt final des de l'estadi municipal, agraint el suport del company tècnic del Jordi Abril, també del Jordi Ferrón, del John García. John?
4: Déu-n'hi-do, Ramon, déu-n'hi-do el que hem viscut avui.
0: Encara estàs
4: processant una mica el que acaba de passar, és històric això.
0: Doncs Badalona 3, Cornellà 0, el Badalona passa a l'última eliminatòria, tornem cap a Vitòria, adéu-siau.
5: Doncs aquí Vitòria estem ara mateix a la zona de fora, estan esperant els aficionats de la penya aquest centenar, els jugadors, ens anem amb el Daniel Muñoz. Daniel, anem a parlar amb els seguidors i explica què està passant.
6: Sí, Xavi, ara mateix sóc aquí entre els aficionats de la penya, hi ha, doncs, els que eren a dalt, unes 100 persones que ara mateix estan cridant al meu voltant, com podeu veure, i s'està complicant molt la cosa, però va, feu algun càntic, va, algun càntic. Allez.

0: Bueno, doncs perfecte, com veieu, la gent crida moltíssim. De fet, fa una estona que en Riqui ha sortit aquí, ha entrat entre l'afició, la gent li ha cridat allò de Riqui, Riqui, a Busson, després ha sortit en Hanga. La gent ara, us explico la veritat, la gent està al meu voltant com si jo fos en Riqui, cosa que és bastant divertida, no m'havia passat mai. Per tant, va, li pregunto a una persona, com et dius?
1: Jo, Aymar.
2: De
1: Baskonia.
0: Ets del Baskonia, què fas aquí, entre l'aficionat de la penya?
1: No, està mal la cosa.
2: Ara el Joventut.
1: Ara el Joventut.
0: Ah, us heu venut, eh?
1: Sí, una família, Joventut. Uno dinoi. Uno dinoi.
0: Molt bé, sí, m'agrada, va. Amb algun altre aficionat de la penya, com et dius?
3: Rocío, no em coneix ningú.
0: La Rocío, eh? No la coneixem sempre.

0: dient d'entrada. Qui ets, com et dius? Però realment tota l'afició de la penya sap qui és el Rocío. Com has viscut el partit?
1: Increïble. Amb molts nervis, però increïble. És que hem jugat superbé.
0: Aniràs a València, oi?
1: Sí.
0: Quan, els dos dies?
1: No, divendres. Però m'he demanat un canvi amb la feina, aviam si puc.
0: Que s'enrotllin, no?
1: Sí.
0: Molt bé, gràcies, Rocío. Va, alguna persona més? Aquí, com et dius? Hi ha un aficionat? Se me'n van algun? Aquí, un aficionat. Com et dius?
2: Max, què tal?
0: Max, molt bé, com l'has viscut avui?
2: Buah, molt intensament, ha sigut brutal. No tinc paraules.
0: Ara tornes cap a Badalona amb cotxe, fas nit, com va la cosa?
3: Amb bicicleta, torna amb bicicleta.
2: Amb cotxe, que demà hem de treballar.
0: Hi ha algun aficionat que es quedi aquí? No, de moment sembla que ningú es queda. Bé, ja veieu que la gent està molt animada. Em sembla que...
4: Ho tornarem a fer!
0: Qui és aquest aficionat?
4: Soc el Sergi. He vingut a acompanyar la gent més jove, que era superpessimista,
0: sí?
4: I els he vingut a acompanyar i engrescar-los, i al final ho han vist, que sempre, al final acaben passant les coses bones.
0: Quan has arribat avui?
4: He arribat avui a les dues del migdia. Hem dinat 30 persones, tots a la vegada, ens hem posat tots d'acord que perdríem, però no ha estat així. Al final ho hem aixecat!
0: Molt bé, Sergi, gràcies. Doncs res, la gent està... aplaudint, no sé exactament aquí perquè no ho puc veure, però en qualsevol cas intento allunyar-me una mica dels aficionats. Heu vist que la gent està radiant, està cridant, està fent càntics, fins i tot sense sentit, perquè és que això és una festa.
5: Doncs Daniel, bona feina, no només parlant amb els aficionats, també parlant amb tots els jugadors de la penya. Carola, avui festa completa, eh?
6: Festa molt, molt completa. I mira, i ara, en aquest moment, acaba de passar una altra imatge que ens vincula tots una mica. Acabo de veure per televisió una superabraçada entre Carles Marco i Lluís Marco. Recordem que Carles Marco acaben d'aconseguir l'ascens a la Lliga CB amb el Leima La Coruña. Xavi, si et sembla, podem posar dia i hora als partits de semifinals?
5: Dimecres, 8 de la tarda, València, Penya, primer partit. Divendres, 8 de la tarda, València, Penya, segon partit. Diumenge, 8 de la tarda, Penya, València, tercer partit. En el cas que hi hagi un quart partit, dimarts, va Joventut a València, les 8 del vespre. I en el cas de desempat seria dijous, també les 8 del vespre. Tots els partits de semifinals a les 8 del vespre. Des de dimecres fins a la següent setmana. Atenció perquè ara surt Dani Miret i atenció perquè aquí hi ha eufòria, eh? Eufòria amb el tècnic de penya que s'endú ara aigua, llencen aigua a sobre, no els aficionats, sinó el delegat. Escolteu la sortida de Dani Miret.
0: A celebrar la vida! Enhorabona! Enhorabona a tots!
5: Li tanquen la porta, no sabem si podrà tornar a entrar. Ara sí que torna a entrar, per tant aquí celebració dels aficionats. I el Joventut que, evidentment, Carola, aquí hi ha bogeria. Normal.
6: Normal, no? Normal.
5: El que s'està vivint.
6: Clar, la penya...
5: Cosa molt difícil.
6: És molt difícil. La penya ha remuntat un factor camp, ha anat al camp del Baskonia després de fer un partit de Badalona i avui ho ha tornat a fer. I, a més, una mica la temporada li devia a la penya alguna cosa bonica, no? Després del que va passar a les... als quarts de final de la FIBA Cup i després del mal partit i el mal sorteig a la Copa del Rei.
5: Doncs, Carola, si no hi ha res més, acomiadaríem des d'aquí, tornarem cap a l'interior, que hem deixat totes les coses. Felicitat també a Ramon Durant, el Jon Garcia i també a tot l'equip de el Badalona Juga a l'RCB i també al Jordi Abril i les Vides Sol per coordinar tota aquesta retransmissió simultània entre la penya i el Badalona. Agrair també a Carola. Daniel, alguna cosa més?
0: Que cap a València, no? Perquè...
5: T'ho has passat bé?
0: Ha sigut una joia avui, Xavi.
5: Ha valgut la pena fer aquestes 6 hores d'anada, 6 de tornada?
0: Bueno, t'ho dic ara quan arribi a Badalona a les 4 matinada, però sí, que collons. Sí.
5: Ben guanyat aquesta festa. Daniel, felicitats per la feina.
0: A tu, Xavi.
5: S'engeguen les sirenes perquè se'n va a l'autocar de la penya, els aficionats de la penya, que també els estan esperant. Agrair també a la Carola Barriga i han format part d'aquesta retransmissió. Tornem dimecres des de el Roig Arena a aquest partit, aquest primer partit de semifinals. València, el gran favorit contra el Joventut de Badalona. Se'n va l'autocar amb tots els aficionats Escrida Sant, des de Vitòria, això és una festa. Bona nit a tothom, a dir Gaudí.
7: La penya en joc.

0: El meu cor, les meves mans, productes propers de la nostra terra. Comprar a Condis és tot un món i el nostre món ets tu.
1: Et caduca el carnet de conduir?
2: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
1: Només has de portar el DNI i el carnet de conduir. No cal cita prèvia ni que portis la teva foto.
2: També pots obtenir permisos nàutics, d'armes, de seguretat privada i d'oposicions.
1: Confia en el Centre Mèdic La Vila, carrer Francesc Macià 6.
2: Al costat de Pompeu Fabra.
3: Aquí Badalona.

0: extraordinaire guitariste chanteur noir américain, Johnny Ramondé, pour venir explain pour nous ce soir. Pour la première fois à l'Olympia, Jimi Hendrix.
1: Bona nit i benvinguts un diumenge més a l'Hotel Blues. Avui tenim una nit especial, una nit de record i una nit de repàs a tota una història i una carrera. Estem a punt de començar, bueno, hem començat ja, hem encetat el repàs a la vida de Jimi Hendrix, James Marshall Hendrix, nascut un 27 de novembre de l'any de 1942 a Seattle, i que aquest any celebren els 45 anys de la seva mort. I nosaltres ja feia temps que ho teníem en ment, allò de dir, hòstia, un dia hem de dedicar-li un programa sencer a la figura de Hendrix. No buscarem fer el programa més original, portant els testimonis més, com dèiem això, originals de la vida de Hendrix. No tindrem... No, volem fer una cosa senzilla, però sí un homenatge més que merescut a una de les figures capdals de la història del rock and roll i de la història del blues. Senyor Minidragone, molt bona nit.
2: Molt bona nit, senyor director, molt bona nit. Molt satisfet per poder emetre avui aquest programa que ens omple de joia.
1: De joia i de goig. I els controls tècnics, una nit més, el senyor Òscar Moreta. Mestre Moreta, molt bona nit.
3: Molt bona nit. Amb moltes ganes de que arribés aquest dia.
1: Sí, senyor, sí, senyor.
2: A més, curiosament la figura de Hendrix sempre es passeja pel hall de l'hotel, perquè a totes les temporades va sonant Hendrix sempre, vull dir, encara que no hi hagi cap boom biogràfic en el moment d'emetre's el programa, sempre, de tant en quant, Hendrix està al hall amb nosaltres.
1: Sí, senyor. És una figura llegendària, és una carrera llegendària, també, i un que en aquesta temporadeta hem anat recopilant dades i repassant les biografies de Hendrix i tal, i una servidora, doncs, s'ha quedat, com ens acostuma a passar quan tractem una figura tan important i que va desaparèixer tan jove, va desaparèixer als 27 anys. Recordo que he tingut la mateixa sensació de quan vam estar preparant i vam emetre aquell mític, diguem-ne, programa de repàs a la figura d'Otis Redding. Mm. És allò, et queda un mal cos, queda un mal cos. Avui ens quedarà un cos boníssim, evidentment, després d'escoltar les diferents obres de Jimi Hendrix, però clar, ja només anar llegint la seva vida, sabent el seu final, tan de sobte, tot tan repentí, és allò de dir, hòstia...
2: Per què tan curt, no?
1: Sí, senyor.
2: Per què tan curt, ho dèiem, sí, sí.
1: I el senyor Moret ens ho deia quan hem descarregat aquí tot el material que teníem preparat i que tenim preparat per aquesta nit, és allò de dir, carai, un tio amb 4 anys d'èxit, diguem-ne, 4 anys de carrera professional, i tant de material, doncs sí. Sí, sí, sí. I el que sí que intentarem és apropar-nos a la figura de Hendrix, sobretot a la part de la seva joventut i a la part de la seva, bueno, de nen i d'adolescent, per donar una miqueta de llum al que habitualment igual no es parla d'ell. Aquesta seria tota l'originalitat de l'especial d'avui, però el que ens interessa sobretot és escoltar la música de Jimi Hendrix. Hem començat amb el primer senzill que va gravar la Jimi Hendrix Experience, formada pel propi Jimi Hendrix, per Noel Redding i per Mitch Mitchell, el Hey Joe, el mític Hey Joe, i que a més és un tema amb història també dins de la carrera de Jimi Hendrix. Hi ha noms, molts noms vinculats a la carrera de Jimi Hendrix. Hi ha, diguem-ne, moltes temàtiques vinculades, però ja per començar podríem dir Chas Chandler, baixista dels Animals, i que es va encarregar, ja hi arribarem també, però ara per explicar el tema de Hey Joe, va arribar a ser el que va donar, el que va fer saltar el senyor Hendrix d'Estats Units a Anglaterra, i que es va convertir en el seu productor, i que va haver una connexió immediata amb Hendrix, perquè el senyor Chas Chandler havia escoltat una versió d'aquest tema de Hey Joe, i ell portava al cap, a veure, hòstia, a mi m'agradaria fer una versió, a veure si trobo algú que em faci alguna. Li van presentar Jimi Hendrix i el veu tocar en un club, i en aquell passe Hendrix no tenia temes propis, De sobte, Hendrix va i
2: Hey Joe.
1: I fa una versió de Hey Joe, tal i com més o menys tenia una idea de fer Charles Chandler. I clar, diu, a veure, com pot ser això? I a aquella època psicodèlica i tal, ja començaven a pensar en connexions extrasensorials amb Estamos Nacidos para Colaborar. I Hey Joe va ser també a l'inici, llavors, pues mira, es van ficar a l'estudi per primera vegada quan van formar la banda, van gravar Hey Joe, i va ser el primer èxit ja del senyor Jimi Hendrix. Amb això hem volgut començar des del seu primer àlbum, Are You Experience, i ara escoltarem, perquè el que diem, ens interessa escoltar la música de Jimi Hendrix, bàsicament, més que no a tres senyores grans dient coses sobre la història i la vida de Jimi Hendrix. Ens anirem a escoltar un clàssic del seu segon àlbum en estudi, no?
2: Efectivament, el seu segon àlbum, aquell Axis Voltas Love, gravat per la Jimi Hendrix Experience. Digue'm, perdona.
1: No. Digues.
2: És que si tu em dius que no ho presento, no ho presento.
1: T'he fet un gest així com dient...
2: No, ja, és que els teus gestos em fan por, perquè a vegades mentre a l'habitació a les 5 de la matinada amb un gest volguem dir... Totes a dins i tothom de llonces, vull dir que tal.
1: Sempre a dins.
2: Escoltarem Spanish Castle Magic.
1: Sí, senyor, perquè a més Spanish Castle era una sala de festes molt famosa a la zona on vivia, a prop d'on vivia Hendrix. De fet, estava a Washington, si no m'equivoco. Sí, senyor. A la localitat de Washington, propera a Seattle. I a l'Spanish Castle hi va debutar el senyor Jimi Hendrix amb una banda que es deia The Rocking Kings el 1960. Anys després, des del Axis Voltas Love, Spanish Castle Magic.

0: Spanish Castle Magic. Diu, deia la lletra de la cançó que es triga més d'un dia en arribar, deia Jimi Hendrix. No va trigar tant, eh? Quan es va posar a tocar en sèrio va arribar-hi de seguida amb els Rocking Kings. Però, com dèiem al principi, tot té un inici i els inicis...
1: Inici dur.
0: Sí, senyor, sí, senyor. Com dèiem, el 27 de novembre de l'any 42, a Seattle, el senyor Hendrix venia al món, fill de Al Hendrix i de Lucille Jeter Hendrix. A partir d'aquí...
1: Mal rotllo. Pobresa, alcohol, baralles, temporades dividint familiars i amics de la família. Això acaba amb el divorci del matrimoni. Moltes famílies del districte central de Seattle afirmaven que Jimmy era una presència habitual a casa seva per sopar i dormir. Vull dir que el Jimmy nen, queia allà on podia. Passava molt poc temps a casa del seu pare i vivia de la caritat dels altres membres de la comunitat afroamericana. En poques paraules, aquestes famílies van fer que Jimmy continués en vida. Hi va haver una família més especial, els Harding, que es va ocupar d'ell. Dorothy Harding va ser algo més que una mare per Jimmy, més que qualsevol altra dona a la vida de Hendrix. Els fills grans de Dorothy Harding varen fer de protectors de Jimmy en moltes ocasions. Jimmy era tranquil, sempre amb un somriure a punt, d'una sensibilitat extrema, introvertit, depressiu, fins i tot. Mai va dir que s'enyorés de la seva mare o del seu pare. Però sabies que ho feia. Jimmy va plorar molt.
0: En una d'aquestes nits en les que va dormir Jimi Hendrix amb els Harding, Jimmy va deixar anar una d'aquelles frases que després, vistes en perspectiva, doncs, dèiem, ja marcaven un camí. Diu, me n'aniré d'aquí, li va dir a la mare dels Harding, me n'aniré d'aquí, molt lluny, molt, molt lluny. Seré ric i famós, i tots vosaltres estareu gelosos de mi. Hi havia un costum a casa dels Harding, que era abans d'anar a dormir, com a moltes cases, evidentment, però explicaven contes, però contes amb una peculiaritat.
1: Aquí també a l'hotel, eh? A l'hotel sí, també, a vegades els camareres no expliquen contes. No, a mi me'ls expliquen.
0: Bueno, milongues.
1: Val.
0: Ok. A l'hora d'anar a dormir feien això, explicaven contes, però a més amb una característica. I en una nit en les que s'explicaven aquests contes va sorgir una segona veritat que qualificava pràcticament com a profètica. La integrant de la família que més va influir en la futura carrera del Jimmy va ser una de les germanes grans dels Harding, la Shirley, que era l'encarregada de posar a dormir els nens petits i d'explicar el conte. El que passa és que no explicava contes com es coneix, literalment contes d'allò famosos i tal, sinó que s'inventava històries i, a més, amb tres personatges que repetien sempre en situacions diferents que ella treia, doncs, del dia a dia. I el que passava és que normalment la matèria prima de la qual es nodria per inventar-se aquestes històries eren les nades i vingudes del Jimmy, del petit Jimmy, que li va otorgar un nom fictici, que era el de Roy. Era un dels personatges, es deia Roy.
1: De les històries de la Shirley.
0: Aquí està. I... per curiositat o per veure com anava això, el Jimmy era l'encarregat d'escombrar la cuina de casa dels Harding. Era una casa gran, eren molts germans i cadascun anaven repartint les feines i al Jimmy li tocava escombrar la cuina. I el personatge del Roy era un escombriaire, amb la qual ja es mantenia, ja deixaven clar, o la Shirley ja deixava clar que el tenia calat i que el tenia i el volia utilitzar en aquestes històries que s'inventava. I... va haver-hi un conte que va marcar molt el Jimmy i que va entusiasmar, i va ser la història d'aquest personatge Roy triomfant com a guitarrista. La qüestió era, en aquesta història, aquest personatge Roy es feia famós i molt ric gràcies a la seva escombra guitarra.
1: Sí, sí.
0: Tenia una escombra guitarra. La qüestió és que la gent venia de tot el món per sentir-lo tocar, es feia tan ric i tan famós que viatjava amb un Cadillac negre i llarg i sempre estava content i feliç. Tenia molts diners, però continuava escombrant el terra de la cuina. I aquesta era una miqueta la moraleja del conte, que sempre intentava l'eixir, que tot tingués un...
1: I quan tornava de viatge, arribava a Seattle tocant el clàxon del seu Cadillac.
0: Sí,
1: i tots els nens sortien darrere seu i tots l'estimaven.
0: Sí, senyor. I Jimmy, a l'escoltar aquesta història, va veure clar quin era el seu futur llunyà, el seu somni, el seu objectiu. D'aquí, d'aquest conte, d'aquestes veritats, diguem-ne, quasi profètiques, el Jimmy, doncs, bueno, suposem, pel que deien els mateixos Harding, doncs, que s'evadia dels problemes reals de tenir una mare alcohòlica que només la va veure durant temporades, que va tenir molts problemes amb el pare, un home, el pare, el senyor Al Hendricks, un home soldat, també, un home amb un temperament una miqueta incontrolable, un home que no va reconèixer mai ser el pare biològic del germà de Jimi Hendrix, perquè, bueno, sempre va acusar a la Lucille d'haver-lo concebit just quan ell estava fora. Lucille, una dona que es veu que era guapíssima, molt, molt guapa, i que per això també provocava conflictes amb son marit d'ell, el senyor Al, perquè l'Al, bueno, pensava que no li corresponia estar amb unes

Necesaria amb la formació d'una criatura, però el senyor Hendrix llegó a donde llegó i hem escoltat el primer, un tema del primer àlbum Are You Experience, hem escoltat Spanish Castle Magic del seu segon àlbum Axis Boldas Love i ara escoltarem un tema del seu, per mi, un del, per mi el disc de Hendrix, el Electric Ladyland, un tema mític també inclòs en aquest Electric Ladyland i que duia per títol Voodoo Child Slight Return.

0: Sí, senyor. Voodoo Child. Voodoo Child, aquest que escolteu de fons és Jimmy Hendrix.
1: Jimmy.
0: Passant-s'ho bé a l'estudi.
2: I am in orbit around the third planet of star known as Sun. Over.
0: Molt bé. El senyor Hendrix, que se les gastava com en aquest Voodoo Child Slight Return. Què dir també de... que continuar dient... saps què va... Sí, que ho saps perquè tens el guió davant. Què va marcar molt... Hi ha moltes coses que van marcar. Ja hem dit, aquesta història d'aquest personatge que escombrava el terra amb una guitarra escombra. Però artísticament o en el seu mòdul de vida va haver-hi una pel·lícula. Va haver-hi una pel·lícula que es deia Johnny Guitar.
1: De Nicolas Ray.
0: Interpretada per un actor que es deia Sterling Hayden, que va causar un gran impacte en Jimmy. La curiositat és que aquest Johnny Guitar, que era un vaquero, només interpretava un tema en tota la pel·lícula, només tocava la guitarra una vegada, però la resta de la pel·lícula se la passava amb la guitarra penjada a l'esquena. Hi ha biografies que diu que portava la guitarra amb el màstil cap a baix i que Hendrix doncs va dir, jo també. Vale, em posaré la guitarra. Però aquesta guitarra de Hendrix, també tenia una història.
1: Sí, tenia una història, i és una història curiosa. El 1956, Jimmy estava amb el seu pare en aquella època, no?
0: Sí, senyor.
1: I van anar a viure en una pensió que era propietat d'una família, la família McKay. Doncs aquesta família tenia un nen tetraplègic que tocava una guitarra trencada d'una sola corda. Quan van tirar la guitarra, Jimmy la va recuperar pagant-li $5 a la senyora McKay.
0: Gent maca, eh? O sigui, nosaltres la tirem, sí, però sí, si tu la vols agafar,
1: sí,
0: paga,
1: dona'm paga.
0: $5. Fantàstic.
1: Clar, qualsevol persona que veiés aquella guitarra veuria que era un tros de fusta sense cap valor. Però el Jimmy la va convertir en el seu projecte personal, no? I si m'apures, projecte científic. Doncs va experimentar tots els trasts amb qualsevol patec, murmuri o soroll que sortia d'aquella guitarra.
0: D'una sola corda.
1: No es podia dir que fes música. Feia més aviat soroll, i aquella guitarra només tenia una corda, segons deia una coneguda del barri de Hendrix d'aquella època, però feia que aquella corda pogués parlar de veritat. No?
0: Hi ha una guitarra trencada amb una sola corda, hi ha aquest concepte de fer parlar.
1: Sí, sí. El so de la guitarra de Hendrix que et parla, et diu coses, t'allunya, t'apropa, tal qual, ostres.
0: Quantes vegades amb les seves gravacions, el que un quan escoltava Hendrix una de les per primeres vegades, ja només amb aquest tema que hem escoltat ara, aquest Voodoo Child Slight Return, molts hem pensat en això, en dir, però si és que aquest tio parlava, la seva guitarra parlava, feia parlar la guitarra. Vale que ja utilitzava l'efecte del guagua, però sembla ser que això ja, de ben petit, amb una guitarra trencada i d'una corda, doncs ja es va dedicar a invertir el temps a concentrar-se en treure sons.
1: En crear un so especial.
0: Sí, sí. Una vegada més que es noti que el tio es concentrava molt en coses molt concretes i s'ha de suposar i s'ha d'extreure que, evidentment, era la manera d'abstreure's de tota la desgràcia i la que tenia al seu voltant, tot i que tenia la sort de comptar amb famílies i amb gent de la zona que el van ajudar molt. Doncs mira, amb aquesta guitarra d'una sola corda, el Jimmy es passejava per tot arreu, i també té una altra cosa curiosa, i és que quan va anar a l'institut anava amb aquesta guitarra
1: penjada. La portava penjada cap avall, sí. com el
0: del Johnny Guitar.
1: Exacte.
0: El de la pel·lícula, que jo he vist, he estat documentant-me, ojo, jo he vist un tros de la pel·lícula Johnny Guitar, i jo haig de dir que no la portava cap per avall,
1: amigo,
0: la guitarra. Ojo. Però, bueno, sembla ser que Hendrix sí, i la portava tot arreu. Fins i tot dormia amb la guitarra abraçada, i això és un gest que va portar fins i tot quan se'n va a l'exèrcit, que aquest és un tema que ja el tocarem també, de quan se'n va a l'exèrcit, però que dormia ja vestit de soldat i tal i qual, abraçant una guitarra. La qüestió és que, com aquesta guitarra estava feta una merda, però la portava tot arreu, que si alguna vegada li deien, hòstia, toca-la, el tio girava i deia, està trencada. I marxava. Era un poco como el del Junque en la selva, ¿vale? Doncs sí, sí. Que no lo ves, que està rota. I se'n anava. La qüestió és... tornem amb la música de Hendrix.
1: Tornem.
0: I hem de tornar a un tema publicat en el seu primer àlbum, però no l'escoltarem...
1: amb la versió d'estudi.
0: D'aquest Are You Experienced, sinó que l'escoltarem una versió en directe, com n'hi han moltíssimes gravacions d'aquest tema, i és el primer tema que podem escoltar, que podem qualificar de blues puro i duro del senyor Hendrix, encara que el blues està a cadascun dels talls que va gravar Hendrix. Ens anem al mític festival de Woodstock. Ens anem en aquell festival en el qual Hendrix la va liar amb aquella interpretació de l'himne americà, afegint-hi sons com de metralladores, tot fet amb la guitarra, també. Doncs anem allà, a Woodstock, anem al concert de Jimi Hendrix, anem a aquella reunió de gent volent experimentar amb tot, amb les drogues, amb la música... i el senyor Jimi Hendrix llevando el blues hasta allí, llevándolo a cotas encara a dia d'avui, jo crec que inalcanzables para muchos. Jimi Hendrix i Red House.

0: Woodstock, Jimi Hendrix, Red House, una banda especial per aquella ocasió amb dos percussionistes, un guitarra de suport, si no estic equivocat, més Billy Cox al baix i Mitch Mitchell a la bateria.
1: Billy Cox que
0: s'han conèixer a l'exèrcit, a més.
1: Sí, senyor.
0: Sí, senyora.
1: A l'any 61.
0: Sí.
1: A l'any 61, perquè, clar, bueno, l'arribar a l'exèrcit també té les seves històries.
0: Té tela.
1: El seu motiu.
0: I deixa'm que et digui una cosa, ara que parles d'exèrcit, i lògicament penses en exèrcit i penses en gent uniformada, Jimmy li va dir a una nòvia seva,
1: sí,
0: que havia tingut una experiència d'abusos sexuals,
1: sí,
0: molt, molt desagradable, perquè li va dir que havia patit una agressió sexual quan era adolescent, i que l'home que l'havia agredit era un home uniformat.
1: Sí, senyor.
0: I sembla ser que aquest és un tema que òbviament el va deixar marcat, però vull dir, tampoc tenim constància de que l'hagués utilitzat molt com per fer-lo públic en més ocasions.
1: No, sembla que no, que lo destacable és això, que ho va confessar una vegada
0: i no...
1: I ja mai més en va parlar. També diem, construcció de personalitat de Hendrix, un tio que segons es pot llegir amb biografies d'ell i tal, un tio que defugia ja en la seva maduresa, amb lo poc que va disfrutar de la maduresa, diguem-ne, defugia el cos a cos amb les discussions amb d'allò, sinó que si algú no estava d'acord amb ell, ell tirava per un altre costat i aire. La qüestió, entre d'altres coses, hem parlat de la seva primera guitarra, de la seva primera, aquella guitarra que portava tot arreu, però és que hi ha un altre fet que també el va marcar, i és que l'any 1957, en el mateix any, va veure actuar a Elvis Presley i va anar a una missa que oferia un senyor que es deia Little Richard.
0: El predicador.
1: I apunteu-vos aquest nom perquè temps després sus caminos se volverien
0: a cruzar.
1: Però en aquell mateix any, pel seu 16è aniversari, li van regalar la seva primera guitarra elèctrica. Però que el tio amb lo de la guitarra es va posar pesat i anava tot arreu i tal, i no sé què, i que volia una guitarra elèctrica. Son pare estava molt en contra de tenir una guitarra, però entre, suposo que, pressió de barri i de tot, li van dir, va, tu... abans de que l'aconsegueixi ell d'una manera que li porti problemes, compra-li. I als 16 anys li van comprar una Supro Ozark blanca per a dretans. Cal recordar que Hendrix era esquerrà. I, sense cap problema, Hendrix es va encarregar de
0: rancordar-la.
1: Sí, no, iba a decir, no és que s'acordó, no.
0: Rancordar-la.
1: Li va canviar l'ordre de les cordes i, per adaptar-la a poder-la tocar com esquerrà. I es veu que hi havia una cosa que ell va agafar una facilitat brutal, això de rancordar les guitarres fetes per dretans, perquè a son pare no li agradava que toqués la guitarra, però encara li agradava menys...
0: Que la toqués amb la mà esquerra.
1: Això, perquè tot ho relacionava, i això no era l'únic, molta gent, allò...
0: Con el diablo.
1: Ahí està. El tema de ser esquerrà amb alguna història de
0: satanisme.
1: Del dimoni.
0: Sí. Sí.
1: I llavors, quan ell sentia que son pare arribava a casa, pam, ràpidament, tac, canviava l'ordre de les cordes, i quan apareixia son pare, ell ja estava tocant amb la mà dreta.
0: Sí,
1: i...
0: sí.
1: Sabia tocar amb la mà dreta i amb la mà esquerra d'igual manera, i amb els efectes que sabia fer i que va aprendre, sobretot ja arrel de tenir la guitarra elèctrica, tant amb la mà dreta com amb la mà esquerra. I també dir, això és algo que es veu només veient qualsevol gravació de Hendrix, el que no era tampoc habitual eren els dits, la llargada dels dits de Hendrix, que li sembla ser que li permetien doncs fer aquests bendings, que allò d'aixecar la corda amb els dits per aconseguir pujar el to i tal, doncs això tenia una facilitat afegida per la llargada dels seus dits. Hendrix i les guitarres. Hem escoltat Red House, que l'hem escoltat de la gravació del concert de Woodstock, però que pertanyia, estava gravat també l'original en el seu primer àlbum, Are You Experienced? Si anem per ordre un altre cop, anem al segon àlbum una altra vegada, gravat en estudi per Jimi Hendrix, Axis, Boldest Love, I ara escoltarem el tema que li dona títol a l'àlbum. No és així, senyor...
0: Efectivament, senyor director. The Jimi Hendrix Experience amb Bold as Love.

0: Boulder's Love, The Jimi Hendrix Experience. Jo haig de dir, mira, que casualitat, no? Jo haig de dir que sempre tinc una manera de pronunciar lo de Jimi Hendrix Experience, que em va quedar de la meva joventut. Tots tenim un primer contacte amb la música de Jimi Hendrix, i el meu primer contacte amb la música de Jimi Hendrix és quan era jove, que d'això ja fa temps, en la part de darrere d'un 124.
1: Jo, és curiós, perquè és que tu sempre has tingut grans experiències musicals a dins d'un cotxe.
0: Sí.
1: No, té tota la seva lògica, evidentment, no? Vull dir, està clar.
0: És un dels grans llocs per escoltar música.
1: Entre altres coses, clar. Però vull dir, realment, sempre has tingut descobriments i moments que han marcat la teva carrera, per dir d'alguna manera, dins el cotxe.
0: Sí, senyor. Un 124, propietat d'un senyor molt amant de la carrera de Jimi Hendrix, que suposo que aquesta nit ens estarà escoltant. I un lluitador de la vida també, un senyor que es diu Carlos Giver, i que va ser el que em va descobrir a Jimi Hendrix. Hi havia un CD, perquè era un dels primers que tenia CD en el cotxe, i ojo, era un 124,
1: no,
0: 124 color crema.
1: La cosa té el seu mèrit, eh?
0: I es va instal·lar un equip de música per escoltar Hendrix i AC/DC, bàsicament, que jo pensava que allò podia rebentar aquell cotxe.
1: Sí.
0: Hi havia una presentació típica abans de començar, no sé si era Stone Free, era un disc en directe que vam escoltar moltes vegades, i que feia la presentació de la banda, no? Sentia un era un concert, i aquell típic speaker que deia en el baix, Noel Redding, a la bateria, Mitch Mitchell, i on vocals en guitar, Mr. Jimi Hendrix, The Jimi Hendrix Experience.
1: Sí. I per això t'ha quedat aquesta...
0: Sempre dic, no sé dir experience, perdó, normal, haig de dir experience.
1: Sí. No, sí.
0: Però bueno...
1: I quan veus un 124, si és que n'has vist algun...
0: Ja no se'n veu.
1: T'agafa allò morrinya, com aquell qui diu, o no?
0: Doncs sí, sí, van ser grans nits en aquell 124. Grans experiències.
1: Grans experiències.
0: Amb la policia, també. Ojo. Sí.
1: Clar, és que descobrir Jimi Hendrix a un 124...
0: Era... A 4 o 5 melenudos.
1: Era unirse al món.
0: Dentro de un 124, escuchando a Jimi Hendrix, pues en aquella época era lo normal venir para acá, chavales, y vaciar los bolsillos. La qüestió és...
1: Molt bé.
0: El senyor Hendrix també va tenir sus más y sus menos, però si mirem per la vessant musical, diem que l'any 57 va veure Elvis, va escoltar predicar Little Richard, que li van comprar la seva primera guitarra, però la primera banda oficial, com a banda musical, van ser els Velvetones, la primera banda de Jimi Hendrix, amb un pianista que es deia Robert Green i un saxofonista que es deia Luther Rupp.
1: Posteriorment es forma la banda que has anomenat abans, amb la qual puja per primera vegada a l'escenari del legendari Spanish Castle, que era el millor saló de ball del nord-oest de la ciutat de Washington, prop de Seattle. Estic parlant de The Rocking Kings.
0: Sí, senyor. I llavors, doncs, bueno, la seva carrera musical comença...
1: Comença allò...
0: Tornen a haver històries amb les guitarres, perquè ell només tenia una guitarra, i una vegada la va perdre, i tenien que buscar-li una guitarra nova, no tenia diners per comprar-se'n una altra, no li podia dir a son pare que havia perdut la guitarra, perquè si no li fotria un gec d'hòsties. Bueno, tot facilitats. I bueno, doncs, en Jimi arriba un moment, a l'any 1961, que en dues ocasions consecutives la policia el detura conduint un cotxe robat. Ell les dues vegades promet, per activa i per passiva, que ell no havia robat cap cotxe, que aquell cotxe estava obert i se l'havia trobat, i ell no sabia que era robat. I clar, una vegada passa, però la segona ja va tenir fins i tot un judici que es du a terme el 16 de maig de l'any 61, i li cauen 2 anys. Li cauen 2 anys a Hendrix, no per cotxe, m'imagino, però una pena...
1: Amb condició suspensiva de condemna...
0: Efectivament,
1: sí. Si ingressava a l'exèrcit.
0: I Hendrix era un tio que llevava l'exèrcit dentro del corazón, però sí que tenia una fixació, i és que volia un parche de l'exèrcit. Ell tenia un parche de l'àguila chillona, li deia Hendrix. I va dir, bueno, pues si anant a l'exèrcit evito entrar a presó, doncs anem a l'exèrcit, anem a l'exèrcit. I en allà, una vegada assajant, perquè ell igualment, se'n va a l'exèrcit, però la seva guitarra sembla ser que al principi sí que li va molar molt el tema d'estar a l'exèrcit i tal, i li enviava cartes a una nòvia que tenia i ja li va demanar matrimoni i li va enviar un anell amb diamants i no sé què, i mentrestant anava tocant la guitarra també, i hi havia una espècie de local d'assaig on el Hendrix tocava la guitarra, i tocava la guitarra a la seva manera, o sigui, ja amb una guitarra elèctrica traient uns sons espectaculars i d'una manera molt salvatge, no? I passava per allà un soldat que va sentir allò, i segons la definició va dir, hòstia, diu, això és una barreja, com ho va dir aquell senyor, entre Beethoven i el Wild Thing o alguna cosa així, i que va anar cap allà i va dir, bueno, es va presentar, diu, escolta, jo sóc Billy Cox, que en aquell moment pues, no passava de ser Billy Cox, però que tocava el baix. I en allà va néixer una amistat molt important entre Jimi Hendrix i el baixista Billy Cox.
1: Tant és així que assagen, com tu molt bé dius, comencen a assajar i formen una banda que es va dir The Casuals.
0: Sí, senyor.
1: I, bueno, ells estaven a... Ell la instrucció la va començar a Fort Ord, Califòrnia, i, bueno, no sé si de Fort Ord va passar algun altre quartell, però van començar a fer concerts els caps de setmana a Nashville i a diverses bases militars, vull dir que es van muntar la vida aprofitant el recurs de l'exèrcit, no?
0: Mira, ja que estem en el tema militar, a mi m'interessa molt el moment de la llicenciatura
1: sí.
0: del senyor Jimi Hendrix, perquè ell, com dèiem, al principi il·lusionat amb la vida a l'exèrcit, amb aquesta nòvia que té, que li insistia que es casés amb ell, que li enviava que agafés a l'avió per anar no sé on i ens casarem i tal i qual. I quan comença la seva relació musical amb el senyor Billy Cox, tothom nota que hi ha un canvi d'actitud. I a l'exèrcit li comença a tocar més els ous que una altra cosa.
1: Sí.
0: També, a més, pertanyia a una divisió d'aquestes que eren paracaigudistes, i també era allò de dir, aquí, cuidado, no prenguem mal, que aquí és fàcil. I a més, doncs, això, la tirada al tema musical i aquest èxit que anaven veient que tenien d'anar-se a qualsevol lloc on hi hagués una base militar i tal, i anaven a tocar els caps de setmana, fins que...
1: Els militars diuen, ens l'hem de treure de sobre com sigui.
0: Bueno, és ell.
1: Bueno, evidentment.
0: Que diu, jo me'n vull anar d'aquí.
1: I què haces? Demana... Com l'acudit aquell del paper, que un dia te l'explicaré.
0: Sí, i ell intenta ja dir, escolta, que això no per mi, no, tu has de complir, tal, no pots marxar fins d'aquí no sé quan. I comença ja amb el tema...
1: Ell la munta.
0: Estic enamorat d'un soldat.
1: Sí, i ell la munta.
0: Si us plau, no digueu res, però estic enamorat d'un soldat. A tot això, a la seva nòvia que li havia demanat de casar-se, ja que se olvida del tema, ¿vale? O sigui, sí, ja vindré un dia.
1: Sí.
0: I es posa tan
1: insistent... No tinguis pressa.
0: ...amb el tema, com li van dient que no, i ell, hòstia, és que m'agrada molt aquest senyor, que em toco, que em toco per les nits pensant en aquest soldat i tal. I al final va haver-hi un comandant, allò, metge i tal, que va fer un informe favorable al final de la carrera militar de Jimi Hendrix, i ho va aconseguir un 14 de maig de l'any 1962, i a la fitxa tècnica...
1: Mèdica.
0: Fitxa tècnica mèdica, i consten més de 7 malalties, sigui entès malalties entre cometes, perquè, atenció, la primera malaltia que li diagnostica és directament homosexualitat, d'acord? Diu, aquest nano està molt malament, pateix la malaltia d'homosexualitat. És una altra malaltia, era masturbador.
1: Masturbador.
0: Sí. Després tenia aturdiment,
1: sí. Estava
0: afectat d'aturdiment. Dolors i pressió al pit, pèrdua de pes, això també és una malaltia, problemes amb la son, i ja, perquè ja li diuen, va, problemes personals, d'acord? I això era el 14 de maig de 62, i l'homosexual masturbador aturdit amb problemes personals va estar molt disgustat i va agafar aquell informe i va dir, moltes gràcies.
1: Cap a casa.
0: I vinga. Sí, cap a casa. Aquesta era la idea.
1: Però no.
0: Li van donar em sembla que eren $400, com a pagues amb allò i tal, i es va quedar Clarksdale. Y de ahí, durante un tiempo, no salió de ahí, esperando que licenciaran al otro homosexual
1: masturbador,
0: que era Billy Cox. Senyores, senyors, amb Billy Cox encara trigaria temps en gravar alguna cosa amb estudi, però ja anava tocant por ahí. I el que tenim clar és que el senyor Hendrix, quan es ficava a l'estudi, feia trossos de discos impressionants, sessions maratonianes que donaven lloc al single perfecto, com es podia qualificar el tema que escoltarem a continuació, que pertany al seu Electric Ladyland i aquest Crosstown Traffic.

0: grandíssim àlbum Electric Ladyland, i no un àlbum fàcil de gravar. Contratemps rere contratemps en la gravació d'aquest àlbum, com per exemple la primera, el primer contratemps a encarar en la gravació d'aquest Electric Ladyland, i és l'abandonament del seu mànager, al qual ja arribarem, Chas Chandler. Sí, senyor, doncs Jimi Hendrix l'hem deixat sortint llicenciat de l'exèrcit, i esperant a la sortida del senyor Billy Cox, instal·lat a Clarksdale. Doncs... Això mateix. Això, que estava malalt.
1: Estava malalt, sí, molt fotut.
0: Tenia, bueno, una passa d'homosexualitat que hi havia,
1: sí, sí.
0: Una cosa que no es podia aguantar.
1: Bueno, ell cobra uns diners i es queda por ahí.
0: Es queda instal·lat allà fins que surt el senyor Billy Cox. Però bueno, a partir d'aquí, això era l'any 62, quan surt Billy Cox, doncs continuen anant girant, es converteix també ja, mira si era homosexual, que es converteix en una autèntica bèstia sexual.
1: Sí.
0: Sí, que el cridaven allò noies que anaven a veure els concerts i amb la banda que anava formant, però allò el tenien ja catalogat, de dir, hòstia, si és que nosaltres no ens menjarem un torrat perquè està aquí el Jimmy.
1: Se lo come todo.
0: Se lo come doblado, sí, senyor. I la qüestió és que passen 2 anys i el senyor Jimi Hendrix s'instal·la des de Clarksdale a Nova York. A l'any 64 arriba a Nova York, i aquesta és una fita important, perquè aquí és pràcticament el trampolí per sortir disparat cap a l'èxit, però encara no. Ara, això sí, el tio no para, no para de créixer. Com dèiem, gener del 64 arriba a Nova York, i al març, dos mesos després, passa a formar part dels Isley Brothers. Els Isley Brothers van ser una banda capdalt dins de l'escena rhythm and blues de l'època. Estem parlant de l'any 64. I amb un descans d'una gira, el senyor Jimi Hendrix se'n va cap a Stax Records. Estava allà, no ve? Diu, me voy a los estudios Stax, porque quiero conocer al mismísimo Steve Cropper, el coronel Cropper. Steve Cropper, un guitarrista jove, blanc, cosa que va estranyar molt al senyor Hendrix quan el va conèixer. I a més, d'aquesta manera, sense avisar, diu, jo el vull conèixer perquè m'agrada molt la seva obra, m'agrada molt com treballa. Steve Cropper ja havia estat, diguem-ne, a la banda de Booker T, en DMGs, i havia estat part part important en la fabricació d'aquell èxit Green Onions de Booker T en DMGs. I el tio es presenta allà a Stax i diu, escolta, vull parlar amb Steve Cropper. I la noia que hi havia allà li diu, té cita, perquè Steve Cropper tenia una categoria allà, diu, té cita amb ell i tal? No. Doncs està assajant a l'estudi i fins que no acabi, doncs m'espero. Bueno, va quedar, o sigui, es va estar esperant en allà fins que al final de la jornada va sortir Steve Cropper, i la secretària li va dir, escolta, tens aquí un noi que es diu Jimi Hendrix i que vol conèixer't. L'Steve Cropper diu, bueno, a veure, passa, xaval. Parlen, comencen a parlar, es presenta Hendrix, i de la xerrada passen a, evidentment, parlant de música, doncs, hòstia, i no has portat cap guitarra? No, doncs té una guitarra i comença a tocar. I aquest és un dels primers ja homes importants que queden bocabadats davant de... Hòstia, aquest tio diu que està amb els Isley Brothers, però i com és que no fa res en solitari? Perquè, segons va dir el senyor Steve Cropper més endavant, Jimmy tenia 22 anys, llavors, diu, era... el Jimmy era funky. Diu, ell tocava blues, rhythm and blues i tal, però Jimmy era funky. Diu, els seus riffs tenien algo especial. No sabia què era, però allò que tocava no ho havia vist mai, i tenia algo especial, quelcom especial. Havíem dit que l'any 57
1: sí.
0: Havia vist a Elvis i havia assistit a una missa que hi havia un predicador que era Little Richard. Doncs mira, al cap de poc de veure a Steve Cropper, passa a formar part de la banda de Little Richard.
1: Sí,
0: hi ha una auditoria, es presenta i se'l queden.
1: Ah, hi ha una audició, voldràs dir.
0: Perdó, sí. No, van fer una auditoria, van veure que estava tot correcte.
1: I van dir, no.
0: Ara parts,
1: entesos,
0: vas tocar la guitarra.
1: Entesos, sí, sí.
0: I va dir, hombre, un poco. Lo del dinero está bien? Sí, correcto, pues adelante. Sí. Una audició i entra a formar part de la banda de Little Richard l'estiu del 64. I aquí ho deixem. Aquí ho deixem.
1: De moment.
0: Sí. Aquí paramos.
1: No penseu que marxem.
0: Amb aquesta entrada a la banda de Little Richard, sí, després de l'auditoria, sí, i de l'audició. Molt bé. Tornem al primer àlbum publicat amb la Jimi Hendrix Experience, amb Noel Redding, Mitch Mitchell i el mismísimo Jimi Hendrix. I ens en anem amb el tema que obria l'àlbum, aquest Are You Experienced? I nos vamos una vegada més con un clasicazo, un pepinazo, que duia per títol Foxy Lady.

0: Leire, del seu primer àlbum, del primer àlbum de la Jimi Hendrix Experience, aquest Are You Experience, i que s'obria amb aquest tros de Foxy Leire. Ens hem quedat quan entrava el senyor Jimi Hendrix, i evidentment ja hem deixat enrere la seva dura infantesa, encara que la seva joventut no estava sent, no estava sent gaire, diguem-ne, gaire fàcil, però es anava obrint camí, es anava obrint camí musicalment, no li faltava valentia a l'hora d'anar a trobar el mismíssim Steve Cropper. Ja havia estat amb els Isley Brothers, una estada amb els Isley Brothers que anys després va dir que, que va ser insuportable, que era allò que havien de portar unes sabates concretes, anar vestits, però en una banda d'aquestes vocal, bàsicament eren tres els Isley Brothers, i la banda d'acompanyament havien d'anar molt mudats, molt tal, que si tenies una corda, ai, una corda, un cordill mal cordat.
1: Sí, amb una estètica i una coreografia molt estricta.
0: Això, que havien de tenir cura d'això, que si portava el cordó mal posat, que no els agradava quan passava en revista, et posaven darrere de tot, i bueno, no tenia dret a fer un solo, però bueno, era currículum. La qüestió és que, com dèiem, el gener del 64 se'n va a Nova York, i que, entenem, dos anys més tard, quan ell ja estava amb la banda de Little Richard, que els Stones, a l'estiu del 66, els Stones havien de començar la seva primera gira per Estats Units, i el que feien era que la nòvia de Keith Richards s'anava, s'avançava
1: a preparar el terreny,
0: a buscar clubs on es toqués blues i tal, per, bueno, entre concierto i concierto, saber dónde se podían mover i dónde podían ir, que és el que estava de moda en allà. Aquesta noia, la nòvia de Keith Richards, era la Linda Keith, i era una noia, era model, era molt guapa, molt culta, i a més en sabia molt de blues, i això era també algú, i llavors ella doncs anava a buscar, com tu molt bé deies, a preparar el terreny. Doncs el mes de maig la Linda ja estava per allà, i el senyor Hendrix estava tocant en un club que es deia el Cheetah Club a Nova York, que era un club horrible, i era un club amb un escenari prou gran, però que hi tocava una gent molt estranya, i en allà hi podia tocar una miqueta tothom. I el tio hi anava allà, havia deixat la banda de Little Richard i tal.
1: Estava en Curtis Knight en aquella època, crec, amb la banda de Curtis Knight and the Squires.
0: Sí, senyor, sí, senyor. I llavors, doncs, la Linda apareix en aquell club, i sempre explica que el primer que li crida l'atenció és de dir, hosti, quina merda de lloc, quina de lloc. Hosti, i aquell guitarrista que fot. Va vestit raro, també ho haig de dir, deia la Linda, però això no, aquest tio toca que no és normal, no és, o sigui, destaca per damunt dels altres, però moltíssim. I de seguida, quan fa un descans al Jimmy, doncs la Linda Keith el va trobar i li diu això, que és molt bo, que li agrada molt el que fa i tal i qual, i el convida a una festa que farà al seu apartament. Keith, que se va, el senyor Jimi Hendrix, que se'n va cap a aquesta festa, i en allà, doncs, bueno, més gent en aquesta festa i tal, però de seguida li donen una guitarra, comença a tocar Jimi Hendrix en aquesta festa, i en aquesta festa, doncs, era l'època. Hem de dir que en aquella època a l'LSD no estava prohibit el seu, diguem-ne, la seva comercialització a Estats Units. Faltaven dos anys perquè ho prohibissin, i doncs, hi havia LSD per un tubo, hi havia música, hi havia blues, hi havia dones guapes, i Hendrix va estar, escolta, i a sobre era el centre d'atenció.
1: M'hi trobo.
0: Es veu que la resta de la gent, al cap de 2-3 hores, ja es va cansar una miqueta de parlar que si és millor el blues de Chicago que el del Mississippi, que si el Piedmont Blues, que si no sé què, van anar-se'n cadascun por ahí i tal, i van quedar només Linda Keith i Jimi Hendrix, amb el que es va dir que va ser una nit casta, que allà no va haver-hi res més que blues, àcido i tal, i que tots parlaven d'àcid, del tema de, pues jo vull àcid, jo vull tal, i que Hendrix va dir no, yo no quiero nada de eso, de l'àcido que decís, yo quiero LSD. Vale, li van dir, vale, xato, venga, palmadita en l'espalda, bravo, Hendrix, i amb una demostració més, que era un tio innocent, era un tio que bueno, havia, sí que fins al moment havia experimentat amb marihuana, amb algunes vegades comptades cocaïna, però no
1: anava,
0: sabia...
1: Anava de massa bona fe.
0: Anava de massa bona fe, però recorda que aquell primer viatge que va tenir d'àcid, de LSD, es pensava que era Marilyn Monroe. Això ho va explicar moltes vegades, que em mirava un mirall i veia Marilyn Monroe.
1: Això sense necessitat d'àcids, a tu et passa a vegades, eh?
0: Jo sóc més Aitana Sánchez Gijón.
1: No, però hi havia una època que, bueno...
0: Jo sóc molt, eh?
1: Despertaves a tothom a l'hotel. Oi, mireu, maca, sóc la Marilyn, no sé què.
0: Ah, no me'n recordo.
1: Quan t'equivocaves de les pastilles, home.
0: Ah, sí.
1: En comptes de les verdes et prenies les grogues.
0: Ah, sí, era molt Marilyn, llavors.
1: Sí, la barreja aquella et feia fer coses.
0: Ara no me'n recordava d'aquestes equivocacions, veus? M'hi has fet pensar.
1: Jo és que tinc apuntats molts trets de la teva biografia.
0: Doncs la qüestió és que la Linda Keith es converteix en una, diguem-ne, en una mecenes de
1: Hendrix. Sí, el vol promoure.
0: El porta a un local que allà estava molt de moda a Nova York, que es deia el Café Wa.
1: Sí, sí.
0: Café Wa. I en allà, doncs, el mateix. El Café Wa era com una cava amb les parets de fang, de sorra, i el Hendrix, doncs, s'hi posa a tocar, la lia que no vegis, la gent encantada. I llavors la Linda Keith el que es dedica és, desesperadament, a intentar trobar un productor perquè Jimi Hendrix entri a l'estudi a gravar. Ho prova amb Andrew Luke Oldham. Andrew Luke Oldham, en aquella època, era el mànager i productor dels Rolling Stones. I l'Andrew Luke va veure a Jimi Hendrix i deia a la Linda que igual ja només per l'aspecte ja no li va agradar. Andrew Luke Oldham era tot un gentleman i un figurín, era d'aquests amb el mocador aquí i tal, i va dir que li semblava horrible l'aspecte de Jimi Hendrix, i a més li va dir, diu, mira, prou problemes tinc jo ja
1: amb aquesta penya,
0: amb aquesta colla dels Rolling Stones, com perquè ara tu em posis aquest tio que a més tu tens tota la pinta de que te l'estàs beneficiant, amb la qual el Keith Richards, si se n'entera, ara aquí la tindrem, però ben grossa. Allò no va tirar endavant. I el Seymour Stern, un altre productor de l'època, també li va presentar, no li va cridar l'atenció, i fins i tot li va echar huevos, i quan els Stones van arribar, els va portar al Café Wa a que veiessin a Hendrix. Diu que... Brian Jones, Mick Jagger i Charlie Watts pràcticament estaven per unes altres històries, eren joves i tal, i no van prestar, però es veu que el que sí que no li va treure l'ull de sobre va ser Keith Richards.
1: Clar, piensa mal i acertaràs, coño.
0: Vale. I fins i tot sembla ser que una nit, no aquella nit, però que també van dir, mira, no, l'única... Keith no va treure la vista de sobre Hendrix per motius evidents, però no musicals, i que els Rolling Stones van passar molt també de perquè ja eren una figura com a conjunt que podien dedicar-se, doncs, escolta, aquest tio se l'ha de produir, tal i qual, però tampoc no els hi va fer el pes. I hem d'arribar fins al juliol de l'any 1966, quan el baixista dels Animals, el senyor Chas Chandler, ja volia deixar la banda i dedicar-se a la producció, i buscava un intèrpret, com dèiem al principi del programa, perquè ell, per una versió que havia escoltat del Hey Joe, per poder-lo
1: vendre el producte a Anglaterra.
0: I la Linda Keith li presenta aquest tio, com dèiem abans, veu un passe en el Café Wa, i el Hendrix es despenja amb una versió de Hey Joe, i llavors Chas Chandler ja diu vale. I llavors es converteixen en el trio Calavera, Chas Chandler, Linda Keith i Jimi Hendrix. I nosaltres ara que tornem musicalment cap al Axis Boulder's Love.
1: Sí, amb un tema mític. Només cal dir el títol, Little Wing.

0: Little Wing.
1: Little, Little.
0: Grandíssim tema. Tanta i tanta gent ha versionat aquest tema. Estem parlant, com dèiem, finals del 66, quan el senyor Jimi Hendrix arriba a actuar fins i tot al Café Ogogo.
1: Ogogo.
0: Café Ogogo. Que era també un local...

0: que va conèixer a tota una llegenda del blues que va actuar en aquell també Café o Go-Go. Es tracta del senyor Junior Wells. En allà hi actuava molta gent de rock and roll i tal, i Junior Wells era un dels harmonicistes, ja aquí a l'Hotel Blues n'hem parlat moltes vegades, Junior Wells, però clar, del que passava per allà era el blues més pur que es podia veure al Café o Go-Go. Va anar-hi Hendrix, com fèiem d'altres artistes, a veure-li, perquè li interessava molt l'harmònica de Junior Wells, i en el intermedi, que feien dos passes, doncs Junior Wells se'n va cap al camerino i algú li diu, escolta, hi ha aquí un nano que es diu Hendrix, que s'hi pot tocar, el Junior Wells diu, pues que toqui. Hendrix es connecta i mentre Junior Wells encara està al camerino, doncs comença a tocar i amb la resta de la banda.
1: I la monta.
0: I a mitja actuació, o sigui, quan el tio l'estava muntant, surt Junior Wells a escena i a cops de colze i a hòsties el fot fora el crit de fill de puta malparit, no em robaràs la meva banda. Al principi Hendrix es pensava que era una conya, però quan va veure com les fotia fora i no el deixava tornar a pujar, fill de puta malparit, no em robaràs la meva banda, va dir, hòstia, pues este va en serio. També he de dir que Junior Wells ja sabia com se gastaven en los escenarios de media Amèrica en aquelles alçades. Amb Chas Chandler, amb Linda Keith, arriba el moment de que Chas Chandler diu, bueno, Chas Chandler era anglès, diu, hem d'anar a Anglaterra, aquest tio ha de triomfar a Anglaterra, que el rebran amb els braços oberts, i comença a intentar convèncer a Jimi Hendrix de fer el gran salt, de saltar el charco i irse a Anglaterra. Hendrix té ganes, però no està convençut del tot, i en un moment donat li diu a Chas Chandler, hi ha una cosa primordial, i si tu vols que jo vagi a Anglaterra, prometa'm que coneixeré a Eric Clapton. I Chas Chandler diu, vale, ho farem, però vindràs a Anglaterra. I dit i fet, el 24 de setembre de l'any 66, Jimi Hendrix aterra a Anglaterra. I ara fem un salt, perquè un salt molt petit, el 24 de setembre del 66 hem dit que aterra a Anglaterra. I l'1 d'octubre, al cap de pocs dies, hi havia programat un concert de Cream, la banda en aquell moment d'Eric Clapton, al Politécnic de Londres. Chas Chandler, com a baixista dels Animals, coneixia Clapton i el dia anterior se'l troba en un parc fent una passejada i diu a Clapton, escolta, demà anirem a veure't i portaré un nano que ha portat d'Estats Units, un noi negre, jove, que toca molt bé la guitarra i a veure si... i que volia conèixer-te personalment perquè et té molt idolatrat. I Clapton li diu, sí, que vingui. La qüestió és que van a l'1 d'octubre del 66, van a aquest concert de Cream al Politécnic de Londres i... hi havia una cosa poc habitual, i és això que feia Hendrix de pujar a tocar amb la banda. Poc habitual amb Cream. Cream, ja ho hem explicat mil vegades, mejor bajista del momento, mejor bateria del momento, Ginger Baker, Jack Bruce i Eric Clapton. I aquests no permetien gaires experiments, i Chas Chandler li diu a Clapton, escolta, diu al Jimmy si pot pujar a tocar. I Clapton també a l'intermedi diu, bueno, per mi cap problema. I sobretot Jack Bruce, és el que una miqueta també podia estar més en contra, també va dir que sí. Jimi Hendrix puja al segon pas a l'escenari i ataquen una versió incendiària amb Hendrix a la guitarra del clàssic de blues, el Killing Floor, que va fer famós Howling Wolf, entre d'altres. Clapton es queda amb la boca que li arriba a terra, i segons declaracions seves va pensar, hòstia, aquest tio és com Buddy Guy fins al cul d'àcid. Jeff Beck estava entre el públic, ahí estava tot el món. Jeff Beck estava entre el públic i deia, diu, no feia ni 8 dies que estava a Londres, havia conegut a Déu, que era Eric Clapton, per de les pintades de Clapton i els Dios, i havia cremat a Déu. O sigui, ja Dios ja no existia, solo existia Jimi Hendrix. Després, si llegeixes la biografia de Clapton, ell no ho va viure així, ho va viure com que el va flipar, i de fet, ell va adoptar fins i tot l'estètica de Hendrix en homenatge seu, i fins i tot es va arribar a l'extrem de que Clapton va quedar impressionat amb la manera de tocar de Hendrix, i van entaular molt, molt bona amistat. La qüestió és que el senyor va córrer una llegenda que després Clapton ha confirmat en la seva biografia, i era l'adquisició d'una guitarra per a

esquerrans que Clapton li volia regalar al senyor Hendrix. Doncs Clapton ho ha confirmat. Tenien una bona amistat, va sorgir una molt bona amistat, i el senyor Clapton li va comprar una guitarra amb les cordes, amb l'encordat per esquerrans, i Clapton, a la seva biografia, ha confirmat que li va comprar i que li volia regalar el dia següent d'un concert que feia Sly and the Family Stone a la ciutat de Londres. Ell sabia que aniria al concert de Sly and the Family Stone el 18 de setembre, el 19 de setembre de l'any 70. El 18 de setembre de l'any 70, la fatídica nit del 18 de setembre, Hendrix va morir, i llavors Clapton no li va poder entregar aquesta guitarra. I sí que és veritat que aquesta guitarra ningú sap on para, ni què en va fer Eric Clapton. Hendrix va morir el 18 de setembre de l'any 70. La banda de Clapton, i aquest és un fet que Clapton explica la seva biografia com un dels fets que van començar a marcar el seu declivi en aquella època a nivell personal. El 23 d'octubre d'aquell any, o sigui, al cap d'una setmana, Eric Clapton es presentava amb la seva banda Derek and the Dominos al Fillmore, a Nova York. O sigui, va marxar de Londres, sabien la mort de Jimi Hendrix, i es presentava, com dèiem, només 6 dies després, davant del públic del Fillmore, el 24 d'octubre, un mes després. Un mes després, no 4 dies. A l'any 1970, com dèiem, a l'octubre del 70, al Fillmore de Nova York. I enmig del concert, Eric Clapton i la seva banda emprenien una versió d'aquest tema que acabem d'escoltar de Jimi Hendrix, aquest Little Wing, i el feien amb aquesta emotivitat que va quedar enregistrada i que compartim amb tots vosaltres. Eric Clapton i els Derek and the Dominos des del Fillmore, i aquest Little Wing només un mes després, escàs mes després de la mort de Jimi Hendrix. Little Wing.

0: Little Wing. Derek and the Dominos.
1: Humanachan
0: a
1: la figura de
0: Jimi Hendrix. Desaparegut en aquell moment, Jimi Hendrix.
1: Estem parlant d'un concert de l'any 70, no?
0: Sí, sí.
1: Octubre del 70, crec, no?
0: 23 d'octubre del 70, 23 d'octubre del 70, i com dèiem, doncs, un mes i escaig després de la mort de Jimi Hendrix. Un Clapton totalment afectat per aquesta pèrdua. Però con arrestos per atacar aquest emotiu tema, aquest Little Wing. Nosaltres tornem-hi. Tornem-hi cap al senyor Jimi Hendrix, que l'havíem deixat això aterrant a Anglaterra el 24 de setembre del 66.
1: La idea que tenia Chas Chandler era muntar una banda estable per Hendrix, no? Si no estic equivocat. I després d'una gira dues setmanes amb Johnny Holiday, banda huevos, però sí, així eren les coses.
0: Sí, senyor.
1: Chas Chandler fitxa el bateria Mitch Mitchell per l'Experience. I una setmana després d'aquesta gira francesa, la Jimi Hendrix Experience entra a l'estudi per enregistrar el seu primer single, no? Ja ho has dit tu abans, el tema que ha obert aquest especial, Hey Joe.
0: Sí, senyor, sí, senyor. Doncs aquí començava el que nosaltres hem començat fa pràcticament hora i mitja, el Are You Experience, ficat a l'estudi després de la gira francesa amb Johnny Holiday.
1: Sí, senyor.
0: Senyores, senyors, no ens queda gaire temps i ens queda molta teca amb el senyor Hendrix a nivell musical. Jimi Hendrix Experience, el seu primer àlbum, i aquest clàssic, Stone Free.

0: Stone Free.
1: The Jimi Hendrix Experience.
0: Yeah.
1: Ens estem apropant a la part final del programa. D'aquesta repassada de la...
0: Bueno, repassada, vull dir que no sé si ens donarà temps d'arribar al final, però farem el que podrem, no?
1: D'aquesta aproximació, sí. Diguem-ne, a la carrera de Jimi Hendrix, en la qual ens hem basat sobretot en la seva joventut, a nivell dades, i en els tres àlbums d'estudi gravats per la Jimi Hendrix Experience. Després, com molt bé deies tu, hi havia Band of Gypsies i altres històries, però... ens hem basat en aquests tres àlbums.
0: Ario Experience va tenir una excel·lent resposta de vendes a Europa i, vull dir, es va quedar en el segon lloc a la llista d'èxits britànic per darrere el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band dels Beatles. Però la banda buscava l'ocasió perfecta per aterrar als Estats Units, on encara era desconeguda, no? I la banda es va presentar el juny d'aquell any, del 67, quan el grup va ser invitat, atenció, mitjançant Paul McCartney, a la històrica edició del Monterey International Pop Festival, que es va celebrar els dies 16, 17 i 18 de juny d'aquell any. I generalment considerat l'event d'inici d'aquell conegut Estiu de l'Amor, que va popularitzar el moviment hippie a tot el món.
1: T'entes.
0: Lògicament, l'oportunitat absolutament favorable per Hendrix, a més de la important repercussió del festival en tot el país, la seva actuació va ser immortalitzada amb un documental que va ser aquella pel·lícula del festival de Monterrey. No cal dir que l'Experience va realitzar una de les exhibicions més aclamades del festival, i es considera que és una de les seves millors actuacions en directe. Hem de recordar aquelles imatges de Hendrix amb la seva Stratocaster fent-la, diguem, fent mímica d'actes sexuals amb la seva guitarra, tocant-la amb els dents per darrere de l'espatlla, contra el suport del micròfon i contra l'amplificador, causant aquell so d'acoplament tan característic, no? Que després molts guitarristes han seguit amb la seva carrera, i que al final acaba l'actuació tirant la guitarra a terra, mullant-la amb gas líquid i encenent-la.
1: Sí, senyor, amb benzina de Zippo, si no
0: sí.
1: El que li va calar foc.
0: Es veu que aquella guitarra o les restes de lo que queden d'aquella guitarra van ser recuperats i actualment estan exposats a l'Experience Music Project de Seattle. O a partir d'aquell moment, als Estats Units, diu, hòstia, ¿esto qué es, no? Es que se nos viene encima.
1: Pues sí, le caló fuego a la guitarra.
0: Sí, senyora,
1: le caló fuego. I aquest terme ja l'havia utilitzat Hendrix, el terme del foc, per crear un altre tema totèmic en la carrera de la Jimi Hendrix Experience, del propi Jimi Hendrix, des del seu primer àlbum, Are You Experience, i aquest Fire, Jimi Hendrix.

0: El foc.
1: El foc tan present.
0: El foc.
1: I amb aquella imatge icònica.
0: El foc de Hendrix, amb el so de la seva guitarra.
1: Doncs sí, la qüestió és que estem extraient ara finalment ja un tema rere un altre d'aquell primer àlbum, d'aquell primer i meravellós àlbum de la Jimi Hendrix Experience, aquell Are You Experience. Doncs la qüestió és que ara se'ns acaba el temps i volem encara explotar una mica més aquest Are You Experience. I també haurem de fer front a... Sí, haurem de fer front al final de Jimi Hendrix, i esto se acerca, amigos. Però és el que hem volgut remarcar. Ens hi podríem haver passat molta estona donant voltes a l'experimentació de Hendrix amb les drogues, amb el tal, que hi va haver...
0: Amb el so de la guitarra,
1: amb
0: també.
1: Amb el so de la guitarra, però ja m'ha explicat ben bé d'on venia. Ja des de petit ja tenia molt clar que volia treure tot el que es podia treure i que molt pocs podien treure. I a més hi ha una cosa curiosa. La gent del blues deia, hòstia, és que aquest tio fa els estàndards de blues, però els hi afegeix un algo que ningú... a ningú fins a aquest moment, quan el veien actuar, li afegeix i no
0: deixa de fer-los. Ell, a partir de determinat moment, concretament a partir del segon disc, té una característica, que és que, per exemple, aquell disc el grava amb l'afinació de la guitarra disminuïda mig to. I llavors, això ja és un estàndard en la producció del guitarrista. I precisament aquesta característica fa que, per exemple, quan feia versions de blues, doncs el so tingués un algo diferent.
1: Pues sí, senyor. Sí, senyor. Ese era el algo de Jimi Hendrix. Algo purpúreo.
0: Purpúreo.
1: Del fuego al púrpura, señoras y señores. Jimi Hendrix, Purple Haze.

0: Malauradament hem de... Això se'ns està acabant de temps i sí que, evidentment, hem de tocar el tema del final de Jimi Hendrix. Una maldita noche del 18 de setembre, com hem dit abans, 18 de setembre de l'any 70. Hendrix estava convidat a una festa, estava amb una nòvia que tenia llavors...
1: Mònica Dannemann.
0: Efectivament. Però tampoc no... Hendrix portava un temps cansat, perquè, clar, penseu que... Això estem parlant de l'any 70. Des del 66 al 70 són aquests 4 anys de no parar. Alguns parlen que era capaç d'estar dins de l'estudi des de primera hora del matí fins a primera hora de la nit, anar-se'n a fer un bolo i amb els músics tornar-se'n a l'estudi i no parar. D'aquí han sortit tantes històries i tantes gravacions. Aquella nit Jimi Hendrix estava en aquesta festa, se'n van anar de la festa amb aquesta Mònica Dannemann i sembla ser que havien begut alcohol, evidentment, i que tots dos tenien ja receptes d'antidepressius i tal i qual. I el Hendrix...
1: I pastilles per dormir, també.
0: Efectivament. Hendrix havia tingut ja algun episodi de broncoaspiració, que és allò que hem relatat moltes vegades, de anar fins a les tranques del que sigui, vomitar, però que la mateixa reacció... Allò tapona vies respiratòries i llavors la cagues. El senyor Bon Scott li va passar el mateix i tal. Però que la nòvia anterior de Hendrix l'havia sentit en dos o tres ocasions mínim que tenia aquest episodi, l'havia posat de costat, li havia buidat les vies aèries i se n'havia sortit sense cap problema. I aquesta nit, el senyor, aquesta nit del 18 de setembre del 70, el senyor Hendrix pren 9 pastilles per dormir que hi havien en aquell...
1: Segons el que va dir la seva nòvia?
0: Sembla ser, alguns diuen, que amb 2 pastilles d'aquelles ja sobrepassava per l'alçada i el pes de Hendrix, el que era aconsellable per una persona de la seva envergadura, i ell se'n va fotre 9. No es va despertar Jimi Hendrix. Quan la Mònica Dannemann es va despertar, es va trobar que al seu costat hi havia el Jimi Hendrix mort. El primer que va fer aquesta noia va ser trucar al senyor Eric Burdon, i li va dir Jimmy està mal. Eric Burdon, de la banda dels Animals, i que havia fet molt bona amistat amb el senyor Hendrix també. Jimmy està molt malament, i el primer que li va dir Eric Burdon va ser, com no li havia dit que estava mort, i va dir: nena, truca una ambulància i buida l'habitació de tot el que pugui haver-hi a nivell drogues il·legals. Però Hendrix ja feia un rato que s'havia marxat, potser...
1: I a partir d'aquí, versions de tot tipus. Que si en realitat va morir perquè quan el portaven a la llitera va girar el cap per vomitar, però que es va donar un cop amb el cap, i que llavors això va fer... Bueno, jo què sé. Més que un cop, que el van col·locar de manera... ell girava el cap i el van col·locar de manera a la llitera que li van impedir el vòmit. Bueno, jo què sé. Després també van dir que si el seu representant, Michael Jeffrey, convençut de que el volia acomiadar, el va assassinar. Bueno, esclar, vull dir...
0: Sí, va prendre pastilles...
1: La qüestió és que aquest home va entrar a l'anomenat Club dels 27.
0: Sí, senyor, va morir amb 27 anys, com fins en aquell moment, doncs, James Dean...
1: Janis Joplin... Jim Morrison...
0: Sí, senyor... 27 anys, Jimi Hendrix, 18 de setembre del 70, i no sé si en su cabeza habría música o no en aquell moment, però segurament igual sonava algo semblant a això. All Along the Watchtower.

0: 19 pastilles de Vesparax, es deia el medicament per dormir, barrejades amb l'alcohol, doncs van acabar amb la vida de Jimi Hendrix, i molta polèmica darrere i molta història, però com sempre diem, ens queda el seu llegat, que és la seva obra, i és una obra mastodòntica en tan poc de temps a nivell professional. Hem fet una aproximació humil des d'aquí, des del hall de l'Hotel Blues, fins aquí hem arribat amb els controls tècnics del senyor Òscar Moreta. Molt bona nit.
1: Humil però impecable.
0: Sí, senyor, sí, senyor. Com Hendrix sempre has de fer-lo molt mal.
1: Molt bona nit, amics.
0: I el senyor Emili Dragone.
2: Molt bona nit i molt satisfet per poder haver fet aquest programa sobre l'obra de Jimi Hendrix.
0: Jimi Hendrix, ja sap, bona nit.
2: Al seu servei, sempre.
3: Són les 12.
4: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. A partir d'ara, et convidem a escoltar les cançons de la banda sonora de la teva vida. Això és Cocodril Club. T'explica la pel·lícula Albert Malla.

Moltes gràcies, Gavi Alegre, Salvajes. Gràcies a tots vosaltres per estar novament en connexió. Comença un nou viatge, com sempre apassionant, per la màquina del temps. T'hi apuntes? Vine, junts ho passarem bé i tindrem els millors records.

Avui ens venia molt de gust començar el programa amb la mateixa música de la primera edició, el llunyà dissabte 16 d'octubre del 93.

0: la primera música que ens va identificar. El tema d'amor de l'orquestra de Barry White, que escoltem en directe per primera vegada per la Holland Symphony Orchestra. Perquè sentim amor per aquest ofici de la comunicació. Perquè sentim amor per la música. Que millor que començar amb el tema d'amor al programa. Que contra tot pronòstic, continua endavant. Malgrat els molts anys transcorreguts. I deu estar vigent, perquè els fidels oients de sempre s'hi afegeixen cada setmana nous oients que ens descobreixen com per casualitat, passejant per el dial, potser navegant per internet, potser perquè algú els hi ha recomanat, potser perquè algun amic, conegut o familiar, els hi ha dit: escolta això, que potser t'agrada. Nosaltres, com sempre, intentant fer-vos feliços, entregant el millor que hem pogut aprendre de la nostra vida professional i personal. Gràcies per tornar a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. Algú va dir: la desconfiança en el futur ens fa difícil renunciar al passat. Per això ho fem junts. La responsabilitat està bastant compartida, eh? Quina és la teva cançó més especial? Pots posar-te en el programa mitjançant correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Però en els primers anys de programa també rebíem moltes trucades al contestador automàtic.
1: Hola, Albert, sóc la Sònia. Mira, et volia demanar a veure si em podries posar la cançó de Chicago, de If You Leave Me, Me Now, es diu, que em porta molt, molt... records d'un noi que es deia Alberto també. D'acord? Vinga, gràcies. Adéu i felicitats pel programa, eh?

Baby, please don't go. She's blown out on budgies. Anna, if you leave me now, θα έχεις βαρύσει, με δέχας αόλα. No era l'estil habitual de Chicago, però es va convertir en el seu més gran èxit, el 1976. Perfectament, aquesta cançó podria formar part del nou espai. Quina cançó lenta t'agradaria ballar amb la persona desitjada?

deixa volar la teva imaginació. Ah, però si fos possible aquesta circumstància, sabem que molts oients d'aquest programa ens escolten en parella, doncs pots ballar el lent preferit, escoltant la ràdio. Nosaltres som d'una generació que estàvem esperant els lents perquè era una manera, sobretot per als més tímids, de començar una conversa, una excusa per conèixer aquella persona, oi? I els DJs ho sabien, i per això a les sessions de ball es posaven diverses tandes de lents. I a les festes particulars estàvem desitjant que arribessin d'hora. Digue-m'ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. És fantàstic que estiguis escoltant ara mateix qualsevol de les 125 emissores que emeten aquest programa en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, per la FM i algunes d'elles també en simultani per la tele, per el canal de ràdio de la TDT. Moltes deixen a la teva disposició el programa als seus webs per escoltar-lo en diferit o per descarregar-lo. Per si no et vols perdre res, per si vols que t'acompanyem allà on vagis, els últims programes emesos els trobaràs a la plataforma iVox.com, també a YouTube, a iTunes, a Apple, entre d'altres. M'escriu en Marc Torres Piulax, que em diu: hola Albert, et felicito pel teu programa, moltes gràcies, que ens aporta records inestimables. Aporto una contribució a la nova llista dels lentorros. La pots passar a la primera hora de programa, si plau? Doncs aquí estem. Diu: el pianista de jazz Errol Garner va compondre Misty, que podríem traduir per Boirós. És una magnífica balada que ha estat molt versionada amb lletra afegida, Look at Me. Una de les millors versions, per al meu gust, la va fer un cantant que aquí va ser poc conegut, en Johnny Mathis, que m'agradaria escoltar. Per cert, la nostra Núria Feliu va fer-ne una magnífica interpretació en català. Tot és gris, és veritat. Bona memòria, Marc. Aquí està primer la de Johnny Mathis.

Misty. Boira. Gravació original de 1959 de Johnny Mathis. Nascut el 1935 a Texas. Però, com molt bé ens recordava l'amic Marc Torres, que ens ha demanat aquest lent per ballar de dos en dos, la nostra Núria Feliu va fer una estupenda adaptació al català.

0: Tot és gris, tot és trist, cantava la Núria. Diuen que disfrutar amb les cançons tristes, comprovar que un altre, en aquest cas el cantant, també està fotut, ens ajuda a portar-lo nostre. Coco, tu què creus, que es pot disfrutar de la tristesa? Perquè també diuen que el cervell el que busca és la comprensió. Per cert, que aquesta cançó també la va versionar Joan Manuel Serrat el 1996 en aquell àlbum d'homenatge a la nova cançó, que es va dir Banda sonora d'un temps i d'un país.
1: Tot és gris, o és el temps.

0: trist. Però a la nostra estimada Núria Feliu, quina cançó li hagués agradat escriure? Li preguntàvem un dia que ens la vam dur a una discoteca, i per això disculpareu el soroll de fons.
1: Quina cançó t'hagués agradat escriure?
2: All Over the Rainbow, el Més enllà d'on hi ha l'iris, que a més la primera versió que hi va haver-hi, que es va cantar aquí a aquest país, va ser la que jo vaig gravar a l'any 72, que és allà Més enllà d'on hi ha l'iris, lluny de tot. Està considerada la millor cançó als americans, eh? I a més, oscaritzada, perquè té un Oscar. És una cançó que és una meravella.
1: Núria, has estat molt amable.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies a tu, molta sort.
2: Gràcies.

0: La cançó de la pel·lícula El Mago de Oz, una famosa comèdia musical que va triomfar a Broadway, però quan van decidir portar-la al cinema, van demanar una nova cançó per adornar escenes que no sortien a l'obra teatral. I aquella cançó va ser Over the Rainbow, que va estar a punt de ser suprimida a l'hora del muntatge. Però, per sort, per Judy Garland i per als afeccionats d'arreu del món, la cançó es va quedar a la pel·lícula i també en el cor de milions d'admiradors.
1: T'acompanya l'Albert Malla.

passat mai gaire temps sense que la tornéssiu a demanar. Estem escoltant en una adaptació fantàstica, instrumental, que van fer els Ventures. Però l'Alícia, des de Formentera, ens demana la versió més popular, la que Bobby Vinton va fer l'any 1972, i ja sabeu que amb el títol aquí de Sellado con un beso. Still with a kiss. Mwah.

està el cantant Bobby Binton, nascut a Pennsylvania, Estats Units, el 1935. Va fer moltes, però aquest va ser l'èxit de la seva vida. Yeah.

Se a Luísa quis. Sellado con un petonet. El lent preferit de l'Alícia, que ens escolta i escriu des de Formentera, per ballar amb aquella persona amb la que t'agradaria ballar aquesta cançó. A mi també m'agradaria que formessis part del grup de Facebook dels seguidors d'aquest programa. Agrega-t'hi al grup Cocodril Club. I de moment ho deixem amb la proposta que ens fa la Laura des de Guardiola de Berguedà. És A ti, de Jade Zen. Jade Zen va triomfar amb aquesta cançó i altres molt maques. Aquesta concretament de 1976, però va morir molt jove, d'un infart, amb només 41 anys. No devia estar molt estressat, però aquestes coses mai se sap. Ho dic perquè va morir estant de vacances a Tahití. Ell havia nascut a Nova York el 1938. Ens va deixar el 1980 a Papeete, a la Polinèsia Francesa. Diu la Laura que preferiria la versió en castellà perquè és la que una vegada li van dedicar per la ràdio i també va tenir l'ocasió de ballar-la amb la persona que estimava.

0: verba.
1: A ti,
0: a ti.
1: Per qui fem aquest programa.
0: A lo que fuiste y lo que serás.
1: A lo que fuiste y a lo que serás. Gràcies, Laura, gràcies a tots els que ens dediqueu un temps per escriure'ns. Aquí a cocodrilclub@gmail.com.
2: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

I una cosa tan senzilla, tan antiga, però tan efectiva com dedicar una cançó per la ràdio, sempre és una bona idea. A vegades hem de tornar allò que fèiem i que vam deixar de fer, no sabem per què. A la ràdio, em refereixo a la ràdio, però també a la vida, oi? Ho dic per aquest correu que diu: bon dia, Albert, em dic Ana Rosa i m'agradaria molt dedicar una cançó als meus pares que tenen 87 i 89 anys i que t'escolten des de Tremp, Lleida. Ells són el Josep i l'Anna Maria i voldria que els hi dediquessis la cançó de Brasil per Ray Conniff. Recordo de petita com ells sempre la posaven en vinil i començaven a ballar-la junts al mig del menjador mentre nosaltres, els fills, els miràvem. Doncs per ells, que ja són molt grans, dir-los que els estimo molt amb aquesta cançó. Moltes gràcies.

0: fantàstiques adaptacions que feia Ray Conniff d'èxits internacionals com aquest Brasil, que espero, Anna Rosa, que també avui, a l'escoltar-la per la ràdio, els teus pares, el Josep i l'Anna Maria, s'hagin posat a ballar-la al mig del menjador. Ray Conniff la va gravar el 1959 i després es va reeditar el 1963. Ray Conniff marxava a l'altra dimensió l'octubre del 2002 a una població de Califòrnia que es diu Escondido. Es va caure i es va donar un cop al cap contra un lavabo de casa seva. Havia nascut a Massachusetts el 1916 i sempre es va caracteritzar per tenir un cor acompanyant a l'orquestra que ell dirigia. On trobaràs un programa tan rar com aquest, que igual sona Ray Conniff, que Led Zeppelin, per dir alguna cosa. Ah, algú ho ha dit. No descuidis el moment. Disfruta'l com si fos l'únic que tens. Ja saps que aquí tenim una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

Recordes el primer disc que et vas comprar? No? Doncs digue'm el primer que recordis. Estarem encantats de compartir-lo. Digue-m'ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet la Conxita Salvador Arqués des de Bellver de Cerdanya, que ens diu: un dels primers discos que recordo, sempre els he comprat amb el meu marit, va ser Elton John Concert a Austràlia. Elton és el meu cantant preferit. A casa teníem una discografia molt extensa, estrangers i catalans. Bé, gràcies Albert per la feina que fas. Sóc una nostàlgica i amant de la música. Qualsevol. Bé, la salsa m'avorreix. Canto fins i tot en un grup de gospel. Molt bé. Doncs endavant i felicitats, Conxita Salvador, que és de Bellver de Cerdanya. Doncs, malauradament, aquest concert d'Elton John a Austràlia, bé, el segon, perquè n'havia fet un dos anys abans, però no s'havia publicat en disc, ell no estava bé de veu. I, bueno, i així va quedar gravat. Una llàstima, perquè els que treballem amb la veu sabem que malament ho passem quan hem de fer una feina, una locució, en el meu cas, per exemple, d'un doblatge o d'un programa de ràdio, i no estàs bé de veu. Pateixes molt, perquè, a més, no és fàcil que escollin la teva veu per fer un treball, i quan no estàs bé de veu i ho has de fer aquell dia perquè no poden esperar i tal, o els enzillament has de dir: truqueu a un altre company perquè jo avui no estic per això. Però, és clar, jo no em puc comparar a una gira que estava fent Elton John amb una situació crítica de veu durant la seva famosa gira per Austràlia al novembre i desembre de 1986, coneguda com a Tour de Force. Encara que els concerts van ser magistrals, la seva veu estava notablement desgastada, rasposa i amb dificultats per assolir notes altes a causa d'uns nòduls o pòlips que tenia a les seves cordes vocals, producte de l'excés de treball i també de l'abús de substàncies. Aquí els detalls clau d'aquell moment, forçant-lo a cantar en un to més greu. Tot i això, es diu que la seva interpretació va tenir una intensitat emocional encara més gran. Ell va decidir continuar. Poc després de finalitzar la gira australiana, es va sotmetre a una cirurgia de gola a principis de gener del 87 per extirpar els nòduls. Tenia por de no tornar a cantar mai més, per la qual cosa va dedicar cada nota d'aquests últims concerts amb l'orquestra amb un lliurament total. Malgrat els seus problemes vocals, l'àlbum i el concert documentat Live in Australia with the Melbourne Symphony Orchestra està considerat un dels millors moments de la seva carrera.

0: Elton John en directe a Austràlia el 1986, el primer disc que es va comprar la Conxita Salvador Arqués de Bellver de Cerdanya.
1: Can I just say no to your kind request?
0: Però ara ja estem projectant a la nostra pantalla gegant de cinema.
1: Yes.
0: Ja estem a l'espai de les bandes sonores. Digue'm la cançó de banda sonora que més t'ha agradat, o el tema instrumental, encara que no necessàriament t'hagi agradat la pel·lícula. La majoria de vegades, però, ens agraden les dues coses.

Sí, aquesta és una cançó original dels Bee Gees, que aquí es va dir com puedes arreglar un corazón destrozado. Però estem escoltant la versió que es va fer per la banda sonora de Notting Hill, perquè fa referència a l'amic Pere, que ens escriu des de Roda de Ter. Diu, tinc la banda sonora de Notting Hill i no té desperdici. Certament, Pere, l'hem posada en diverses ocasions en aquest espai. Diu, són totes molt bones. Però la meva petició ara és només instrumental. The Hurt as Pleasure First, de la pel·lícula El Piano. Ah. Salutacions i molt bon dia a tothom. Doncs moltes gràcies, perquè és una molt bona elecció. Bon gust, Pere.

Que bé que ens ha deixat aquesta música del gran Michael Nyman, un dels més grans autors de bandes sonores, en aquest cas doncs de la pel·lícula El Piano, de 1993, que va dirigir Jane Campion, amb aquest tema The Heart Asks Pleasure First. El cor primer demana plaer. Per cert que la directora és de Nova Zelanda i recordem que almenys tenim un oient a Nova Zelanda i que tots aquells que ens escolteu lluny d'on fem el programa, que és Catalunya, Andorra o les Balears, ens agradaria molt que ens escrivíssiu, encara que només sigui per dir que estic a tal lloc i escolto el programa per internet, és clar, en directe o en diferit. En aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock, on sempre intentem acariciar la teva memòria. Ara mateix estem projectant. I la Mireia Ruiz, des del Masnou, ens diu: hola, Albert, primer de tot felicitar-te pels meravellosos programes que fas. Moltes gràcies, Mireia. M'acompanyen quan faig el camí a casa, tornant del treball. Aquest espai de les bandes sonores m'ha agradat especialment. La meva preferida és Cry to Me, de Salomon Burke, de la pel·lícula Dirty Dancing. L'he vist mil vegades. Agraïda, Mireia Ruiz.

Cry to Me, plora per mi, una cançó molt curta, com la majoria de les cançons dels anys 60, perquè aquesta és original de 1964, tot i que es va utilitzar a la pel·lícula Dirty Dancing el 1987. El seu autor, Solomon Burke, havia nascut a Filadèlfia el 1940 i va morir estant a l'aeroport d'Amsterdam el 2010. Gràcies, Mireia, de Masnou. La pel·lícula i la seva banda sonora, la de Dirty Dancing, agrada a molta gent, com també la de Pretty Woman, de la que estem escoltant un tema d'amor poc conegut però molt maco, per donar pas a la tercera i última proposta d'aquest espai de bandes sonores.

0: música per somiar despert. I en colors. Des de Barcelona, la Mònica ens diu, en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com: Hola Albert, m'encantaria escoltar Aquarius amb la cinquena dimensió. El nom de la pel·li d'aquesta banda sonora és Her, de 1979. Gràcies, Mònica. Doncs sí, Her va ser primer un musical de Broadway, de hippies, que es queixaven de la guerra del Vietnam i que en algunes escenes sortien despullats amb la qual cosa, totalment despullats, o sigui, pilota picada. I això, doncs, va ser en el seu moment polèmic, oi? I 10 anys més tard d'estrenar-se el musical als teatres, el 1979, com molt bé deia l'amiga Mònica, Milos Forman va dirigir l'adaptació al cinema. No perdis la sintonia, Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert.

0: Ràdio Ciutat de Badalona.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Ciutat de Badalona els matins de dissabtes i diumenges de 9 a 10 i les nits de diumenges a dilluns de 12 a 2. És el temps del Cocodril Club. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí i nits de diumenges a dilluns de 12 a 2 a Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4 FM.
1: Cocodril Club. The Sugar.

0: És la una.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: Gràcies, Montse. Gràcies, Noemí. Sí, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Que sempre intenta fer-te costat. I fins i tot que mentre soni el programa i tu l'escoltis, puguis oblidar-te de tot allò que ara mateix et preocupa. Algú va dir... La ment ho és tot. Et converteixes amb el que penses. I amb quina cançó estàs pensant?
3: Hola, bona tarda, Albert. D'entrada, moltes gràcies. Voldria escoltar una cançó que fa molts anys que no la sento, d'una cantant italiana que es diu, o es deia Nada, i el títol de la cançó és Hace frío ya.

0: Aquesta ara feia molt de temps que no sonava aquí al programa, però va ser un èxit el 1969 en italià. Ma che freddo fa, i també en castellà, hace frío ya. La cantant, efectivament, es diu Nada, ara té 72 anys, i bueno, amb aquesta cançó va quedar cinquena al prestigiós Festival de San Remo. Ella va ser guanyadora en diverses ocasions del Festival de San Remo.
1: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: Sí, però m'agradaria saber on està el piano, perquè em fa sentir bé. Ah, mira, ja arriba el piano. Gràcies per escoltar qualsevol de les 125 emissores que emeten aquest programa en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears, per la FM, alguns també per en simultani per la tele, per la TDT. Per al canal de... No ens veus, però és millor, perquè això és ràdio, tu. No ens agrada la ràdio amb càmeres. A més, és molt avorrit. Si acabes d'incorporar-te, ja fas una micatona tard. O sigui que si no et vols perdre res, aquí tens una segona oportunitat. És que em feu riure. Pots recuperar els últims programes emesos a les plataformes iVoox, entre d'altres, també. On està? Ah, sí, a Amazon Music, a YouTube, a iTunes, a Apple. Per escoltar-nos en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar l'arxiu i portar-nos amb tu allà on vagis. Ja saps que al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. I participa. Pots fer-ho per correu electrònic enviant un correu a cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet Amador Maestro, que diu: hola Albert, enhorabona pel programa, m'agrada molt l'apartat que fas de les versions. Et proposo una joia amagada del grup Blondie versionant Ring of Fire, cançó gravada especialment per a la pel·lícula Rudy de 1980, on la banda Blondie apareix interpretant-se a si mateixa. És una comèdia musical amb fracàs comercial per aquesta raó, la banda sonora. Una barreja brillant i eclèctica de gèneres. Va quedar limitada i arraconada, convertint-se el doble long play en una autèntica raresa, indispensable per col·leccionistes durant molts anys. Doncs mira, nosaltres no coneixíem això, i mira que ens cau bé Debbie Harry, la cantant del grup Blondie, la que va ser conilleta Playboy, però realment aquesta no va ser... una versió afortunada.
2: Oh, thanks. Bye-bye.

l'amic oient amador Maestro ens ha descobert aquesta raresa, aquesta versió del Ring of Fire per al grup Blondie. Es veu que es va fer només, o expressament, per la pel·lícula Rowdy de 1980, on la banda apareix interpretant-se a si mateixa. Però ja el mateix amador diu que és una comèdia musical que va tenir un gran fracàs comercial precisament per la seva banda sonora.

David Harry no tenia el seu dia quan va gravar això. Ring of Fire, Anell de Foc, va tenir moltes versions. La més popular va ser la que el 1963 va fer Johnny Cash.

per cert, si t'agraden les pel·lícules biogràfiques relacionades amb intèrprets, amb cantants o amb gent de la música en general, et recomanem que recuperis, si pots, la pel·lícula que se li va dedicar a Johnny Cash, que està força bé, i que es diu En la cuerda floja. El protagonista va ser Joaquín Phoenix. En la cuerda floja. I de Blondie, que escoltàvem abans versionant aquesta cançó, preferim quedar-nos amb el seu gran èxit, Head of Glass. Aquell cor de gel que ens fa ballar des de 1979.

0: Borràs. Aquell cor de gel. Debbie Harry, la conillet Playboy, el capdavant de Blondie, fent-nos ballar. Sí, sí, encara omple la pista a les nostres sessions. Que per sort seguim celebrant les tardes de diumenges des de les 6 en punt i fins a les 10 a la discoteca Barrocos de Barcelona, carrer Aribau 242. Portem més de 14 anys. Encara no has vingut ni una vegada? Doncs no t'ho pensis gaire, que ja tenim una edat i no sé quant de temps podem aguantar això. També aprofito per recordar-te que m'agradaria saber quina cançó t'ha fet ballar. Una, dels anys 60, 70, 80, 90, 2000. Ah, i de pas em dius quina era la teva discoteca preferida. És per la secció última d'aquesta hora de programa, la que diem els més ballats de la història.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.
0: Compartint emocions. Recuperant il·lusions. Amb moltes cançons que et diuen més cosetes al cor que al cap. Algunes de les quals encara poden provocar-te com una mena de pessigolles a les neurones. I altres s'han convertit en autèntics himnes. Digue'm quina és la teva, quina tens desitjos de compartir. Envia'm un correu a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet des de Barcelona la Esther Cross Carulla, que em diu: hola Albert, en un programa anterior una oient et va demanar Te amo d'Humberto Tozzi. Sí, fa poc. Diu: junt amb Glòria són els seus èxits més representatius, però hi ha una que es diu Claridad, que em porta bons records i que m'agrada molt. Un petó, Albert. Doncs tens raó, és de 1980.

claridad. 1980. Humberto Tozzi. La cançó de l'amiga Esther Cross de Barcelona. Sí, el seu primer èxit l'escoltàvem l'altre dia perquè ens ho va demanar una altra amiga oient. Va ser Te Amo, però el més internacional, sens dubte, va ser Glòria, que ara mateix podríem escoltar, però en una versió realment espectacular. En directe.

versió de luxe, versió més llarga i, a més, versió diferent, enregistrada en directe al prestigiós Royal Albert Hall de Londres el 1988. Mentre l'escoltava, m'estaven arribant unes bones vibracions i he pensat que també seria una bona cançó, una bona proposta per l'espai del bon rotllo. El gran èxit d'Umberto Tozzi, que curiosament es va fer més internacional quan la va versionar en anglès Laura Branigan.

Laura Branigan va tenir sort amb aquesta versió, però no va tenir sort a la vida. Va morir molt jove. Era dels Estats Units, havia nascut el 1952 i va morir el 2004. Aquesta va ser la seva cançó insígnia, Gloria, que va aconseguir el certificat de platí el 1982, quan s'hi va estar 36 setmanes a la prestigiosa llista Billboard Hot 100 d'Estats Units. En el seu moment va ser tot un rècord per una artista femenina i va arribar fins al número 2. Un record dels Cocos per Laura. I ara la meva especial, que avui dia no seria tan especial, però que ho va ser entre d'altres coses, perquè em van robar el disc. Sí. Un disc de 1971. I jo sabia qui me l'havia robat, eh? Una cançó poc coneguda, però que espero i desitjo que t'agradi molt. When you are a king, quan ets un rei, del grup White Plains. Bueno, el disc és del 71, però a mi em va desaparèixer el 1989, i en aquell temps, si un disc estava descatalogat i a més en aquest cas va ser poc conegut, no el podies trobar enlloc, ni als mercadillos d'ocasió. Ai. Aquesta persona que me'l va pispar se'n va anar a viure a uns 1000 quilòmetres d'on era jo, però un dia, per casualitat, el vaig poder recuperar amb uns quants més. Jo trobava a faltar aquest, però resulta que me'n faltaven bastants més. I hasta aquí puedo leer, que deia l'enyorat Jordi Estadella quan presentava l'1, 2, 3 a televisió. Ho dic perquè després també el recordaré mai. Ara, de moment, aquest grup, White Plains, eren britànics, van durar molt poc, només van fer 5 discos singles.

0: When You Are a King.
1: When you are a king.
0: Ara l'estava escoltant i encara m'estava emocionant una mica, eh? M'he posat tontet. White Plains, 1971. Algú va dir, els llibres, les ments i els paraigües només serveixen si s'obren.
2: Gràcies per ser ràdio.
3: Cocodril Club.
4: Está bien con la radio.
3: Cocodril Club, amb el

0: Què tal? Com estàs? Tranquil, tranquil·la. Estàs a la ràdio. I al seu màgic món de sensacions. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent, però aquí, a més, és la teva música, la música de la teva generació. I posats a imaginar, tu ja hi eres als anys 80? És que la cinta de casset va formar part de les nostres vides. Durant més de 30 anys va ser l'únic format d'àudio domèstic per enregistrar so i per reproduir-lo. I a més va ser universal. Vull dir que tothom, gairebé tothom, i arreu del món tenia un aparell per gravar o reproduir cintes de casset. Ara hi ha molts formats, moltes maneres, però llavors, tot i que majorment s'utilitzaven els cassets per gravar cançons, i especialment cançons de la ràdio, quan no es tenia butxaca per comprar tots els discos que t'agradaven, no era només per música. Gràcies a les cintes de casset hem conservat i ara podem escoltar veus de persones estimades que ja no estan entre nosaltres. Recordo també quan ens reuníem tots els de la colla per gravar-li com una mena de programa de ràdio a un altre amic que potser per feina o per estudis havia marxat lluny. I bueno, fèiem bromes i li dedicàvem coses, per exemple, per al seu aniversari. Li enviàvem per correu i ens imaginàvem que al rebre'l valoraria molt més aquest regal que qualsevol objecte que es pogués comprar a les botigues. Bueno, si estiguéssim a finals dels anys 80 i estiguessis preparant un viatge en cotxe, a més de les camises, les mudes, etc, imagina't que estàs preparant una cinta de casset que la vols gravar per endur-te-la al viatge, perquè t'acompanyi, perquè el viatge sigui més maco. I després, quan passin els anys, cada cançó d'aquella cinta et recordarà el viatge. Imaginem que va ser feliç. Posats a imaginar, oi? Quina cançó posaries a la cinta? Hi ha oients que se les estan apuntant totes i volen gravar aquesta cinta de veritat. Des de València, l'amic Juanjo Montpou diu: ei, per la cinta de casset, què tal Chiquilla de Seguridad Social? Un grup molt roquer i, a més, valencià.
1: És veritat!
2: Chiquilla!

Chiquilla va ser un gran èxit del grup de València Seguridad Social, un grup referent del pop espanyol format per José Manuel Casany, i va ser èxit el 1991. Una cançó que sovint posem en els bolos quan adaptem aquest programa en directe cara al públic i adaptat a Sessió de Ball, sobretot en temps de festes majors. I saps, Juanjo, que ens has proposat aquesta cançó per la cinta? No tan sols la coneix la gent, és que la gent la canta. Se sap la lletra de Chiquilla de memòria. Però aquesta cinta està resultant, com el programa, força variat. Això ens enriqueix a tots, eh? En Carles Serra, des de Llavaneres, s'han recordat una cara B. Normalment en els singles ja sabeu que les cares B estaven per farcir, no? Però que no acostumaven a ser bones. Les bones se les guardaven perquè fossin cares A de diferents singles. Però hi havia excepcions, com aquesta que ens demanen Carles, de Simon & Garfunkel. Aquí va ser la cara B de Cecilia i es deia El único muchacho que vive en Nueva York.

Lonely Living Boy in New York. Que aquí es Badí el único muchacho que vive en Nueva York. I que Espanya va ser cara B de l'èxit Cecilia en single. El 1970. És una edició molt reconeguda i difícil de trobar pels col·leccionistes. El format single, eh? Perquè en long play la cançó forma part d'un àlbum sense desperdici, absolutament mític, absolutament històric. L'àlbum que portava com a títol genèric el d'una de les grans obres de Paul Simon i el Garfunkel. Puente sobre aguas turbulentas.

0: Gràcies per la teva proposta des de Llavaneres, amic Carles Serra. Prenem nota per la fantàstica cinta de casset que estem gravant entre tots. Per anar de viatge, potser de dia, potser de nit, potser aquí al costat, potser molt lluny. Hem d'anar més lluny que cantava el llac. Potser per autopista. Potser per acompanyar-nos en una cua d'aquelles interminables. O potser per carreteres solitàries. I de moment, deixem aquesta secció amb la proposta d'en Miquel, que diu que ens escolta des d'Osona. No ens diu exactament des de quina població, però en fi. Diu, Albert, jo incluiria la cançó de Gino Vanelli, Felizia. Tinc bons records de la mateixa. La vaig escoltar per primera vegada a la teva discoteca de Barcelona, al Cocodrilo Club. Cap a l'any 96. Ah, doncs Felizia és de 1974. Gino Vanelli, el seu autor intèrpret, ara té 73 anys, havia nascut a Montreal, a Canadà. I aquesta és la cançó que ens va demanar quan vam tenir de convidat aquí a l'estimat i enyorat company radiofonista, televisiu, persona, gran persona. Padrí, padrí de la festa del 15è aniversari en antena d'aquest programa, que ara ja en té 32, Jordi Estadilla. Jordi, em podries destacar de totes les cançons que formen part de la teva banda sonora personal intransferible una i explicar-me el motiu d'aquesta elecció?
1: Mira, la resposta és no, perquè n'hi ha tantes que, evidentment, és molt difícil, no? I cauríem en tòpics com Imagine o tòpics com My Way, etc. Ara, l'altre dia vaig descobrir un disc, un vinil, per favor, i el vaig posar. I era Felizia, de Gino Vanelli, dels anys 70 i pocs. I quina és l'anècdota d'aquest disc? Bé, l'anècdota d'aquest disc és que al Mil per Mil, nosaltres els divendres fèiem una mena de concurs entre el Comelles, el Ballador i jo.
0: Us picàveu.
1: Ens picàvem i defeníem tres discos cada un. I aleshores anava pujant allò per votacions dels oients i un quedava disc Comil. I jo vaig guanyar amb Felizia. I va ser l'únic país del món on l'àlbum de Gino Vanelli, que era un long play, es va extreure amb single Felizia. I a més amb el segell de Disco 1000. Ostres, i això per mi va ser un esclat d'alegria, al mateix temps un cop de prestigi davant dels mestres, com eren el Pallardo i tal. Me colgué una medalla.

0: elegància, quin bon gust, el del company Jordi Estadella, i també el de l'amic que ens ha proposat aquesta cançó per al nostre caset, l'amic Miquel, des d'Osona, on sabem que tenim molts amics. Aquí al Coco ja ho veus, música de bon gust.
1: Felicia,
0: música per sentir-te a gust, per reconfortar-te.
1: Oh, my Felicia.
0: Ai, és que quan m'agrada una cançó la poso 7 vegades seguides, però esclar, a vegades no me'n recordo que no estic sol. Suposo que no estic sol. Suposo que hi ha algú escoltant el programa. I també suposo, posats a suposar, que alguna vegada has ballat una cançó en una discoteca. Sí o no? Digue'm quina, que la compartirem. Vinga, anima't. No ets gaire bailongo, tu? O bailonga? Fes memòria i m'envies un correu. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. Els més ballats de la història.

0: I aprofita per dir-me quina era la teva discoteca preferida, que segurament ja no existeix, però que al anomenar-la, al recordar-la, també la recordaran molts altres oients. Espero el teu correu aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet des de Manresa l'Eduard, que ens diu: a mi cap al 84 m'agradava molt ballar Rock and Roll is King de la ELO. Ah, la Electric Light Orchestra. Sí, va ser un dels seus brillants temes. I diu l'Eduard: la meva disco preferida era el Memphis de Manresa. Bueno, sempre s'havia dit Memphis de Manresa, però estava a Sant Fruitós de Bages, eh? Per cert, que aquesta discoteca, Eduard, no sé si ho saps, s'ha mantingut activa des del 79 que es va inaugurar fins ara, fins al 2026. Bueno, ara no es diu Memphis, es diu Villa Martini, però ha anunciat el seu tancament a finals d'aquest estiu. Però bueno, déu-n'hi-do, eh? Ha funcionat del 79 al 26. I fins aquí ha funcionat el nostre programa, que espero i desitjo que t'hagi més o menys agradat. Ah, i un últim favor. Procura ser feliç, Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Ciutat de Badalona.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Ciutat de Badalona els matins de dissabtes i diumenges de 9 a 10 i les nits de diumenges a dilluns de 12 a 2. És el temps del Cocodril Club. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí i nits de diumenges a dilluns de 12 a 2 a Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4 FM.
1: Cocodril Club.

0: les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Ens han explicat desenes de vegades que la Gran Muralla xinesa és l'única obra humana visible des de l'espai. Quan pensem en aquesta obra titànica, també ens imaginem un sol mur continu de pedra. Avui veurem que la realitat és molt més complexa, ja que ens trobem davant d'una xarxa inabastable de centenars de fortificacions, murs de terra compactada i trinxeres construïdes al llarg de més de 2.000 anys. Com va aconseguir el primer emperador aixecar la primera gran frontera contra els nòmades del nord? Quines tècniques van utilitzar per allargar el mur cap al cor del desert i protegir els mercaders de la ruta de la seda? I per què, de cop i volta, aquella barrera gegantina va deixar de tenir sentit? Avui, a les portes de Troia, iniciem un viatge per la història de la Gran Muralla xinesa. Benvinguts a l'Imperi del Centre. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes, benvinguts una setmana més a les portes de Troia, al programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellà. Aquesta setmana, programa 542,
1: Déu-n'hi-do,
0: per parlar del mur de la Terra, la història de la gran muralla xinesa. I ho fem amb el nostre historiador de capçalera avui, l'Albert Abril. Benvingut.
1: Com anem, Sergio?
0: Albert, hi ha una dita bastant estesa que diu que si ara mateix pugem a l'Estació Espacial Internacional i mirem cap a l'Àsia, veiem o no veiem la gran muralla?
1: Tu què creus?
0: Jo no tinc ni idea.
1: Jo tampoc hi he pujat últimament. Em consta, però que tu l'has trepitjat, la muralla.
0: Sí, no fa gaire.
1: No fa gaire, eh?
0: Sí, sí, tu també.
1: Jo també. Fa una miqueta més. De fet, l'Alberto també.
0: O sigui, els tres troians hem fet això.
1: En veus? Diferents etapes, però sí.
0: Però encara no hem pujat a l'Estació Espacial Internacional.
1: És el següent pas.
0: El següent pas.
1: Això l'any que ve.
0: Vale.
1: A simple vista, o sigui, és un mite que ja està molt desmentit, però és una bona manera de començar el programa.